0: Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels online. On vulguis i quan vulguis. radiocastelldefels.org.
1: Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
0: Així som. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels

0: ara.
1: Molt bona nit, amics i amigues del Crit a la Terra. El Seba se'n mirava perquè jo anava cantorrejant i diu aquest home s'ha assabentat que ja estem en directe. Doncs sí, jo sóc així, què hem de fer? Martí, què tal? Molt bona nit.
2: Bona nit, encara que sigui de dia.
1: Ah, també és veritat, eh? Bon apunt. Però tu compta que això s'escoltarà a les 10 del vespre.
2: Llavors sí, que serà bona nit, clar. És tota la raó, eh?
1: Jo et parlo de defensar-me sempre, ja ho saps.
2: Sí, ets l'oracle.
1: És un estira i arronsa.
2: És l'oracle.
1: Bé, doncs, avui aquest... Crit a la Terra, que sempre sabeu que l'anomenem 2.0. Farem, com sempre, una miqueta de música, una miqueta d'art de la mà de l'amic Martí. I...

que per què cridem aquí a la Terra, no només per això que us dic sempre que el cel no ens escoltava ningú. Cridem perquè val la pena a vegades no callar en les injustícies, o quan estem molt tristos pel desamor, o quan veiem que no ens acabem d'entendre les persones que compartim aquest preciós planeta blau, i llavors de tant en tant necessitem fer aquest crit. Avui, per tant, anem a fer un petit repàs de crits que es poden fer sobre molts temes, però nosaltres, després d'aquest meravellós o benvinguts, passeu, doncs anem a començar amb la primera peça d'avui, que espero que us sorprengui. És a les nostres antípodes, en Maori.

0: Doncs bé, aquestes eren les Black Ferns. És una haka, com us deia, maori. Era en concret en un partit d'aquests de...
1: Futbol americà, rugby?
0: Rugby.
1: Sí, generalment és...
0: Rugby.
1: Sí, allà fan... Sí, són un bon equip de rugby.
0: Sí, i aquestes en concret és la femení, fan la mateixa por que els homes quan fan aquesta haka. Tot i que us explicaré que aquesta haka, aquest crit, és per agrair doncs, a la Mare Terra que ens acolleixi, diguéssim, en el seu ser, tot i que no la tractem massa bé, però bé, doncs aquestes atletes, aquestes dones que es dediquen a l'esport, fan aquesta haka tremenda amb unes cares que realment fan força por. Veus a les contràries davant intentant mantenir el tipus, però realment jo les veig certament incòmodes, tot i que saben que es trobaran. És realment, més que agressiu, és incisiu, no? Aquest crit, aquesta... Anem a fer un altre tipus de crit. Quan anem creixent, quan ens anem enamorant, perquè és part de les nostres facultats enamorar-nos, doncs a vegades les coses funcionen i moltes vegades no funcionen i es coneix com desamor. Grans artistes li han dedicat a aquest tema moltes cançons, molts minuts, moltes hores, de fet, i ara nosaltres anem a escoltar ni més ni menys que el gran Pavarotti amb Una làgrima furtiva.

0: Com ja bé sabem, els homes també plorem i aquí tenim una mostra d'un plor que frega la llàgrima també de qui l'escoltem amb aquesta força vocal d'aquest senyor. Passem d'un gran del Pavarotti a avui a un altre gran de l'art, Henri Matisse, un gran amb majúscules, no Martí?
1: Sí, senyor. Anirem a veure l'exposició Chez Matisse, el llegat d'una nova pintura.
0: Formatge o escacs?
1: Com?
0: Formatge o escacs, aquest Chez.
1: Aquest és el nivell. Chez. Però bueno, vale.
0: Chef.
1: Si aquest és el nivell... Chez. Casa.
0: Ah, vale, casa. No. Ja la tenim ubicada, va.
1: Llavors, bueno, allà ara mateix hi ha una exposició de l'Henri Matisse, personatge superimportant i superinfluent a la pintura del segle XX, i no només del XX, sinó que també del XXI. De fet, el recorregut d'aquesta exposició presenta una àmplia selecció d'obres procedents majoritàriament del Centre Pompidou, on les peces del Matisse dialoguen amb altres artistes contemporanis i posteriors, els que va influir també ell. Per això estem dient que, de fet, hi ha inclús, sobretot artistes molts artistes nord-americans, de fet, després de la Segona Guerra Mundial, realment tenen una influència important. I el pop art, concretament, també té una influència molt important del mestre Matisse. Aviam, començaré una micona per quatre cosetes d'aquest senyor, que va néixer el 1869 a Cateau-Cambrésis, França, i va morir el 3 de novembre del 54 a Niça.
0: Déu-n'hi-do la d'anys que va viure, O sigui, bueno, calculat bé, 85.
1: Sí. Ja va viure al final, em sembla que estava una mica fotut de... Crec que tenia artritis, si mal no recordo. De fet, es va dedicar a la pintura una mica per una malaltia de jovenet i perquè anava per advocat, aquest home. I als 20 anys va patir, ara no sé, no recordo ben bé quina malaltia, i des de llavors ja va decidir dedicar-se de ple a la pintura. És un gran representant d'un estil... concretament que es diu el fauvisme. A principis del segle XX es va convertir en un dels líders d'aquest moviment, al costat d'artistes com André Derain, Maurice de Blaming. El moviment es caracteritza, bàsicament, i aquí a continuació, per un color exaltat, fan servir colors purs, directament del tub, sense barrejar. I sovint molt contrastats. O sigui, ens podem trobar lo típic d'una cara vermella i un arbre blau al costat. Per exemple, aquesta cosa que, evidentment, defuig del realisme, no? És el que marcarà, bàsicament o d'entrada, el que serà el fauvisme.
0: Un exemple és el quadre més famós d'ell, no? Dels més famosos, la dansa.
1: Sí, la dansa, per exemple, aquest és un dels més famosos d'ell. I si ens fixem, té aquesta potència d'aquest blau. Tot i que aquí em sembla que ell ja ha de passar aquesta etapa més fob. Hem d'entendre que el fauvisme... em sembla que comença el 1904 i acaba el 8, però durant aquest període tan curt, doncs és capaç, no només ell, sinó dels altres autors també que s'hi van dedicar, d'influenciar a tota una sèrie de generacions que vindran després.
0: M'ha xocat força veure que eren tan pocs anys, de veritat.
1: Sí, com a moviment, sí. Mm-hmm. El que passa que a partir d'aquí, doncs, evidentment, el color sempre serà una peça clau, doncs, a les obres del matís. Fob, de fet, significa com fera salvatge. I el nom dels fobs va ser aplicat pel crític d'art Louis Boucherlet, Boucherlet, el 1905, amb una exposició, concretament, que es va fer al Saló de Tardor de París, on va exposar, entre d'altres, el matís. I al veure aquella agressivitat de colors, ell va dir, hòstia, això és una, són com bèsties salvatges, però amb un sentit pejoratiu. No es referia a bèsties salvatges com a algú de llibertat. No, no. Significava, per ell, aquesta agressivitat cromàtica era massa. No estaven, en aquell moment veníem de com un classicisme que no permetia aquesta, tot i que hi havien referents anteriors, que ara també direm. Després, l'espontaneïtat a l'hora de pintar. O sigui, simplificar molt les formes, contorns ben marcats i pinzellades ràpides, prioritzant la immediatesa de l'emoció. D'allò que sentim, doncs, allò que ens passa pel cap, bum, és el que tirarem endavant. I els temes són els paisatges, són retrats, són escenes quotidianes enfocades a l'expressió més que no pas a la part realista. Parlem d'una pintura realista, parlem d'una pintura inclús figurativa, no inclús, sinó figurativa, però sí amb, amb aquestes excepcions. I les influències, doncs, evidentment, va ser el post-impressionisme, i recordareu a la figura, per exemple, de Van Gogh o Gauguin, que van ser dos grans pintors i encasellats dins del post-impressionisme, i si també recordeu els colors del Van Gogh, doncs recordeu també aquests colors tan estripats, tan violents inclús, no? Aquests,
0: Passa que al contrari del que veig a Matisse, Van Gogh barrejava molt els colors. Sí. I en canvi aquí gairebé no es toca.
1: No, aquí una de les característiques, no vol dir que sí que els toquin, però una de les característiques seria, doncs, posar el color directament del tub.
0: Jo el que he vist també, que deia una mica que Picasso també va tenir influències, més aviat Picasso sobre Matisse, no? Perquè...
1: No. De fet, Picasso, un dels pintors, entre cometes, que admirava, es van conèixer perfectament, un dels pintors que admirava i admirava molt era Henri Matisse. I, de fet, a l'exposició, per exemple, hi ha peces del Picasso, entre d'altres, perquè el que fa molt Caixa Fòrum és contextualitzar, quan parla o quan exposa un pintor X, el contextualitza amb el seu moment, amb la seva època, i en aquest cas no només hi ha autors contemporanis a ell, els quals ell, Matisse, va influenciar, sinó que també hi ha, al final de l'exposició, doncs hi ha tota una sèrie d'autors post-Matisse. Després hi ha el Matisse pràcticament no mort, alguns, però hi ha alguns inclús a la mort de Matisse, no? Doncs continuen amb la seva
0: influència. Suposo que
1: influència.
0: Després ens explicaràs sobre el comissari, que normalment t'agrada remarcar.
1: Clar,
0: el comissari després, que ho ha decidit fer així, no?
1: Després parlarem una mica.
0: Perfecte.
1: T'ha agradat, Miqui?
0: M'ha agradat molt. No, perquè dic que algú ha triat fer això que deies del matís, no? Dius, el Caixa Fòrum sol fer-ho, no? De tractar de posar una mica en el seu lloc a cada artista, no?
1: Bueno, no és,
0: en aquest cas, és el comissari.
1: Aquesta és, no? La línia de Caixa Fòrum. Normalment el que fan és, amb aquestes grans exposicions, són molt didàctiques i llavors s'entén molt bé d'allò del que estem parlant, no? Perquè també que facin això també diu d'un temps, no? D'un temps concret, cronològicament parlant, i ve d'algun lloc i va cap a algun lloc. Llavors, per entendre-ho tot, també és necessari doncs, contextualitzar aquestes exposicions. No sé si volies ara continuar amb això.
0: Sí, o no, continuo. Per això deia que cap al final m'imagino que explicaràs el tema del comissariat. I...
1: Bueno, aviam, les retallades i el darrer període, els darrers anys de la seva vida, de Matisse. Ella estava ja fotut de salut i Matisse va trobar una forma d'expressar la seva creativitat a través del que ell anomenava retallades al guaix. Són aquestes figures que també estem segurament heu vist més d'una vegada, que també són com personatges dansant i sovint de color com blau. No el famós quadre dels personatges dansant, són com peces retallades i ell fa com una mena de trepes, com una mena de trepes de pintor, perquè després farà una tècnica que es diu el Pouchois. Ell en aquell moment ja era incapaç de pintar a causa de la seva malaltia, com t'he dit, em sembla que va patir de tenir artritis, artritis reumatoidea. Llavors feia servir, com ja no podia, ja no era hàbil i estava amb les mans ja super fetes caldo i agarrotades, doncs feia servir tisores per tallar aquestes formes de colors i pintar el guaix.
0: El guaix, què vol dir? No ho he sentit.
1: El guaix és una tècnica de pintura a l'aigua. És com una, per entendre'ns, seria com, no sé si recordes la tèmpera, quan sí. Era petit. Uh-huh. Doncs això és més, parteix de la mateixa base, però és amb més pigment. És més dens i uns colors més vius, no, vigilar, no tan aiguats.
0: Que no tingui molta aigua, no?, per no tacar el que no vol tacar del...
1: Bueno, de fet, no, el pintament al guaix té molta, és bastant, no és tan aigualit com la tèmpera o l'aquarela, però parteix de lo mateix, és una pintura, ja et dic, molt més rica en pigment i amb uns colors molt més intensos, que de fet és el que buscava el Henri Matisse. Aquesta tècnica del guaix va donar com a resultat obres icòniques com Ícar i la Gavilla.
0: Jo buscant una miqueta d'obres d'ell, que he vist que té una varietat i una diferència d'entre obra i obra que m'ha xocat, no? Jo sé molt poquet d'art, però quan veig, jo què sé, Velázquez, em sembla tot molt Velázquez, no?, per dir alguna cosa. En canvi, aquest m'ha semblat com... això que va canviant, bueno, constantment.
1: Però aquest et semblarà molt Matís, també.
0: Sí, però, home, per exemple, jo aquest de la dansa, no?, el trobo sí. Com molt ple, tot el gens, i en canvi té altres coses més, com més minimalistes, més endavant, no?
1: Bueno, té alguna cosa... Bueno, ell ja et dic, la seva fase FOP, que va ser aquesta més... Bueno, que va centrar més la seva obra... Amb els anys posteriors ell la va deixant anar una mica, no? I torna potser amb uns colors més suaus, després al final torna a reivindicar els colors aquests més potents. De fet, és un considerat, doncs, per exemple, avui en dia un dels majors coloristes de l'art modern, el Henri Matisse.
0: Això suposo que és el que més inspira el que deies després, no? Els artistes nord-americans que el que fan servir, amb un traç potser més concret, més finet, molt el color, no? Que...
1: El color, bueno, i aquest traç, com deia, doncs més solt o més intuïtiu o de primera, saps? No és intentar dibuixar bé, la perfecció, pensar-ho, no. És llançar-te i allò... que vols expressar al moment. Això és molt important amb aquest tema. I, bueno, i evidentment, doncs, com ara estàvem parlant fa una estoneta d'això de la influència, doncs, evidentment va influenciar des de Pablo Picasso i fins a també un altre, Marc Rothko, que és un altre gran pintor nord-americà, també va ser influenciat per, per aquest senyor, per l'obra del Matís, i passant per els moviments expressionistes, abstractes i l'art contemporani.
0: M'ha semblat, segur que no és així, però dins del meu desconeixement, que és molt més conegut l'artista que el moviment, no? O sigui, l'artista té una dimensió immensa, en canvi el fauvisme dintre de les corrents no em sembla la més coneguda pel gran públic, no?
1: Home, no, l'art fob és, sí, que és un... Diguéssim, el moviment... Aviam, adonem-nos que el moviment el posa d'entrada, com deia, un crític d'art a modus despectiu, per lo qual tampoc és que surt a la premsa i el senyor aquest, per criticar-los, per carregar-se, de fet, aquests pintors que exposen en aquest saló de la tardor de París, doncs diu això, són com feres salvatges, vull dir, com però posant-se les mans al cap de com poden presentar això. No? I és a partir d'aquí que aquests senyors doncs, agafen no? I, aquest nom i se'ls coneix sota aquest nom. Però com a moviment, entens, és algú que se li passa pel cap dir que, perquè no li agrada dir que allò és salvatge. No?
0: No sabem si va canviar mai d'opinió aquest senyor, no? Quan aquest moviment, o quan aquest artista, sobretot, això ja... l'ha fet tan important i tan famós. No?
1: Ho ignoro.
0: Segurament, tampoc li aniria malament al Matís i companyia aquesta crítica, si la cosa va anar bé com va anar finalment i va tenir molt d'èxit, suposo que és un lloc on agafar-se i dir, mira, que em deies que érem uns salvatges, doncs a la gent sembla ser que li agrada, no?
1: Home, evidentment és així. T'he dit que parlaria de la comissària.
0: Molt bé.
1: Breument, perquè no la conec a la dona. Es diu Aurélie Verdier i és conservadora en cap de les col·leccions modernes del Museu Nacional d'Art Modern del Centre Pompidou. De fet, la majoria d'obres, com he dit també al principi, doncs, provenen del centre Pompidou, que té una gran col·lecció.
0: Doncs això ho fa molt sovint el Caixa Fòrum, això de convidar comissaris del país de l'artista o...
1: No, home, Caixa Fòrum sempre el que fa quan planteja una exposició, evidentment al darrere d'aquesta exposició que planteja, que a més són coproduïdes la majoria, són grans exposicions, una exposició així costa molts milions.
0: I venen a obres de diferents museus, entenc, no?
1: Sí, en aquest cas la majoria són del Pompidou. Però sí que a vegades, donat que traslladar aquestes peces és molt car. Això és, realment és mesures de seguretat, de tota mena, de conservació, de és clau a clau, quasi. Pràcticament venen acompanyades d'una persona i la persona veu exactament com descarreguen totes aquestes obres. Darrere de qualsevol d'aquests projectes d'exposició sempre hi ha un comissari, i un comissari important. També estem parlant d'una institució que és el Caixa Fòrum, que és Fundació La Caixa.
0: I que serà el Jules Pompidou, en fi...
1: I que, clar, evidentment.
0: Si et sembla, anem a escoltar... a la nostra amiga, Tou Wanda. Aquí, doncs, hem estat durant molts dies escoltant molta gent que crida, molta gent que plora, molta gent que reivindica... Chiquitita, Mami Blue, Quincho Barrilete, Los Miserables, La Planta 14, Gracias a la Vida, Papá, Cuéntame Otra Vez, La Belleza, Paraules d'Amor, La Migrant, No Woman, No Cry. I avui no quedarà gens malament la que anem a sumar-li, perquè és una de les grans l'artista i una de les grans la cançó.

0: Quina força, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Ai, el desamor marca la majoria dels nostres escrits durant la nostra vida. Doncs anem a seguir parlant d'art, però anem a fer un salt, i anem a fer un salt important perquè passem d'un dels grans, d'un dels artistes més grans que ha donat la història de la pintura, sobretot, que crec que també era escultor, per cert, no, Matís, i gravador... I...
1: Sí, sí, però bueno, bàsicament pintor, se'l coneix com a pintor, però sí, també havia fet, clar, escultures i gravats també, sí. En aquell moment, bueno, no en aquell moment, ara actualment també, molts artistes, pintors, barregen disciplines, fan gravat, que és obra gràfica, etc.
0: Tu coneixes bé el món del gravat, un dia en parlarem abastament, perquè sí, és una disciplina que crec que pel gran públic és potser segurament més desconeguda que no l'escultura, la pintura, etc. Deia que anem a fer un gran salt, tu i jo ens hem endinsat a la història aquest cap de setmana.
1: A la prehistòria.
0: A la prehistòria, imagina't. Prehistòria, sí. I hem tornat més vells del que era. Això és qüestió del rellotge. Ens hem anat a les mines de Gavà, les mines prehistòriques de Gavà, al museu, i a les mines en si mateixes. I què t'ha semblat, tot plegat?
1: No, bé, jo tenia molta curiositat, ja t'ho vaig dir, perquè no hi havia anat mai. No? I llavors era com una cosa pendent que tenien a les mines de Can Tintoré. I vaig quedar, home, de la informació que et donen, que hi havia, de la rèplica de les galeries de les mines, que és impressionant, la rèplica aquella que ja, no? Perquè, evidentment...
0: El millor de llarg.
1: Sí, no podem entrar tampoc a les originals, no? A les de veritat. Però realment la rèplica, sí... Força impressionant.
0: Però fora de la rèplica, jo quan et dic D anava a pensar que anaves a seguir decebut.
1: No, decebut sí. No, el que passa que sí que fa una mica, no, de, no, fa una mica de mal el veure com finalment tractem o com els, bueno, en aquest cas l'Ajuntament de Gavà, evidentment, doncs...
0: No té prou cura.
1: No té prou cura clar, de suportar econòmicament, doncs, una infraestructura com és aquella, llavors, home, és obsolet. Hi ha els mitjans que tenen per mostrar i per informar de tot allò que hi ha allà dins, doncs, home, ja tu també te'n vas adonar, no? Hi havia màquines, sí, espatllades...
0: Promet molt i moltes coses et quedes amb les ganes perquè no funcionen.
1: Clar,
0: bé.
1: I si allò hem de tenir en compte que és... per, bueno, visiten moltes escoles i molts
0: cada dia
1: grups.
0: Ens van dir que cada dia de dilluns a divendres tenen escoles de tot Catalunya.
1: Clar, llavors jo no m'imagino com poden tenir, doncs...
0: Tantes coses que no anaven bé.
1: Exacte, tantes coses que no anaven bé.
0: S'ha de ser sincer i s'ha de dir desgraciadament la veritat.
1: Sí.
0: Perquè ens estimem el lloc, perquè és molt proper, perquè és preciós, perquè és molt interessant, perquè de fet és part de la història dels inicis de l'art.
1: Bueno, de l'art, no ben bé de l'art, perquè allà no hi ha art. D'allà és d'on treien un mineral que es diu baricita.
0: Bueno, potser la...
1: Sí, hi havia la Venus de Gavà. No van trobar per allà, van trobar la Venus de Gavà.
0: La Venus,
1: sí,
0: de Gavà.
1: Exacte. Sí, això sí que ho podríem considerar, doncs la representació femenina, i sí, doncs, en aquest cas, art. Però el que són pròpiament les mines, que a més són les més velles d'Europa i les més grans, són 200 hectàrees de galeries que comuniquen entre elles algunes i en altres no, que van fa 6.000 anys aproximadament que es van posar en marxa. Estem parlant de realment algú molt valuós, no? amb un valor... molt bèstia, no?
0: Molt bèstia, i que te n'adones de la dificultat que hauria de tenir allò en el seu moment de foradar a la terra com un gruyer per tants llocs...
1: Amb les eines que no? Que a priori doncs, dius, ostres, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
1: I Bàsicament. No només això, sinó també feien la, polien les pedres i feien, o les foradaven per fer peces, perquè eren, eren pedres que servien per posar-te guapo i guapa. No? Vull dir, tenien aquest valor. De,
0: quina
1: de...
0: pedra has dit que era això? La,
1: la varicita, concretament. Varicita. Sí, sí, sí. Hi ha diversos tipus de pedra que es trobaven, no? Però concretament és aquesta, la, la primera que es va començar a buscar en allà, i la, les vetes de varicita.
0: És una mica com a les pel·lícules que veiem, no? Quan surt la veta d'or, doncs en aquest cas és això, aquesta veta verda, un verd opac, no? Una miqueta, no, no, no com, el, sí, és un... com el jade, no?
1: No, no ben bé, però sí, brillant. És una peça, un, sí, de color verd, no? I, bueno, i va estar explotada fins a les èpoques ibèrica i romana. El que passa que ja a l'època ibèrica i romana i durant l'edat mitjana també, es van explotar per obtenir mineral de ferro, ja a posteriori. Però van continuar fins a l'edat mitjana.
0: Que aquest ja no era tan ornamental, entenc, sinó no, era ja més ja pràctic.
1: Era, no? Clar, era ja per una qüestió ja més, més pràctica. Doncs sí, és, tot i que és un, no, un jaciment declarat bé cultural d'interès nacional, però està com està. És una llàstima.
0: I és original, eh? Vull dir, a mi, imagineu-vos un espai tancat, però dintre un espai diàfan, o sigui, immens, no? Amb uns cubicles com de vidre, de metacrilat, on dintre hi ha uns vídeos, unes explicacions, però molt, molt airejat entre cabina i cabina, diguéssim, amb les mines a sota, les reals, amb la rèplica més endavant. O sigui, que realment l'espai és ampli, és curiós, és... tens una mica la sensació d'estar en una excavació, però, clar, comences a entrar a llocs, comences a picar a les explicacions i no, no, no funciona la majoria. I, clar, et quedes una miqueta, ui, quina llàstima, no? Veus les fotos, sí, veus les peces, de les eines, la Venus, els collars, la veta, però... Bé,
1: quedes una mica curt de, no? De informació que desitjaries. Però bueno, són els cèntims.
0: Jo sí que havia estat un parell de vegades, recordo, et vaig comentar, vaig entrar el primer cop amb els Jobs dels, de l'agrupament Escolta Joan Ballester, ens vam posar uns monos, un casc, i ens vam enfangar, i va ser molt divert. I anys després ja ho tenien molt més, diguéssim, fet museu, i tenien unes cabines, que et vaig comentar jo, que tenien oleogrames, que d'allò ja gairebé no queda res, i que de fet no era ben bé oleogrames, és, bueno, és per la seva època molt avançat un sistema de vídeo que dona el pego, dona aquesta sensació de que els dibuixos estan surant allà al mig. Sí que hi ha una, no queda una, només una cabina que replica una mica com vivien a la prehistòria, però una escena molt petitona de com caçaven uns caçadors. I realment a mi em va impactar quan vaig anar, sobretot bueno, clar, aquest segon
1: allò
0: cop.
1: Allò ara ha quedat sí que una mica, ja inclús tecnològicament, a part de que és això, que n'hi havia que no funcionaven directament, no, però tecnològicament ha quedat obsolet. Vull dir, ara hi ha, bueno, hi ha museus, evidentment, amb una, dotats d'una tecnologia bueno, del moment, evidentment.
0: Generalitat de Catalunya, ajudeu a l'Ajuntament de Gavà, que val molt la pena, que si ve tanta canalla a veure això, que ho vegin en condicions, i que tot el Baix Llobregat i, de fet, tota Catalunya ens podem sentir ben orgullosos de tenir això, doncs, un jaciment tan i tan important, no? I un museu tan, tan important. Què més vols comentar sobre això, Martí?
1: No, res. Ara la propera serà veure, que no l'he vist tampoc, la cova del, com es diu, del rinoceron.
0: Sí, sí, sí.
1: Can Aymeric.
0: Can Aymeric.
1: Sí, eh? Aquí jo no hi he estat, tampoc sé la, si es pot accedir-hi o...
0: La forma, no, ara ja no. La forma en què van aparèixer tant la cova del rinoceron com les mines de, prehistòriques de Gavà és molt semblant, treballant...
1: Bueno, clar, amb el cas de... en el cas de Can Tintoré era perquè estaven urbanitzant directament el barri, el que seria.
0: I aquí em sembla després que estaven fent quelcom semblant, no, i va aparèixer era... sí, el forat aquest que van tenir de parar perquè...
1: Però era perquè era una cantera, no? No,
0: algú... Exacte, aquí es treien pedra i de sobte es van trobar un balló que en el seu dia era un forat, un avenc, on aquí va caure el rinoceront en aquest, i a Gavà podia haver caigut una d'aquestes màquines que estava treballant, perquè realment, clar, els forats eren molt verticals i realment molt profuns, no? Anem a posar una miqueta més de música. Anem a posar ara a un senyor que jo de petit no m'agradava gens i que de gran serà perquè té la nacionalitat del meu pare, la nacionalitat que li acabo d'atorgar, valenciana, que ara, passat uns anys, m'encanta.

0: No direu que no és un viatge eclèctic el que estem fent pel crit, pel plor, pel somriure, per la lluita sempre de cara al vent. Doncs anem a la nostra llista de ciutats comentada abans de Catalunya. Vam fer Europa, vam fer Espanya, algun dia farem el món, perquè això està ple de grans viatgers. I a casa nostra, doncs, òbviament, també hi ha molts jocs que ens agraden una miqueta més que els altres pel motiu que sigui. I jo tinc aquí, doncs, per exemple, que a la Lourdes li agrada Ribes de Freser, Girona i els pobles del Delta de l'Ebre. L'Andreu ha fet una cosa semblant amb el tercer, que també és agrupar uns quants pobles. Diu l'Andreu, la primera Barcelona, n'estic enamorat, malgrat que està patint. Ara entrarem una mica amb això. L'altre diu que és Sitges, i per completar, els pobles i poblets de l'Empordà. Aquí és l'Empordà, amb la Lourdes era el Delta de l'Ebre. Les del Sebas. Sebas està enamorat de la seva ciutat, per mi sempre poble, Castelldefels, i també doncs, reiterar Barcelona. Martí, et toca, com ho veus tu això?
1: El Martí està enamorat també de Barcelona, i aviam, si parlem de ciutats, com també jo tinc aquest punt urbanita, home, parlaré de ciutats, i llavors Barcelona, Girona i Tarragona. Són les meves tres ciutats preferides catalanes. Després n'hi ha la Tira.
0: Lleida.
1: Lleida veus? No tant, no tant, no, no tant. No, no, no, no. Mira que tinc més tirada, anar a Lleida, de fet, però no com a ciutat. Realment ho sento, però no m'ha tret mai tant. Però Tarragona, home, excel·lent ciutat romana, no? I Girona, el call, per antiga, el call jueu, és al·lucinant.
0: Doncs mira, jo em quedo una miqueta... Les has dit les tres ja?
1: Barcelona, Girona, Tarragona.
0: Doncs jo em quedo també amb Girona, per part del que deies tu del call i també del color, la seva forma una mica arrodonida, una mica empujada, una mica laberíntica. A mi Girona m'agrada molt, entre altres coses també pel Museu del Cinema. Jo em quedaria també amb Cadaqués, que Cadaqués, per molt que sigui, per sort, bastant inaccessible anar-hi, i per molt que sigui inaccessible, té massa gent normalment i massa turisme, Cadaqués és una ciutat meravellosa, on crec que si vius o si naixes t'has de fer artista, sí o sí, artista o mariner. Hi ha moltes opcions. I finalment jo també triaria Vilanova i la Geltrú per motius molt personals, perquè quan vaig deixar el Sant Ferran aquí a Castelldefels me'n vaig anar a estudiar, per dir-ho d'alguna manera, a Vilanova i la Geltrú, perquè hem anat molt de festa, no, Martí, allà a Vilanova i la Geltrú.
1: De fet, dubtava, si no dir-la.
0: Perquè té també una llotja de peix que he visitat i que és l'única... No, crec que he visitat algun altre a l'estranger i és una llotja fantàstica. I perquè, bé, doncs un cop estàs allà et posiciones i has de dir Sitges o Vilanova, i per mi sempre Vilanova, sempre Vilanova, que no té tant de guiri i que té festa popular més arrelada a la gent de Vilanova que no Sitges, perdoneu-me, a la de Sitges. I després d'haver-me ficat en aquest embolic contra aquests pobres senyors i senyores de Sitges, que ja no escoltaran més el crit a la terra, dic que Barcelona, doncs jo també l'hagués dita, la veritat, però com em deia la Lourdes, Barcelona ja no, ella no l'ha triada perquè li comença a fer una mica de llàstima. Per què? Doncs molt de turisme, molta pressió en el tema de vivenda.
1: Parlant de turisme, t'ensenyaré una foto d'avui mateix.
0: Alcatraz. Això és un vaixell immens, un ferri immens.
1: No, un ferri no, és un Atlàntic d'aquest.
0: Bueno, és una ciutat en si mateixa.
1: És una ciutat
0: més que un ferri.
1: Que neda.
0: Déu-n'hi-do.
1: Imagina't
0: quanta gent hi ha aquí.
1: El que ha arribat avui. Això ha arribat avui.
0: Al port de Barcelona.
1: Al port de Barcelona. Sí. Aquí hi ha, bueno, capacitat per 3.980 passatgers i 1.500 de tripulació.
0: Déu-n'hi-do.
1: Clar, arriba alguna cosa així i evidentment...
0: Torna a dir això, per favor. 1.500 doncs, de tripulació i quanta gent?
1: 3.980 passatgers i 1.500 de tripulació.
0: Déu-n'hi-do, però ostres, que gairebé un tripulant per cada dos...
1: Home,
0: aquí hi ha quartos, eh?
1: Aquí, bueno, però tu imagina't, això és molt... Aviam, aquí hi ha molta més gent que molts, ja no dic poblets, que Sant Pol de Mar em fa la feita que té 5.000 habitants.
0: Ara aquí ja no podem anar ni a Sant Pol de Mar ni a Sitges. Bé, doncs, el cas és que Barcelona és com és. Jo també me l'estimo molt. Jo sí que la trobo, sempre l'he trobat molt maca. Jo, perdoneu-me, no cal comparar, però sí que la trobo més maca que Madrid, que és absolutament desendreçada. I és veritat que té moltes coses millorables que no sabem si aconseguirem millorar o aniran espatllant-se més, però sigui com sigui, I love you, Barcelona. Anem a posar una darrera cançó i avui en aquest viatge eclèctic ara fins i tot ens anem al teatre i fem un crit també de la... a la desesperança de les cultures que no s'entenen i que s'han de barallar fins que potser l'espurna de l'amor intenta pal·liar-ho. A veure si ho aconsegueixen.
2: Per què plores, Cristiana? Per què plores?

0: Aquesta història el Guimarà ens l'explicava ja fa un grapat d'anys i quan veieu en aquest viatge s'ha plorat més que s'ha rigut perquè seguim igual, no aprenem i seguim desgraciadament matant-nos entre éssers humans. Aquí no ho acceptem i cridarem sempre que calgui no a les guerres. Moltes gràcies i us deixo amb el gran Félix Rodríguez de la Fuente.
1: Sí, de les Fuentes.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: A cau d'orella. Un programa musical que gira al voltant d'una temàtica, presentat per Mercè Soler.
2: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
3: Todos los viernes a las 10 de la noche.
4: Ey, vinga, som-hi ja. És el moment de fer el pas.
5: A casa, la feina i al carrer.
6: Quan anem de festa o al tall.

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
2: Todos los viernes a las 10 de la noche.
3: Mamá, ¿por qué no me dejas ser una go-go girl?
4: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la radio...
5: Ràdio Castelldefels. Són les 5. Ràdio Castelldefels.
6: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Hola de nou, amics del country, a Ràdio Castelldefels. Es parla Ramon. Amics, avui comencem amb ritme. Ens el porta Patty Loveless, amb la cançó Blame It On You Heart. Culpa-ho al teu cor. I ens diu la Patty que l'amor ha marxat, i tot per culpa de les teves mentides. Es sent molt sola, i sent que li has fallat i mai trobaràs un amor com el que ella et donava. Blame in your heart, Patty Loveless.

La propera ens la canta en Mark Chestnut i es diu It's a little too light. És una mica massa tard. Ella ha marxat. Esperava coses de mi que jo no vaig saber viure. Ara ja és massa tard. Ella ha marxat. Podria haver canviat jo amb moltes coses, però ara ja és massa tard. Buf, existeixen tantes coses sense suc ni bruc. Què hi farem, no? It's a little too late. En Mark Chestnut.

Pren-t'ho amb calma. Take it easy. Ens ho canta en Travis Fraight. En Travis va per la carretera i té 7 dones al cap. Imagineu-se. 4 que pensa que l'estimen. 2 que sap que el vol empedregar. I una que és una bona amiga. Pren-t'ho amb calma, amb molta calma, Travis. Estàs en un bon embolic. Aviam com te'n surts. Take it easy, Travis Tritt.

Atenció, amics, ja venen els violins amb After All is Said and Done. Després de tot, està tot dit i fet. Ens la canta en Chris Hillman, que no recorda quan es va agafar temps per veure una posta de sol. Diu que hi ha moments que s'escapen en els teus somnis i records del que algun cop volies. Però ara ja està tot dit i fet. Com es pot demanar perdó si ni tan sols tu et pots perdonar? Som-hi. Chris Hillman i After All is Said and Done.

arriba ara un altre mestre del country, John Denver, i el seu tema més popular, Take Me Home, Country Roads. Camins rurals, porteu-me a casa, al lloc on pertanyo, a Virgínia, tocant el riu Xanadu, on les muntanyes toquen el cel. És allí on estan totes les meves memòries. Ara, camins rurals, porteu-me a casa. Vull tornar a casa. Take me home, country roads. John Denver.

Miley Cyrus tanca el programa d'avui amb una preciosa balada, Jolene. Miley li demana a Jolene que no s'emporti el seu home. Jolene, tu ets preciosa, tens un bonic cabell i uns ulls verds m'agrada. Rius amb sons de primavera i la teva veu és suau i càlida. No puc competir amb tu, però no t'emportis el meu home. Se l'emportarà? Jo diria que sí. Amics del country, us he entretingut una estona i us desitjo molta, molta salut i fins la setmana vinent. Passaré llista. Adeu.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: Història del country. Un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels. Benvinguts una setmana més, amics del country de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començo avui amb un gran clàssic, Adelaida, de George Strait. Tu, Adelaida, ets el somni de tots els homes. Tots et piropegen. I tu, amb els teus llavis, dibuixats per un perfeccionista, els somrius, tot presumint. Jo estic molt celós, doncs t'estimo de veritat. I més, més que ningú, malgrat vas embogint a tots els homes el teu pas. Anem-hi amb George Strait i Adelaida.

El destí d'aquest tren és la glòria. This train is bound for glory. Ens la canten Lonesome Train. Aquest tren té com a destí la glòria. Només hi puja gent honesta. No hi ha lladres, mentiders ni jugadors. Tots anem a la glòria. L'olor dels camps de cotó embolcalla a tothom el tren. Tots es deleixen per abraçar la nova vida que els espera. Els ulls els hi espaterneguen de felicitat a tots. És un cant espiritual negre amb una versió country. This train is bound for glory. Lonesome Train.

Escoltarem ara la profunda veu d'en Johnny Cash amb la cançó Cry, Cry, Cry. Plora, plora, plora. Ens diu en Johnny que la dona que estima ara no li vol fer cas, però que un dia, quan ella el vulgui estimar o el necessiti, ell li dirà no. I ella plorarà, plorarà i plorarà. Us deixo amb Johnny Cash i Cry, Cry, Cry.

El proper ball que es proposa es diu Candice Light. La cançó es diu Fence Post, que vol dir estaques de tanca o puntes d'estaca. Ens la canta en Cody Johnson. Segons la lletra de la cançó, sembla que a una noia li agrada una casa al bell mig del camp, rodejada d'estaques. El noi la considera una ingènua i li diu que això no va amb ell. Fence Post i Cody Johnson.

Home is where the heart is. La llar és on està el cor. Ens la canta Ramon Mirabet. Diu molts cops que se'n va a casa seva i que la casa està on està el cor. Ens diu que si s'estima, mai és tard per tornar. Home is where the heart is. Ramon Mirabet.

You are the one, tu ets l'únic. La canta Carlen Carter i ens diu que tu ets l'únic que em va entendre. Jo ja he canviat, no sóc la mateixa, sé que t'estimo i poso la meva vida a les teves mans. Entendré que ara no em vulguis, però no em cansaré de repetir-te un cop i un altre que tu ets i seràs sempre únic per a mi. Carlen Carter, You Are the One.

Ernie Oldfield ens canta ara Say Hello, diguis hola. La Lacey i en Rudy es varen casar ahir i van dient hola a tothom, i que se'n van a casa tots sols. Ernie ens diu que no busqueu cap significat a la lletra, doncs la va fer només per pura diversió i perquè la música li va semblar molt, molt bona. Say Hello amb Ernie Oldfield.

vine a ballar Line Dance, com du The Line Dance. Aquesta cançó ens la porta Bandit. No tinc amigues i amics més temps, us deixo doncs i us espero la propera setmana. Adeu i molta, molta salut. Bandit i com du The Line Dance.

0: Què tal? Com esteu? Ens despertem amb 6 graus al Santuari de Caralt, 10 al Carràs i 13 a Mataró. I encara tenim avisos per tempestes, però només al Gironès, la Selva i la Garrotxa. Res a veure amb les tempestes d'ahir a la tarda, que van deixar més de 50 litres en alguns punts. Un violent temps temporal amb tormenta, amb acumulacions de més de 50 litres, com dèiem, per metre quadrat. Això sí, sense incidents remarcables, tot i que els bombers van fer una cinquantena de sortides. I avui tornem a tenir vaga de professors, en aquest cas al Baix Llobregat i al Penedès. Seguirem les afectacions que puguin generar i els possibles talls de carreteres. Una altra previsió del dia, també destacada, la tenim a la tarda. La consellera Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees docents. Però, tot i així, el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el de l'home que no dimiteix però convoca eleccions. Florentino Pérez.
1: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar. Nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, porque es él, o lo que sea.
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada "Desconcert", o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentari masclista inclòs.
1: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui amb cinc columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de la ràdio aquesta nit no es parlava de res més.
2: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste. Porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset. Y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo, pero tenemos que contarla. I a veces...
0: Així obria l'Arguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
2: Arbeloa estará puesto ahí también para algo, además de para dirigir partidos. Oye, si estás viendo lo que se está cociendo, que lo estás viendo, como lo estaban viendo los compañeros y ahora nos van a contar, a la caseta, o a tu casa, o al vestuario, y evitas lo que ha pasado luego. Que, no estoy diciendo que la culpa la tenga Arbeloa, la culpa la tiene...
0: Manu Carreño a la SER. Tot i que no han estat tot crítiques, per exemple, Josep Pedrerol al Chiringuito.
3: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca, con errores, ¿vale? Con errores, seguramente, pero más fuerte que nunca. Es decir, aquí estoy yo, de aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios, no para aficionados en general, para sus socios.
0: Avui a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio Especial Àgora, amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga, i en parlarem també amb periodistes de Madrid com l'Alfredo Relaño o Salvador Sostres. Analitzarem també les opcions que li surti rival a les eleccions i qui vulgui ha de presentar-se amb un aval en patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino ha guanyat 5 eleccions perquè no s'hi ha presentat mai ningú. Més tard, a partir de les 10, també celebrarem el segle i mig de vida d'Estrella Damm i després parlarem de les últimes novetats de la TV i sèries amb Mariola Cubells i Darío Porres, i avui especialment amb el cap de cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, que és enviat especial al Festival de Canes. I a les 11, Gerard Quintana, Josep Tió de Sopa de Cabra i el seu director d'un documental que presenten al 3CAT.
4: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps. Sempre endavant. Pots imaginar, pots jugar la il·lusió d'estar girant el rellotge, però no ho faràs mai.
0: Mai. En tots tres parlarem d'aquest nou documental, tornant

0: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
1: Ara són les 6 i 6. Fem un cantull a la matinada amb Frederic Vincent. Bon dia.
2: Bon dia.
1: Amb què ens esportem aquest matí?
2: Amb un informe que alerta que les persones grans, les persones amb discapacitat o aquelles amb dependència que viuen en entorns rurals pateixen barreres estructurals que es posen la vida molt i molt complicada. L'informe és del projecte Transfrontaré Cimer Inclusió. Està finançat per fons europeus i l'ha publicat aquesta nit l'Agència Catalana de Notícies.
1: I a Brussel·les.
2: Avisen que els països europeus han gastat poc més de la meitat dels ajuts que la Unió va engegar arran de la pandèmia. Poc més de la meitat, un 53% s'han gastat d'aquells diners. I Espanya encara va pitjor, un 44%. 4% dels ajuts ha gastat, segons ha publicat Eurostat aquest dimarts. Aquest 44% dels ajuts són els únics que s'han traduït en despeses concretes.
1: I hem quedat a dormir als Estats Units.
2: Doncs amb els preparatius del viatge de Donald Trump a la Xina, ja està volant cap allà i arribarà avui per reunir-se amb Xi Jinping. Abans de marxar, el president dels Estats Units ha avançat que demanarà que la Xina s'obri. Els intercanvis comercials i la tecnologia seran els temes claus. De fet, el director executiu d'NVIDIA, l'empresa més gran del món de fabricació de xips per intel·ligència artificial, a ultimíssima hora s'ha afegit al viatge com a convidat. A l'avió presidencial també hi són Elon Musk o Tim Cook, el president d'Apple.
1: I amb què dinaran avui a la Xina?
2: Amb el mateix, amb aquesta cimera entre Xi i Trump, com que Taiwan també pot aparèixer a l'agenda, els Estats Units donen suport des de fa molts anys a l'illa, una portaveu del govern de Pequín ha deixat clar, abans de tot plegat, que la voluntat d'oposar-se a la independència de Taiwan és textualment tan ferma com una roca i ha recordat que la Xina té, també textualment, capacitat d'esclafar qualsevol intent en aquest sentit.
3: Avui és dimecres 13 de maig, ens despertem amb 3 graus a Ribes de Freser, 10 graus a Balaguer i 13 graus al Prat de Llobregat, amb bancs de boira, núvols baixos a molts llocs, sobretot on hi va ploure, de Catalunya Central, al litoral, en alguns llocs de l'Empordà també n'hi ha. La idea és que es vagin aixecant tots aquests núvols, que s'acabi imposant el sol abans del migdia, però avui queda inestabilitat i es tornaran a formar tempestes, clarament menys que no pas ahir, però sí que n'hi haurà a l'interior de les comarques de Girona, la Catalunya Central i en punts també del Prepirineu. Avui, si arriben a la Costa Brava, ja ho faran més de desgastades. En canvi, la meitat sud de Catalunya farà vent i això farà que hi hagi moltes més clarianes, amb unes temperatures al sud més altes, de 24 a 25, i a la meitat nord no passaran dels 20.
1: Avui a l'Àgora Esportiva del matí de Catalunya Ràdio, partida 8:45, Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga i Carme Barceló. Quan són les 6:09, Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
4: Bon dia.
1: Ja ens actualitzem. Amb la nova jornada de vaga de mestres i professors, avui a les aules del Baix Llobregat i del Penedès. Això després de la vaga general d'ahir, que va tenir un seguiment d'un 70% segons USTEC i del 34% segons el Departament d'Educació.
5: L'USTEC diu que demà la taula sectorial proposarà un augment salarial de 400 euros i la consellera Esteu Niubó els acusa de fer propostes poc realistes.
6: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
7: Quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
8: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a costar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
6: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Esquerra i els comuns exigeixen al govern que es posi les piles i faci una proposta.

0: Costa als mestres i professors per posar fi a les vagues.
1: Reclamen a la consellera d'Educació, Esther Niubó, que tingui cintura i reobri les negociacions amb els sindicats a la reunió de demà dijous. Esther Capelles, la portaveu dels Republicans del Parlament, i Jèssica Albiach, la líder dels Comuns.
2: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
3: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i, evidentment, amb capacitat d'entesa.
1: Junts retreu a Esquerra i els Comuns que continuïn negociant els pressupostos amb el govern mentre demanen la dimissió del director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per la infiltració d'agents en assemblees de docents. Mònica Sales, líder de Junts al Parlament.
4: Hi ha un govern en fallida. De fet, el govern del president Illa és el problema. El principal problema que té avui Catalunya es diu Salvador Illa.
1: El PP i Vox també donen suport a les reivindicacions de mestres i professors.
0: La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixen aquesta tarda al Parlament per explicar-se sobre la infiltració d'agents en una assemblea de docents.
5: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que ahir la consellera Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració i va demanar més explicacions. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. Ho explica César Lagongrio, president de l'associació.
6: Considerem que s'han produït diferents il·lícits penals, com seria doncs, un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical. També parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
5: El sindicat majoritari de l'educació, USTEC, també prepara una denúncia.
0: I trobant-se a Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys. Això segons les últimes dades recollides de l'Observatori Català de la Joventut.
1: La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
7: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18% que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
8: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
9: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
8: Sí, és bastant frustrant.
7: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, avala activar incentius fiscals a la compra i al lloguer d'habitatge, com reclama Junts per Catalunya. Joan Vilaplana.
10: Rodríguez ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que el que demana Junts, deduccions del 15% en l'IRPF pels imports destinats a hipoteca o lloguer, s'assembla a propostes anteriors del PSOE i al govern espanyol. Ho veu una oportunitat.
11: Al final estamos destinando muchos miles de millones de euros a construir nueva vivienda, pero esto nos lleva un tiempo. Y en ese tiempo la gente sigue pagando sus rentas de alquiler.
10: Des del Parlament, els comuns avisen que els incentius fiscals no són la seva aposta, però ho analitzaran si permeten aconseguir el suport de Junts a la pròrroga dels lloguers. Esquerra aposta per gravar impostos a la compra especulativa i la CUP per prohibir-la. Joan Vilaplana, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant de les costes de Cartagena transportava dos reactors nuclears.
5: Això és almenys el que ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 24, unes 60 milles del litoral murcià, en estranyes circumstàncies, i després hi va haver una sèrie d'explosions. El govern espanyol va permetre que els seus 17 tripulants desembarquessin en territori espanyol. La investigació periodística revela ara que l'embarcació podria transportar dos reactors nuclears per a submarins i es dirigia cap a Corea del Nord. Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar quatre explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona. Són revelacions periodístiques que han transcendit mentre continua oberta la investigació oficial per aclarir les circumstàncies d'aquest naufragi.
0: El Ministeri de Sanitat flexibilitza el protocol pels afectats de l'antivirus.
1: Si passats 7 dies de les persones en quarantena a l'hospital continuen donant negatiu a la prova PCR, podran rebre visites. Una modificació que arriba hores després de la reunió entre el director de l'OMS i el president espanyol Pedro Sánchez.
12: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol Pedro Pedro Sánchez, enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
13: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
14: There is no sign that we are seeing...
15: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
12: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Hondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Roldán, Tomàs Palbatí, de Catalunya Ràdio.
0: I la guerra a l'Orient Mitjà i els seus efectes sobre els preus de l'energia disparen la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys, però Donald Trump insisteix a treure-li ferro.
5: La taxa d'inflació interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger, que els seus conciutadans en fan càrrec i que quan s'acabi la guerra els preus cauran de cop.
16: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
5: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina, país que visitarà aquest dijous i divendres. Ahir el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington s'ha gastat 29.000 milions de dòlars.
0: Aquesta matinada, Donald Trump també ha tornat a insistir en la idea d'annexionar-se a Venezuela com a 51è estat dels Estats Units.
1: Ho ha fet, com de costum, amb un missatge a la seva xarxa social, Truth Social. Aquest cop ha penjat un mapa que mostra Venezuela pintada amb la bandera dels Estats Units. Des de la detenció del president veneçolà Nicolás Maduro al gener, Trump ha deixat anar diverses vegades que voldrien accionar-se al país llatinoamericà i també ha dit el mateix del Canadà o de Groenlàndia.
0: I a les últimes hores, 13 persones han mort en atacs israelians al sud del Líban.
5: Ho ha comunicat el Ministeri de Sanitat del país, que assegura que la sèrie d'atacs tenien com a objectiu 3 ciutats del sud del Líban i que també han deixat diversos ferits, tot i l'alto el foc vigent des de mitjans d'abril. El Líban ha continuat els bombardejos d'Israel i també els atacs amb drons per part de la milícia xiita Hezbollah.
0: Mentre continua la polèmica a Israel per una de les imatges més virals de la rua del Barça, la de Lamine Yamal amb una bandera de Palestina. Jerusalem, Jordi Prescó.
17: El gest de Lamine va caure com una bomba a Israel, on el Barça és de llarg l'equip més estimat. Encara recorden la imatge de Messi al mur de les lamentacions en una visita del Barça l'any 2013. Però com explica el periodista esportiu Uri Levy, ha plogut molt des d'aleshores.
18: Barça después de Messi se busca una nueva cara para representar el club a lugares como en Israel. Y Lamine es esta cara. Y si esta cara se mueve la bandera de Palestina, es muy duro.
17: A Palestina, feu madridista, encara no s'ho creuen. El gest de Lamine els obre un escenari desconegut. Fins ara estaven pràcticament orfes d'ambaixadors globals en el món del futbol. Des de Jerusalem, Jordi Berescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6 i 18. Més notícies que repassem amb Marc Jurado, Lara García i Ana Alfonso. Bon dia.
1: Bon dia.
0: El fiscal del judici, els Pujol, els acusa de presentar-se com a víctimes d'una persecució política per part de les clavegueres de l'Estat.
19: Remarca en el tram final del judici que durant dècades han amagat sumes milionàries de diners a Andorra i en altres països de l'estranger. Avui les defenses comencen a presentar els seus informes finals.
20: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no val amagar-se darrere a la suposada Operació Catalunya.
21: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España nos roba. Las conductas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
20: Si s'estafa Hisenda, dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La Fiscalia recorre la decisió de l'Audiència de Barcelona d'arxivar la causa contra els tres Mossos acusats d'ajudar Carles Puigdemont a fugir de Barcelona fa gairebé 2 anys.
22: El Ministeri Públic demana reobrir un cas que el tribunal va donar per tancat per falta d'indicis i perquè els tres agents no estaven treballant aquell dia. La Fiscalia, però, insisteix que tot plegat va ser un pla orquestrat al detall i que, per més que no estiguessin en actiu, els policies tenien l'obligació de detenir l'expresident. Les acusacions de Vox i Azteoir també han demanat a l'Audiència Provincial que reactivi el procediment.
0: Les acusacions en el crim d'Helena Jubany demanen 26 anys de presó per al principal investigat Santi Laiglesia per delictes d'assassinat i detenció il·legal.
23: La Fiscalia i la família coincideixen a deixar fora de la causa, de manera provisional, l'altre investigat, Xavi Jiménez.
0: Mataró, Marta Vallès.
2: Segons el relat de les acusacions, Santi la Iglesia hauria participat activament en totes o algunes de les accions que van acabar amb la vida de la jove mataronina. Elena Jubany va anar al pis que la Iglesia compartia amb la seva parella Montse Careta el 30 de novembre de 2001. La matinada del 2 de desembre, una o més persones van drogar la víctima i la van llançar al buit des del terrat de l'edifici. La Fiscalia i l'acusació particular demanen que s'obri judici oral i que provisionalment Xavi Jiménez quedi fora de la causa. Els indicis el relacionen amb els anònims que va rebre la víctima, però no el vinculen amb una participació directa en el crim. Montse Careta es va suïcidar a la presó el 2002. Santi la Iglesia va sortir en llibertat provisional aquest gener. Havia entrat a presó per primera vegada el mes de novembre, després que l'estiu passat es va reobrir el cas. Des de Mataró, Marta Vallès, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Tiroteig al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs.
19: Segons els Mossos, va passar ahir cap a les 6 de la tarda al carrer Saturn i no hi va haver ferits. La policia manté oberta una investigació per localitzar-ne els responsables. Segons el periòdico, poc després va aparèixer un vehicle tirotejat en un altre punt de Sant Adrià, a un quilòmetre i mig del primer incident. El diari apunta que l'origen dels fets seria una disputa entre dues famílies, però els Mossos no ho confirmen.
0: I una explosió de butà en un edifici del barri del Poblenou de Barcelona va deixar ahir 11 ferits, dos dels quals continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron.
22: Es tracta d'una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident. Una de les víctimes es troba greu i l'altra menys greu. Els altres 9 ferits van ser de caràcter lleu i no va caldre traslladar-los a l'hospital. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
3: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
22: Els bombers van poder extingir el foc, però el pis en qüestió i dos més de l'edifici van quedar inhabitables. Arran d'això, 12 persones, entre les quals dos menors, han passat la nit reallotjades pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
0: I el primer ministre britànic, Keir Starmer, desafia les veus laboralistes i que li demanen la dimissió i insisteix que continuarà al capdavant del govern.
23: La guerra oberta al partit després de la desfeta electoral de la setmana passada ja ha provocat la sortida de 4 alts càrrecs de l'executiu.
0: Londres, Quim Olivares.
4: Starmer ha resistit un dia més i ha demanat si algun dels ministres volia activar les primàries per substituir-lo. David Lammy és el viceprimer ministre.
6: Nobody has come forward to put themselves.
24: Ningú s'ha ofert per presentar-se en els processos que existeixen al partit. Sembla que ningú té cap nom per plantar cara a Keir Starmer. I aquells que suggereixen que s'hauria de retirar haurien de dir quin candidat seria millor.
4: Més de 100 diputats laboristes han signat una carta de suport a Starmer. En canvi, una norantena demanen que dimiteixi i hi ha hagut també un degoteig de dimissions ministerials. El sainet laborista ha fet disparar el cost del deute britànic i ha fet caure la cotització de la lliura esterlina. Quim Olivares és de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
0: La Comissió Europea convida a Brussel·les el govern talibà de l'Afganistan, tot i que no reconeix formalment el règim islamista, per reunir-se i parlar de deportacions d'immigrants.
19: L'executiu comunitari vol agilitzar el retorn d'afganesos en situació irregular que suposin un risc per la seguretat, tal com diu la Comissió.
25: Les ONG veuen ambigua aquesta definició i alerten que els deportats es trobaran un Afganistan en crisi i sense drets humans. Ahmad Wali Ahmad Yar lidera la xarxa d'organitzacions de la diàspora afganesa a Europa.
26: We have many, many...
27: Tenim molts i molts casos de gent que tornen de l'Afganistan i acaben detinguts, humiliats o empresonats pels talibans.
25: El portaveu de la Comissió Europea, Marcus Lammert, normalitza les converses amb els talibans.
28: Això no suposa de cap manera un reconeixement. La Unió Europea manté a l'Afganistan una presència sobre el terreny per facilitar contactes. Ja tenim contactes operatius, no és res nou.
25: Nega que reunir-se amb ells els legitimi. Des de Brussel·les, Bruno Forte de Mires pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
22: Què tal, bon dia?
0: La primera. Que em vertim.

0: oscura. L'Acadèmia de la Música concedirà el seu primer premi d'honor al cantautor i músic català Joan Manuel Serrat. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser, diuen, un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà el premi el proper 26 de maig a Madrid.
1: La segona.

0: I Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey. Fins ara el catàleg de cançons eren de Recognition Music Group, propietat del fons Blackstone, i a partir d'ara temes com All I Want for Christmas Is You o aquesta que sentim, Living on a Prayer, passaran a mans de la companyia japonesa.
1: I la tercera?
0: I avui a Reus comença la Fira del Circ de Catalunya Trapès i que aquest any celebra el 30è aniversari. Aquest any hi haurà 80 espectacles i més de la meitat estan produïts a casa nostra. La inauguració serà aquesta nit a 11:15 a la plaça del Mercadal amb l'espectacle de la companyia Circ Pistolet entre el cel i la terra.
1: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
2: Què tal, bon dia.
1: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas de Greira.
2: El president del Madrid avisa que presentarà un dossier de 500 pàgines que demostraria la compra dels àrbitres per part del Barça. Parla de robatori.
3: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
2: Florentino descarta la dimissió, anuncia eleccions al club, també ataca la premsa.
4: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
1: Déu-n'hi-do. Després ho comentarem també en Agora Esportiva. I l'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7 sense marge d'error.
2: Amb els mateixos punts que el Girona, que està en posició de descens, Manolo González, tècnic de l'Espanyol.
5: Que al final el que importa som nosaltres. Que estiguem bé al partit, que no el parlem nosaltres, sobretot, i competir al màxim nivell. El rival ara mateix ja penso que dona igual.
2: El Llevant surt del descens amb la victòria al cap del Celta 2-3. També avui juga el Barça a quarts de nou, camp de l'Alavés. Hansi Flick dona per feta la seva continuïtat al club fins al 2028, amb una temporada opcional fins al 2028. L'Espanyol Atlètic Club de Bilbao al Tot Gira a les 7, tot seguit l'Alavés Barça a la TDT, les dues transmissions a Catalunya Ràdio. També jugats a primera, Betis 2, el Jun, Osasuna 1, Atlètic de Madrid 2, el Manresa, que confirma la permanència a la Lliga de Bàsquet amb la victòria a la pista del Girona.
1: Avui a partir de les 11, Sopa de Cabra. Gerard Quintan i Josep Tió seran aquí amb nosaltres per presentar-nos el seu nou documental, documental de la història de Sopa de Cabra, que es diu Tornar enrere i s'emetrà dimarts al Sense Ficció. Però abans, sàpiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
6: Bon dia. Avui el meu motiu per llevar-me, que si voleu també pot ser el vostre, és fer el que s'hagi de fer durant el dia, enllestir les obligacions laborals, familiars i personals, arribar a casa, preparar-me una cervesa i un bol gegant de crispetes i tornar a mirar la roda de premsa d'ahir de don Florentino Pérez. Per què? Doncs en primer lloc perquè sempre és maco veure una mala persona fent el ridícul i en segon lloc, i més important, per veure representat en aquell pobre senyor balbucejant què és el que passa quan algú és tan poderós que ningú s'atreveix a dir-li, com l'emperador aquell del conte que va despullat. Florentino Pérez hagués pogut sortir ahir a fer la roda de premsa vestit només amb uns bolquers, o disfressat d'emperador romà, o de guàrdia civil, per exemple, i ningú no li hagués dit res. I el millor, amics, és que aquest espectacle només ha fet que començar.

0: I avui cançons sobre la roda de premsa de Florentino Pérez.
1: Contradiccions. Artistes carregats de contradiccions en el nom, com la del grup de Mamas and the Papas, on ells sí que eren papes, però elles no eren mames, perquè Cas Elliot i Michelle Phillips no van tenir fills fins més tard, que per cert la filla de la Michelle Phillips és una del grup Wilson Phillips.

Un altre grup amb contradiccions en el nom. Es diuen Texas, però són d'Escòcia. De fet, el nom de Texas s'han explicat diverses vegades que ve del cinema, de la pel·lícula de Wim Wenders, París, Texas.

0: En punt 6:45. Repassem els titulars d'aquest dimecres amb Francesc Soler i Sílvia Solàs. El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir del president del Real Madrid, Florentino Pérez, en què va convocar eleccions i va llançar una bateria d'acusacions.
1: Contra el Barça, per exemple, qui va acusar de comprar àrbitres i que en tenia proves.
2: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: El veterà dirigent blanc ha comunicat també que es presentarà a la reelecció.
1: Per defensar-se ell i el Madrid del que considera atacs organitzats dels grups mediàtics.
2: Quiero hablar de aquellos que creo que están detrás de toda esta campaña. Dicen que hay gente que se está moviendo a la sombra para presentarse. Pues que se presenten, esta es la oportunidad que yo les doy. Voy a convocar elecciones, nos vamos a presentar esta junta directiva e invito a todos aquellos que quieran presentarse.
0: Per tot plegat, hem convocat una àgora esportiva d'emergència per analitzar-ho a partir de 9:15, amb Laia Tudel, Joel Díaz, Francesc Garriga, Carme Barceló i una sèrie també d'analistes que ens ajudaran a entendre les claus d'aquesta compareixença de Florentino Pérez d'ahir. I els docents tornen avui a la vaga a les aules del Baix Llobregat i el Penedès.
1: Demà, a la taula sectorial, USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, mentre que el govern els acusa de poc realista. Sentim la portaveu del sindicat majoritari, Yolanda Segura, i la consellera d'Educació, Esther Niubon, declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules, 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
5: Aquestes posicions o plantejaments, a vegades maximalistes, no ajuden, no, a costar posicions.
0: Aquesta tarda compareixen també al Parlament la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, per donar explicacions sobre la polèmica infiltració d'agents en una assemblea de docents.
3: L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat denúncia per aquests fets i l'USTEC n'està preparant una altra. César Langonio, advocat.
6: Un delicte de prevaricació administrativa, un delicte de descobriment i revelació de secrets, un delicte contra la llibertat sindical, també parlem d'un possible delicte de coaccions i un delicte de malversació o desviament de cabals públics.
0: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa als pares abans dels 30 anys.
1: La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer.
0: El vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes espanyoles transportava dos reactors nuclears.
3: Ho revela una investigació de la CNN. El vaixell es va enfonsar unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
0: La inflació als Estats Units es dispara fins al 3,8%.
1: És la taxa interanual més alta dels últims 3 anys, amb la guerra a l'Orient Mitjà afectant de ple el preu de l'energia. Donald Trump insisteix que és passatger.
7: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
0: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
3: Si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu a la prova PCR.
0: I una explosió d'una bombona de putà deixa 11 ferits al barri del Poblenou de Barcelona.
8: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Aquestes dues persones continuen ara mateix ingressades i arran de la deflagració, una dotzena de veïns han passat la nit rellotjats pel Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona.
0: I repassem ara les portades dels diaris, avui amb la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez, amb totes les portades de la premsa general i esportiva. Marc Jurado.
9: Sí, comencem pel diari ABC. Blanc, principal de les crítiques del president del Real Madrid, és l'únic tema que du a la portada, fotografia de Pérez, que ocupa més de la meitat de la pàgina, assenyalant amb el dit i el titular, Florentino Pérez tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'As destaca la portada de les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora a trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya l'Esport parla de Reial Esperpent i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, delirant. A la Vanguardia titula en Florentino desfermat i l'ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I Florentino Pérez a banda, altres temes de portada, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran d'antivirus, però no nous casos, i dedica la gran foto als mestres i professors amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga titulant.
0: Avui a Riudecanyes, al Baix Camp, es desperten amb 13 graus, al migdia arribaran els 23 i a Olot en tenen 6, amb una màxima que no passarà dels 19. S'esperen ruixats i tempestes, però menys que el que vam viure ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
10: Bon dia. Sí, avui tindrem ruixats i tempestes de tarda al nord-est. Això vol dir a les comarques de Girona, sobretot a les comarques interiors de Girona, i potser també al Prepirineu i a la Catalunya central. I, en canvi, al sud de Catalunya farà vent i sol tot el dia. I a la resta sí que ara mateix tenim força núvols baixos i boira, però la previsió és que es vagin aixecant durant el matí.
0: I després de la compareixença de Florentino Pérez, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
11: Bon dia, Catalunya. Semblava impossible protagonitzar una roda de premsa més delirant que la del CC de Johan Cruyff per part de Josep Lluís Núñez, amb aquell gloriós i mític sangus. Però ahir Florentino Pérez ho va aconseguir. El president del Madrid va oficiar una missa que podrà utilitzar-se als seminaris de comunicació del futur per explicar tot allò que no s'ha de fer. Florentino s'hi va mostrar imprecís, xaruc, erràtic i va matallar els missatgers del periodisme més castís per no rendir-li la pleitesia que ell creu mereixer pels segles dels segles. També va excusar el nadaplete del seu equip, escudant-se en l'esperit de Negreira i una sèrie de complots que només veuen ell i Tomàs Roncero. Té gràcia veure com un home tan poderós pot semblar tan feble, i crec que el Barça faria bé de passar d'ell olímpicament, perquè mentre plori l'enemic, és senyal que anem molt bé. Oh, baby.

0: I amb què ets despertes avui, Canalies?
1: Bon dia, avui amb Ain't No Mountain High Enough, però la versió que es va gravar per la pel·li Sister Act 2, i és que tal dia com avui, un 13 de maig, però de l'any 1995, l'alpinista britànica Alison Hargreaves va marcar una fita històrica en convertir-se en la primera dona que feia el cim de l'Everest, sense oxigen suplementari i sense l'ajuda dels xerpes, ni cordes, ni res. Malauradament, per això, només 3 mesos després de fer el cim, el 13 d'agost del 95, Hargreaves va morir en el descens del K2, la segona muntanya més alta del món.
0: I amb quina matinera us ha despertat avui els matiners de Catalunya Ràdio, Canalies?
1: Avui amb la Montserrat des de Terrassa, una matinera que es lleva d'hora per fer una mica d'esport. Montse, a veure una cosa, a quina hora t'has despertat avui?
2: A les 5:10, concretament, sense despertador, perquè ja soc veterana i el cos ja m'ho demana. Ja de sempre he sigut matinera.
1: I ens hem posat a fer esport a les 5:10?
2: A les 5:10. He anat al lavabo, la pastileta, i a fer gimnàstica, que la tinc apautada 2 o 3 vegades al dia.
1: Veus que bé? Doncs molt bé. Molt bé.
0: I avui on són festes?
1: Doncs mira, avui engega la Festa Major del Gòtic de Barcelona. La festa s'iniciarà 4:45 de la tarda.
0: A la Cercavila, que fan de pregó.
1: Sí, tant del pregó, que a més ja saps que recorrerà els barris de...
0: Algunes escoles també va, no?
1: Sí, tant. Les entitats de la taula d'infància del Gòtic, amb grups de percussió i amb gegants i capgrossos de l'escola Baixeres i l'escola de Sant Felip Neri, exactament. I a 8:15 del vespre, a la plaça de la Mercè, hi haurà el pregó, efectivament. Molt bé, quina rapidesa, que és el carter del Gòtic Sud des de fa més de 20 anys, Ricard.
0: Sí, 23 o 24, no?
1: Ben bons, ben bons.
0: I a la xarxa, Marta Viana, què s'ha fet viral?
3: Doncs les declaracions del cantant Omar Montes, que ha reaparegut després de la crisi, o de la suposada crisi, amb Lola Romero, i ha decidit vacilar la premsa així.
4: Mi madre ha llegado a casa y nos ha contado lo que esperábamos, hablando claro. Que mi madre está embarazada. Se ha quedado embarazada del padre de Lamine Yamal. Y a mí me gusta el padre, para mí.
3: I fins aquí.
0: Com? És una vacilada.
5: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
6: Avui hem rebut el missatge de l'Helena Castelar, d'Arbúcies. Es queixa del tracte rebut a l'Hospital de Santa Caterina, a Salt, després de tenir un accident al riu. Considera que no va rebre una atenció correcta a urgències, a banda de no trobar facilitats per poder tornar a casa en ambulància després.
7: Jo, morta de fred, tremolant, i ell, escolta, per fer una descripció per abans. Porta'm un calefactor o traieu-me el solet, que està fent sol a fora. Pues no, però personal molt malament, si ho podria dir. Molt malament, increïblement antipàtic, mal humor.
6: L'hospital confirma que va atendre l'Helena, però no els consta cap queixa formal. Insisteixen que estan compromesos amb la qualitat assistencial i conviden l'Helena a registrar la queixa a través dels canals oficials de l'hospital. Ella diu que ho farà.
5: 636-360-609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636-360-609.
8: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
9: A Cotet, tornem a connectar-te amb la vida. Ara descobreix l'únic audiòfon del món amb tecnologia auditiva invisible. Intel·ligent, invisible i connectat. Vine a Cotet i prova'l. Cotet, una nova forma de sentir.
3: Bon dia, com esteu? A aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats que trontollen davant la falta d'avenços per arribar a un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El preu del petroli ja s'enfila per damunt dels $108 del barril de Brent. Europa i els índexs van tancar amb caigudes d'entre un 1 i un 2%. L'IBEX 35 encadena ja 4 sessions consecutives de baixades. Ahir va perdre un 1,56% i s'allunya encara més dels 18.000 punts. A Wall Street, després de les dades d'ahir d'inflació dels Estats Units, les borses van tancar planes i acabem repassant els parquets asiàtics. Aquest matí els índexs de Tòquio i Hong Kong es mantenen estables i podem destacar també que a Seul el Kospi creix un 2%. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
5: Avui a 6:45, tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després, la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
10: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
11: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
12: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
13: El matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts i 3 quarts de 7 del matí. Aquesta hora ens actualitzem.
14: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui el nom del dia és el de Florentino Pérez, després de la roda de premsa inèdita que va fer ahir a la tarda el president del Real Madrid.
15: Una compareixença esperpèntica, disparant a tort i a dret, en què va convocar eleccions.
16: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid. Y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, por el César, o lo que sea.
15: Va carregar sobretot contra la premsa i en especial contra l'ABC i el comentari masclista inclòs.
16: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC hoy contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
15: El Barça també va rebre, acusant novament el club pel cas Negreira, i ara el club estudia accions legals. A la premsa, el Marca, avui títol en portada, desconcerto. L'ABC, Florentino, tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat contra l'ABC.
0: Avui la convocatòria de vaga a l'educació afecta les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, s'hi acaba de referir des dels Estats Units.
15: Manté el pols i defensa que l'acord signat amb Comissions Obreres i la UGT és extraordinari. De fet, no ha donat senyals que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta nova.
17: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa. No anticipem aconteixements.
15: Tot això després que la vaga d'ahir a tot Catalunya va tenir un seguiment del 70% segons l'Austec i del 34% segons el Departament d'Educació. L'Austec diu que demà a la taula sectorial proposaran un augment salarial del 400 euros. Ho va explicar ahir Iolanda Segura al matí de Catalunya Ràdio.
18: Vull recordar que quan vam anar a les negociacions vam anar amb una proposta de 700 euros, 700-800, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord.
15: La consellera Esther Niubuli va replicar que són propostes poc realistes. Avui a les protestes es preveuen talls de carretera i al migdia hi haurà concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès.
0: Esquerra Republicana i els Comuns exigeixen al govern que mogui fitxa.
15: Esther Capella és la portaveu dels Republicans al Parlament i Jèssica Albiach dels Comuns.
19: Interpel·lem directament al govern que s'arremangui, que busqui les solucions i que no posi més excuses.
20: Li exigim a la consellera Niubó concrecions amb una proposta que siga realista i evidentment en capacitat d'entesa.
15: Junts carrega contra el govern, mentre que el PP i Vox també donen suport a les protestes dels mestres.
0: Tot plegat enmig de la polèmica per la infiltració d'agents dels Mossos en una assemblea de docents. Avui la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director dels Mossos, Josep Lluís Trapero, compareixeran al Parlament.
15: Ho faran a la Comissió d'Interior i Seguretat Pública. La polèmica cada cop creix més, sobretot després que la consellera Esther Niubó va assegurar que el seu departament no sabia res de la infiltració. L'Associació d'Advocats d'Osona ha presentat una denúncia en un jutjat de Guàrdia de Barcelona perquè considera que s'han vulnerat drets fonamentals. L'Austec també prepara una denúncia.
0: I en clau internacional, la guerra a l'Orient Mitjà dispara la inflació als Estats Units al nivell més alt dels últims 3 anys. Donald Trump, però, hi treu ferro.
15: La taxa interanual s'ha situat en el 3,8%, però el president nord-americà assegura que és un efecte passatger.
21: Tot americà entén que l'Iran no pot tenir una arma nuclear. Ara bé, si la borsa puja o baixa una mica, el poble americà sap que quan aquesta guerra s'acabi, el petroli baixarà, la borsa s'enlairarà i veurem una edat d'or com no havíem vist.
15: Trump ho ha dit poc abans de marxar cap a la Xina i el Pentàgon va actualitzar el cost de la guerra contra l'Iran. En 6 setmanes, Washington ha gastat 29.000 milions de dòlars.
0: Més notícies. El Tribunal Suprem descarta que els treballadors temporals de les administracions públiques puguin passar a ser fixos si no han aprovat abans unes oposicions. Rafael de Ribot.
1: El Suprem dictamina que només es poden convertir en fixos els empleats temporals que han superat prèviament una prova d'accés, s'han quedat sense plaça i per això han encadenat contractes temporals. La coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat, Isabel Caire, assegura que la figura del treballador indefinit no fix és pràcticament inexistent a l'administració catalana.
2: Poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden.
1: Pels que no han superat unes oposicions, el Suprem considera que n'hi ha prou d'indemnitzar el treballador i comunicar la situació a la Inspecció de Treball o la Seguretat Social perquè obrin un expedient. Rafael de Ribot, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Quality Espresso prepara un ERO que pot afectar tots els treballadors de producció de la planta que té a la zona franca de Barcelona.
15: L'empresa té 117 treballadors i es dedica a la fabricació de màquines i molinets de cafè. Encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats temen que sigui una vuitantena. L'empresa ho justifica amb l'argument de continuar sent competitiva, però des de Comissions Obreres, Òscar Perea denuncia que la direcció vol deslocalitzar la producció.
22: Toda la producción y todos los departamentos directamente estrechos con producción son los que quieren que entren en el expediente de regulación de empleo. Y eso te digo que es bastante más de la mitad de la plantilla, porque casi todos tenemos que ver con producción.
15: La direcció i els sindicats es reuniran dilluns que ve per abordar aquest ERO. Quality Expresso fa 75 anys que és a Catalunya.
0: Amb el lema Les infermeres ja no callen, les professionals s'han manifestat a les quatre capitals catalanes per reivindicar la seva feina i exigir millores salarials i professionals.
15: Ho han fet en el Dia Internacional de la Infermeria a Girona. S'han concentrat davant les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt.
0: Salt, Núria Paraire.
23: Expliquen que cada vegada la població viu més anys i això fa que hi hagi més necessitats sanitàries que han d'assumir els professionals d'infermeria, tot i que diuen que no se'ls compensa econòmicament. Ho ha explicat el secretari provincial a Girona del sindicat SATSE, David Oliver.
24: Tot això doncs, ens va caient doncs, des d'espirometries, des de proves funcionals, d'altres coses que anem assumint, però sense que ningú, doncs, només amb un petit protocol, amb una formació d'una horeta, doncs, ja se'ns encarrega que ens en fem càrrec d'això. Això a nosaltres ens preocupa i això ens provoca aquest estrès, diguéssim, físic i mental, sobretot.
23: Concreta que la manca de millores fa que hi hagi professionals que deixin la feina perquè canvien d'àmbit o perquè marxen a altres països europeus on estan ben valorats, tenen millors sous i on hi ha més infermeres per cada 1.000 habitants. Des de Salt, Núria Peraire, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció a aquesta notícia, un advocat de Girona de 100 anys s'ha convertit en l'advocat en actiu més vell de Catalunya.
15: És Ignasi de Ribot i de Valle, que va ser alcalde de la ciutat fins al 1979. Des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
0: Tornem a Girona, Fèlix Martín.
25: Ignasi de Ribot ha agraït el reconeixement, ha escrit el llibre d'honor del col·legi. Fer 100 anys no costa gens, lo difícil és fer d'advocat. I en declaracions a Catalunya Ràdio afegeix que no té previst de plegar.
26: Estaria cansat si no treballés. Treballar és emplenar la vida, amb discursos, amb alegries.
25: A tot l'estat només hi ha un altre advocat en actiu de més edat, viu a Múrcia i té 102 anys. Des de Girona, Fèlix Martín, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I a la cultura, el debat sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial ha centrat les primeres hores del Festival de Cinema de Canes, el més prestigiós del món, Marta Viana.
27: El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
0: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
28: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
29: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
28: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara literatura. L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels lectors.
27: Barnes, que té 80 anys i és autor de títols com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir, que ara el que toca és callar. Ho explicava així a una pregunta d'aquesta emissora.
30: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho. I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
0: I atenció a això, perquè Israel es classifica per a la final d'Eurovisió 2026 amb aquesta cançó.
27: El representant israeliano Ambetan ha aconseguit passar la primera semifinal després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Es veu que havien aparegut diversos anuncis en diferents idiomes a les xarxes i mitjans de comunicació demanant els vots, un fet que prohibeix el reglament del festival. El festival, per cert, ha censurat també els crits d'atureu el genocidi que el públic va cridar durant l'actuació de Noam Betan. Grècia i Finlàndia, els dos països favorits a les apostes oficials, també s'han classificat al costat d'Israel.
0: I una altra de música, aquesta sense polèmica. Joan Manuel Serrat, guardonat amb el Premi d'Honor de l'Acadèmia de la Música Espanyola. D'un

0: Considera que ocupa un lloc essencial en la història per la seva llarga trajectòria i el llegat que deixa amb les seves cançons. Per l'Acadèmia, Serrat representa la cançó d'autor, la poesia i el compromís social, a més de ser un artista que ha esdevingut un pont entre generacions. El cantautor recollirà aquest premi d'honor a la gala que se celebrarà a l'Acadèmia de la Música el proper dia 26 de maig a Madrid.
1: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira. El president del Madrid diu també que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions i ataca la premsa. L'Espanyol rep a la Cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens. I també a 9:45 avui es disputa el partit entre l'Alavés i el Futbol Club Barcelona.
1: Ara el comentari esportiu amb Ruth Vilà.
3: El president del Madrid, Florentino Pérez, és el rei despullat a qui ningú s'atreveix a dir-li cabanú. Ahir va oferir una roda de premsa per anunciar que convocarà eleccions i va convertir la compareixença en un sainet. Despectiu amb qualsevol oposició, atacant periodistes com si fossin els responsables de tots els mals del Madrid, tornant una vegada més al cas Negreira per alimentar el relat victimista i esquitxant tot aquest discurs amb el seu masclisme ranci. I enmig de tot això, convoca eleccions anticipades, una maniobra per blindar-se encara més a la presidència blanca. Tan sorprenent és el que diu Florentino com el silenci que l'ha envoltat en els últims anys.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
4: Com a maleta expert en viatges, et garanteixo que si el que vols és tenir un viatge fàcil gaudint des del primer moment, no hi ha res com viatjar amb B-Travel. Amb B-Travel Easy, opció de cancel·lar, passi el que passi fins a 24 hores abans i assistència 24/7.
5: B-Travel, viatja't la vida. Assegurança opcional RAFE. Consulta en les condicions a btravel.com.
6: Bon dia. I a aquesta hora fem un cop d'ull. Com es desperta el país? Ara mateix, Sant Pau de Segúries, el Ripollès, tenen 4 graus després de la tempesta i la calamarsada que hi va deixar 54 litres per metre quadrat. Els hostalets a Pierola hi van caure 37 litres per metre quadrat i ara mateix hi ha 11 graus. Tenim també bancs de boira, núvols baixos, a molts llocs de la Catalunya central, les comarques de Barcelona, les de Girona. En general s'aniran aixecant durant el matí, per tant, en general acabarà fent més sol. També tenim vent a la meitat sud de Catalunya, sobretot a les Terres de l'Ebre. I avui a la tarda hi haurà tempestes, però menys que no pas ahir, més concentrades al nord-est, sobretot a l'interior de les comarques de Girona, a la Catalunya central i potser al Prepirineu. No descartem que arribin a la Costa Brava, però ja més desgastades. I en pròxims dies, demà es mantindrà la mateixa situació. Divendres augmenta la inestabilitat una altra vegada, amb més núvols i sobretot una baixada a la temperatura.
7: El Gran Teatre del Liceu presenta una temporada memorable. Aïda, la Bohème, La flauta màgica, Das Rheingold i Capuleti e Montecchi, Yanufa. La força de la veu, la força que inspira força. Abona't a la força del Liceu. Abonaments disponibles a liceu.cat.
8: Aquest estiu, viatja a Sardenya amb Grimaldi Lines. Aconsegueix un 15% de descompte en el teu bitllet de vaixell, més un 50% per al teu cotxe. Amb Grimaldi, viatja a la teva manera.
9: Avui, al Matí de Catalunya Ràdio.
10: A partir de 9:15, Àgora Esportiva amb Laia Tudel, Joel Díaz i Francesc Garriga per analitzar l'anunci de convocatòria electoral al Real Madrid i la roda de premsa del seu president, Florentino Pérez. També en parlarem amb el periodista Alfredo Relaño.
0: I després comentarem la dimissió del president del grup Vocento, Ignacio Ibarra, el mateix dia que el president del Madrid carregava durament contra el diari ABC, amb els periodistes Carme Barceló i Salvador Sostres.
10: A 9:15 entrevistarem el periodista Fonsi Loaiza, autor del llibre Florentino Pérez, El poder del palco.
0: I a les 11 parlarem del documental Tornant rere, que repassa la història de Sopa de Cabra. Ens el presentaran el director Jordi Call i Gerard Quintana i Josep Tió.
10: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: I quin tema pendent vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany?
11: Ahir a temes pendents ens va venir a veure en Sergi, el nostre Sergi, que va explicar que dilluns van a veure la rua dels jugadors del Barça pels carrers de Barcelona, però que va patir una mala experiència.
12: Tenia una camiseta i volia que me la firmés el meu jugador preferit. Sí.
13: Qui és el teu jugador preferit?
12: El Bargi.
13: Quin Bargi? El Bardagí.
12: El
13: Rooney Bardagí.
14: I què va passar?
13: Què va passar?
12: Que li vaig voler tirar la camiseta a l'autocar perquè me la firmés.
13: El Roni Verdagí.
12: La vaig enrotllar.
13: Sí.
12: Però al tirar-la es va...
13: No et trenquis.
12: Es va desplegar i...
13: La samarreta es va desplegar, clar, va fer com una vela, no? Com un
12: parapent. I va anar a la cara d'un guàrdia urbano.
13: No, Sergi.
12: I li vaig dir, perdona, és que no iba per a ti, era per al bar, i súbesela si puede.
14: Home, mira, que te la pugi i et pugi
13: que el ven. I què va fer l'urbano?
12: Va mirar i se va quedar.
13: Què dius?
12: Va ficar sota el xaleco i jo li vaig dir, devuélveme la camiseta o llamo a la policia.
13: Ja, però clar, la policia, que la policia era ell, oi?
12: Era ell i...
13: Molt bé, molt bé.
12: Se va quedar... Se
13: la... Sí, ara mateix hi ha un...
11: Avui cap a quarts de 12, més temes pendents.
1: Gràcies, Jovany. Avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Nerea Sanfe.
15: Avui és un bon dia per a confessar-vos que estic fent una desintoxicació de mòbil. Bé, realment ho estic intentant, però em costa molt. Pròximament participaré a la travessa del programa de 3CAT i allà ens llevaran tots els aparells electrònics que tinguem en possessió. Així que jo he volgut avançar-me i provar com és la meva vida sense un aparell telefònic. Spoiler, no he aguantat ni una hora. Els meus dits em demanen escriure i fer swipe amb els Instagrams de la gent. És horrible. Com ho faré quan t'haig de gravar? Ni idea. Això sí, el drama està assegurat.
1: I el segon, el Joan Foguet.
16: Winston Churchill va pronunciar el seu primer discurs com a primer ministre davant la Cambra dels Comuns tal dia com avui de 1940. Ja em direu que torno a semblar la Viquipèdia. I tant de bo. Llavors digué que no tenia res més a oferir que sang, esforç, llàgrimes i suor contra Hitler. El discurs va triomfar, però perquè no havia alternativa, ho tenia molt magre. Però com ell mateix deia, si estàs passant per un infern, segueix endavant. S'ha de seguir endavant. I deixar de pensar en que vindrà algú que t'arreglarà els problemes. Per què no? Poseu unes gotes de Churchill. Podria ser whisky, xampany o conyac a la vostra vida. Sigues el teu propi Churchill. Avui pot ser un bon dia per convertir-te en el líder que tu mateix necessites.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Avui es preveu una altra tarda amb ruixats i tempestes, però els meteoròlegs diuen que avui quedaran més concentrades a les comarques del nord-est. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui les tempestes de tarda les esperem sobretot a les comarques de Girona, però també se'n poden formar entre el Prepirineu i la Catalunya Central. D'altra banda, aquesta hora tenim boira i núvols a moltes comarques, en general s'aniran desfent, i en canvi al sud i a ponent, avui s'espera un temps ventós, però amb sol tot el dia.
0: Avui tornem també a tenir vaga de professors. I en aquest cas, al Baix Llobregat i al Penedès, seguirem també les afectacions i els possibles talls de carretera. Per cert, que la crisi oberta amb el sector n'acaba de parlar el president Salvador Illa en el seu viatge oficial als Estats Units. De seguida anirem per saber què és el que ha dit. I una altra previsió també destacada del dia la tenim a la tarda. La consellera de Parlon i el major Trapero compareixen per donar explicacions sobre els Mossos infiltrats en assemblees de docents. Però el nom del dia és, sense cap mena de dubte, el nom de Florentino Pérez.
2: Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid y por eso quiero que haya elecciones. Y yo me quiero presentar, y nos vamos a presentar. Y yo voy a decir la verdad de lo que pasa. No hagan caso a este señor, porque este señor es antimadridista desde pequeño, porque es él.
0: Avui és molt interessant llegir i sentir les reaccions de la premsa de Madrid després de la històrica i esperpèntica roda de premsa del president del Real Madrid. El Marca titula en portada Desconcert, o l'ABC, el diari que va rebre més atacs de Florentino, amb comentaris masclistes inclòs.
2: Pero ¿cómo honro mejor a mi padre? Yo le honro mejor si me doy de baja. Porque mi padre no podría entender que usted escribiera en el ABC. Miren el postperiódico hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Yo creo que una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
0: L'ABC obre avui a 5 columnes titulant Florentino tapa els fracassos del Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. I a les tertúlies de ràdio d'aquesta nit no es parlava de res més.
3: Aquí nosotros decimos y diremos lo que pensamos. Le guste a quien le guste, porque a día de hoy yo trabajo para la cadena SER y para Mediaset y me debo a mis empresas. Y yo sé que a veces contar la verdad es incómodo.
0: Així ho veia el Larguero, Manu Carreño a la SER, o un altre dels assenyalats, Manolo Lama a la COPE.
4: Este fue un señor temido, luego admirado y ahora sinceramente siento pena por él. La rueda de prensa que hoy ha dado es una rueda de prensa patética, una rueda de prensa inconexa, perdido, repetitiva. Ha habido un momento que he pensado que, que no se encontraba bien, que estaba cansado.
0: Tot i que no han estat crítiques, Josep Pedrerol al Chiringuito.
5: Hay una parte que es positiva. Yo lo he visto más fuerte que nunca. Con errores, ¿vale? Con errores, seguramente, pero más fuerte que nunca. Es decir, aquí estoy yo. Y aquellos que dudan de mi capacidad, que sepan que aquí estoy con más ganas que nunca. Eso era muy importante, que los socios lo vieran. Porque era una comparecencia para los socios.
0: No avui, algo especial al matí de Catalunya Ràdio, on parlem també amb periodistes de Madrid, com Alfredo Relaño, i també amb Salvador Sostres, que avui escriu a l'ABC. Florentino és amic meu, i en escoltar la roda de premsa, la primera reacció que vaig tenir va ser tancar els ulls molt fort, com els nens, amb l'esperança absurda que, en obrir-los, el monstre se n'hagués anat. També analitzarem les opcions que li surtin al riu un rival a les eleccions. Qui ho vulgui ha de presentar un aval amb patrimoni personal de 187 milions d'euros. Des del 2009, Florentino Pérez ha guanyat 5 eleccions, entre altres coses perquè ningú s'hi ha presentat. Tot això avui que a l'Ampolla el sol ha sortit a les 6:42 minuts i a Cassà de la Selva es pondrà a les 9 en punt del vespre. Benvinguts a un nou matí. Bon dimecres, Catalunya.
6: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui a 9:15 farem una àgora esportiva especial al matí amb Laia Tudel, amb Francesc Garriga, amb Carme Barceló i Joel Díaz. Abans, titulars ampliats del dia amb Sílvia Solana, Francesc Soler i Pol Foradada. Bon dia.
7: Bon dia.
0: Defensa l'acord.
8: El president Salvador Illa manté el pols amb els sindicats de l'ensenyament i posa en valor el pacte signat amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris al sector. N'acaba de parlar des de Califòrnia a l'inici del viatge oficial pels Estats Units.
0: Enviat especial a San Francisco, Albert Prat, bon dia.
9: Què tal? Bon dia. Sí, just acabat d'aterrar i Salvador Illa no ha donat cap senyal que demà la consellera d'Educació es presenti amb una proposta que convenci a l'USTEC. Illa vol evitar que es trenquin ponts, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
10: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i en fi...

0: del 70% segons els sindicats i del 34% segons la conselleria.
1: El sindicat majoritari USTEC portarà demà a la taula sectorial una proposta d'augment salarial de 400 euros al mes per docent. La reacció de la consellera Esther Niubó la vam tenir en directe en aquest programa. Al matí de Catalunya Ràdio diu que ho considera poc realista.
2: Maria Costa.
3: Es preveuen talls de carreteres i a la migdia hi haurà concentracions a la plaça 8 de març de Sant Feliu de Llobregat i una altra a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès. De cara a la mesa de dijous, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, diu que un augment salarial de 400 euros els podria fer replantejar el cicle d'aturades i que cal trobar una posició intermèdia. Però la consellera Esther Niubó diu que es demanen impossibles. Ho van dir ahir aquí al matí de Catalunya Ràdio.
4: Quan vam anar a les negociacions, vam anar amb una proposta de 700 euros, que és doblar el complement específic, que és el que s'ha posat a sobre la taula. Però hi ha moltes fórmules per arribar a un acord. 700 no, 200 tampoc, però 400-500 euros.
5: Aquestes posicions o plantejaments a vegades maximalistes no ajuden, no, a acostar posicions. Quan parlem amb docents, tothom el que demana són més mans.
3: Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: No només diners.
6: Aquesta nova onada d'aturades torna a posar sobre la taula quins problemes té avui en dia l'educació i quines són les possibles solucions. El professor expert en lideratge i innovació educativa, Pepe Menéndez, ens deia al matí de Catalunya Ràdio que no tot és una qüestió de posar-hi més diners, cal repensar el model, per exemple, de l'escola inclusiva.
7: Només la quantitat de diners no farà que millorem. Per això jo insisteixo en aquesta necessitat d'alguns canvis més del model, més d'estructura, d'organització. És com si jo tingués la calefacció posada i les finestres obertes, no? O sigui, ja puc posar més diners a la calefacció. Si tinc les finestres obertes, no aconseguiré que l'habitació s'escalfi, no?
0: Els socis del govern, Esquerra i Comuns, exigeixen a la conselleria reobrir les negociacions per arribar a un acord amb els sindicats.
2: A casa els pares.
1: Us ho avança a Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut.
2: Sara Riera.
8: La meitat dels joves treballa i la majoria al sector serveis. Molts, un 60% del total, a més, estudien. No hi ha capacitat d'estalvi i aquest 18%, que es podria considerar afortunat perquè ha pogut anar a viure fora de casa dels pares, ha de superar una autèntica cursa d'obstacles per engegar un projecte personal. El Pau i la Zoe ronden la trentena.
9: Els problemes principals amb la immobiliària eren de negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
10: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
9: Sí, és bastant frustrant.
8: Sara Riera, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Nou tiroteig.
6: Ahir a la tarda, al barri de la mina de Sant Adrià del Besòs, l'avís es va rebre cap a les 6 i ara els Mossos en busquen els responsables.
0: Segons el periòdico, a un quilòmetre i mig dels fets haurien aparegut un vehicle amb impactes de bala i s'apunta que el detonant seria una baralla de primera hora entre dues famílies que es van agreujant. No consten ferits.
2: Més flexibles.
1: El protocol per als afectats per l'antivirus. El Ministeri de Sanitat ha anunciat que si passat 7 dies les persones aïllades continuen sense símptomes i donant negatiu, podran aleshores rebre visites.
11: El govern espanyol segueix les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut i allarga la quarantena fins al 21 de juny, però en rebaixa les restriccions pel que fa als contactes que no tenen la malaltia. Tot plegat després que el director de l'OMS, Tedros Adhanom, i el president espanyol, Pedro Sánchez, enviessin ahir un missatge de calma, tot i no descartar més positius entre els passatgers del creuer.
12: Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
13: There is no sign that we are seeing...
14: No hi ha senyal de que es vegi l'inici de un més gran brot.
11: Per la seva banda, la ministra de Sanitat, Mònica García, acusa el president de les Canàries, Fernando Clavijo, d'haver volgut boicotejar l'evacuació de l'Ondius hores abans que el vaixell arribés a Tenerife. Des de Madrid, Cristian Rodán Tomás, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Preocupa.
6: La salut d'alguns dels infectats pel virus, i especialment la de la ciutadana francesa ingressada en estat greu ara i que ja necessita respiració assistida. El govern francès, mentrestant, està pendent dels resultats d'unes proves per poder confirmar o descartar que el virus hagi mutat.
2: Torn de les defenses.
0: El judici del cas Pujol, que demà quedarà ja vist per a sentència. Ahir vam escoltar les acusacions i la fiscalia que va retreure a la família haver-se presentat com a víctimes de les clavegueres de l'Estat.
2: Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Revella.
15: El fiscal anticorrupció Fernando Bermejo, que ha trigat més de 4 hores a defensar el seu informe final, ha assegurat que no va amagar-se darrere la suposada Operació Catalunya.
16: El análisis del caso Pujol obliga a confrontar el discurso público sostenido durante años, según el cual España ens roba, las condiciones cuentas examinadas judicialmente apuntan a presuntas prácticas de ocultación de ingresos y elusión de obligaciones tributarias.
15: Si s'estafa Hisenda, dit, s'estafa l'estat del benestar i els altres ciutadans. La família Pujol assegura va aprofitar la seva

0: La posició social i la seva influència política per multiplicar els diners que tenia Andorra en una associació il·lícita encapçalada per l'expresident i la seva dona. Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Reobrir. La Fiscalia demana que es reobri la causa contra els tres Mossos d'Esquadra investigats per suposadament ajudar a fugir Carles Puigdemont de l'Arc de Triomf el 8 d'agost del 2024.
2: Fa 15 dies, un jutjat va tancar la investigació perquè no s'havia pogut acreditar que els agents que aquell dia eren de vacances o de baixa haguessin comès cap delicte.
3: Han d'opositar els treballadors públics interins per convertir-se en fixos. Una sentència del Tribunal Suprem estableix que si els empleats que han encadenat contractes temporals sense haver fet oposicions adquirissin la condició de fixos, estaria vulnerant la Constitució. Isabel Caire és la coordinadora de Comissions Obreres a la Generalitat.
4: No es fijo porque no ha pasado unas opos. Es una figura extraña que a la Generalitat de Catalunya en queden poquíssims, perquè amb el procés d'estabilització no sabria dir-te que pocs que en queden, però sí que és una figura molt abusada a la resta de l'estat espanyol.
1: Pocs danys. Els que van causar les pluges, en alguns casos acompanyades de calamarsa, que ahir a la tarda van escombrar bona part del país. Protecció Civil va tancar ahir al vespre el pla Inuncat. El telèfon 112 va informar de prop d'un centenar d'incidents, sobretot al litoral i al prelitoral. Els bombers van arribar a fer 56 sortides entre les 3 i les 7 de la tarda, la majoria per petites inundacions o branques caigudes.
2: A Ponent, finques de fruites d'almenys 8 municipis han sofert danys per la pedra que va caure, en alguns casos de la mida d'una avellana.
1: 11 ferits.
3: Per l'explosió debutant un edifici del barri del Poblenou de Barcelona, dos continuen ingressats a l'Hospital Vall d'Hebron. Són una mare i la seva filla menor d'edat que viuen al pis on hi va haver l'incident.
1: Una d'elles es troba en estat greu. El cap de l'operatiu dels bombers de Barcelona, Carlos Chico, va explicar que l'explosió va ser quan la mare estava cuinant.
5: En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici.
1: Dos reactors nuclears.
2: És el que portava el vaixell de càrrega rus que es va enfonsar l'any 2024 davant les costes de Cartagena. Ho ha revelat una investigació de la cadena nord-americana CNN. El vaixell es va enfonsar el desembre del 2024 a unes 60 milles del litoral murcià en estranyes circumstàncies i després hi va haver una sèrie d'explosions.
3: Una setmana després de l'incident, un suposat vaixell espia rus va passar per la zona i va provocar 4 explosions més i recentment s'ha constatat que avions militars dels Estats Units també han sobrevolat la zona.
1: Cap a la Xina. Donald Trump, 8 anys després, arribarà avui a Pequín. Demà i divendres té previst reunir-se amb el president Xi Jinping. Un dels temes de tractar serà, segur, la guerra a l'Iran. El Pentàgon ha confirmat en les últimes hores que en 6 setmanes Washington s'hi ha gastat 29.000 milions de dòlars.
3: Comença un debat.
2: El Festival de Cinema de Canes sobre si el cinema i la política poden conviure i com s'ha d'afrontar l'arribada de la intel·ligència artificial. El certamen ha arrencat amb una comèdia romàntica francesa i la Palma d'Or honorífica per a Peter Jackson.
1: Enviat especial a Canes, Marc Garriga.
6: Jane Fonda ha declarat oberta aquesta 79a edició afirmant que el cinema ha estat sempre un acte de resistència. I abans, el president del jurat, el sud-coreà Park Chan-wook, afirmava que el cinema polític amb vocació artística té un gran valor, com també el té el que es fa simplement per entretenir, com ara la cinta inaugural, aquesta Venus Electric entretinguda i inofensiva. A tot això, Guillermo del Toro ha vingut a presentar la còpia restaurada del Laberinto del Fauno i s'ha emocionat al final de la projecció.
7: Això és el que les pel·lícules generen en nosaltres, això és el que l'art fa per nosaltres i a la merda la IA.
6: L'altre gran debat, la IA, amb l'Academy Moore, membre del jurat, diu que hi haurem de conviure, vulguem o no. Per cert, avui serà el dia d'Aina Clotet. Des de Canes, Marc Garriga, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: Classificat.
8: Michel Zavareila, Aniba Fela.
3: El representant d'Israel a Eurovisió, Noam Betan, ha aconseguit passar la primera semifinal del festival després d'haver rebut una advertència formal de l'organització per haver demanat el vot de forma il·lícita. Durant l'actuació s'han sentit crits com "atureu el genocidi a Palestina" per part del públic i el festival els ha censurat.
1: Compra històrica. Sony compra per 3.400 milions d'euros els drets musicals de 45.000 cançons d'artistes com Beyoncé, Shakira, Bon Jovi o Mariah Carey.
3: Diu adeu.
2: L'escriptor britànic Julian Barnes ha presentat a Barcelona el seu últim llibre, Comiats, amb el qual s'acomiada dels seus lectors. Barnes, que té 80 anys i és autor de llibres com El sentit d'un final, diu que la decisió de plegar no ha estat senzilla, però que ja ha dit tot el que havia de dir i que ara el que toca és callar.
9: Ara mateix no tinc una sensació de pèrdua terrible perquè crec que va ser correcte aturar-ho.
10: I qui sap, si per casualitat escric un altre llibre, l'hauria de titular Ho sento, només estava fent broma.
11: I en esport, Robert Prat, dictatorial.
12: L'actitud de Florentino Pérez.
13: Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, que es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
12: El Barça estudia emprendre accions legals contra el president del Madrid. Florentino anuncia eleccions, diu que no dimitirà i ataca la premsa per les crítiques al Madrid.
11: Sense marge.
12: L'Espanyol rep l'Atlètic Club a les 7. Manolo González, Sergi Blanquiblau.
14: S'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
12: L'Espanyol té els mateixos punts que el Girona, que ocupa posicions de descens després de la victòria del Llevant a 9:15 a la Ves Barça.
11: Avui és dimecres 13 de maig del 2026 i a les últimes hores a Catalunya ha nascut l'Aaron amb 3 quilos 620 grams a l'Hospital Universitari de Vic i l'Arlet amb 2 quilos 62 grams a l'Hospital Sant Joan de Déu. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts i enhorabona a les famílies.
15: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
16: Com anem? Bon dia. Passen 2 minuts d'un 8:15. Us informa Marc Jurado. Tenim 8 graus ara mateix a Vic, 11 a Vilafranca i 14 a Mataró. I el trànsit, com tenim les carreteres? Clàudia Serra, bon dia.
17: Bon dia. Retencions hores d'ara a la P7 entre Barberà i Mollet, direcció Tarragona, degut a un accident que talla un carril. Trànsit dens també d'entrada a Barcelona, la 2, la B23 i la C58. I també molt carregades la Ronda de Dalt de Trinitat a Mundet i la Litoral de Santa Coloma a la Barceloneta, en tots dos casos sentit Llobregat.
16: Gràcies, Clàudia. I a Montserrat, tancat el camí de la Santa Cova pels desperfectes dels aiguats d'ahir a la tarda. Les autoritats, de fet, demanen màxima prudència i que respecti la senyalització. Barcelona amplia el procés de regularització pels immigrants que no estan empadronats a la ciutat.
18: El procés es pot iniciar a partir d'avui dimecres a la Fira de Montjuïc.
16: Toni Fortesa.
19: Els tràmits per aquest procés se centralitzaran a la Fira de Barcelona i a partir de la setmana que ve l'operatiu sumarà advocats especialitzats en les tramitacions, a més de treballadors de les UAC i del SAIER. Tot i així, l'oficina de la Monumental continuarà oberta. L'Ajuntament de Barcelona ja ha atès 27.000 persones pel procés de regularització d'immigrants des que va començar la campanya i ja ha entregat 24.000 informes de vulnerabilitat. Toni Fortesa, pel matí de Catalunya Ràdio.
16: Més notícies. El Vallès Occidental Sabadell vol ser referent a Europa en formació de restauradors i obre un centre en una antiga nau industrial.
20: L'escola de restauració ocupa 2.300 metres quadrats, està equipada amb l'última tecnologia i ha suposat una inversió de 6,6 milions d'euros. Prop de la meitat provenen de fons europeus.
16: Un altre cop a Barcelona, els veïns de Ciutat Vella denuncien que el nou pla d'usos al districte afavorirà l'aparició de més negocis encarats al turisme.
18: Denuncien que s'ha posat molt el focus en la limitació de negocis com botigues de cànnabis, fundes de mòbil o de manicura, però que s'ha amagat que hi haurà més permissivitat per activitats vinculades a l'oci nocturn, al turisme i la restauració.
16: I les portes obertes al Port de Barcelona es faran el cap de setmana del 30 i 31 de maig. Aquest any les novetats seran les visites al Far del Llobregat i també un ball d'embarcacions.
20: Serà la primera vegada que es fa aquest espectacle marítim en un port de l'estat. Vaixells remolcadors, amarradors i de pràctics es mouran i dispararan aigua a raig al so de la música. S'obriran 5.000 places per visitar el port des del mar amb golondrina.
16: I cultura. Vic vol declarar bé cultural d'interès local els tres caps de llúpia i els gegants centenaris. Totes són figures centenàries dins del conjunt de la imatgeria festiva de la ciutat. De fet, els comtes d'Osona i la Vella daten del 1862, el Merma del 1832 i el Nen del 1900. La iniciativa havia sorgit arran d'una proposta de la mateixa colla gegantera i l'aprovació inicial ha merescut el suport de tots els grups municipals. I Granollers, sapigueu també que obre les fires i festes de l'Ascensió amb el pregó. Serà càrrec de Teresa Llobet a partir de 7:45. Són les 7:20. Esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
15: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
21: Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
22: Catalunya Ràdio.
23: Són les 7:20 i ara és el moment de repassar les portades de la premsa des del quiosc. Calet, bon dia.
24: Molt bon dia a tothom. Avui
0: es ven bastant ABC, gràcies al Tito Florentino, que per cert tinc un missatge per Tito Florentino. Deixa't de veure pel·lícules de science-ficció. És que no es pot fer gran, eh? Ara, con tots els fracassos del Real Madrid, i està culpant a la premsa, i està culpant al periodista. Però venga, va, home, sisplau. No es pot anar així pel món.
23: Veig que estàs enfadat, amb la roda de premsa d'ahir.
0: No estic enfadat, però és que un no es pot fer gran. És que no para de dir tonteries una darrere de l'altra, però és que no, home.
23: En fi, què hi farem, no, Calet?
0: Pues mira, aguantar, i ja està.
23: Gràcies, Calet. De fet, si repassem la portada d'aquest diari de l'ABC, que diu el Calet que avui s'està venent molt i que se seguirà venent durant tot el dia, el tema principal és aquest. La fotografia de Pérez ocupa més de la meitat de la pàgina. L'acompanya el titular Florentino Pérez, tapa els fracassos del Real Madrid amb un atac desaforat a l'ABC. El Mundo parla d'una roda de premsa hilarant i El País descriu la intervenció com a insòlita per l'atac a la premsa. Ho acompanya amb una foto de Florentino Pérez que també surt en altres diaris tapant-se les orelles. Més premsa, l'Esportiva de Madrid, l'As destaca la portada Les paraules de Pérez, m'hauran de fer fora trets, i el Marca ho resumeix tot en una sola paraula, desconcert. I a Catalunya, l'Esport parla de Reial Esperpent, i el Mundo Deportivo i l'Esportiu coincideixen en un titular amb una sola paraula ben gran, que diu delirant. A La Vanguardia titulen Florentino desfermat, i l'Ara explica que Florentino Pérez convoca eleccions i ataca la premsa. I sobre altres temes de portada, que també n'hi ha, el periòdico relata que l'OMS descarta un brot més gran de l'antivirus, però no nous casos, i dedica la foto als mestres i professors, amb la plaça de Sant Jaume tenyida de groc. Els docents mantenen la vaga, titulen.
4: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser
5: 7, 15, 19, 28 i 35, i els sols el 3 i l'11.
4: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.
11: I un dia més volem parlar de l'ambició de la FIFA en aquest Mundial de Futbol. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia, sí, dia de futbol. A banda de Florentino Pérez, ja hem parlat aquí, i molt, de l'escàndol del preu de les entrades d'aquest Mundial, però el 40% del que guanyarà la FIFA en aquest Mundial, i guanyarà molt, ve dels drets televisius. 180 països ja han firmat acords amb la FIFA per passar els partits del Mundial, però quan falta un mes perquè comenci el Mundial, només un mes, hi ha dos països que no han arribat a acords i, per tant, ara mateix no tenen assegurat veure els partits del Mundial. I no són països qualsevol, són la Xina i l'Índia.
24: Millions of people might not be able to watch the World Cup this summer. That's because neither India nor China has agreed.
7: Dues coses destacades. Primer, la Xina i l'Índia concentren una tercera part de la població mundial i, per tant, una part molt important del públic potencial i dels ingressos. I la segona, aquests acords normalment es fan en mesos o anys d'antelació. Insistim que falta un mes i no hi ha acord. Per tant, què s'està passant? La primera explicació segurament us sonarà perquè l'hem dit algun cop ja. La FIFA li ha demanat a la Xina 300 milions de dòlars per poder retransmetre el Mundial. És el doble del que la televisió xinesa va pagar pels dos últims Mundials junts. La FIFA ara negocia, ho ha rebaixat a la meitat, però continua sense haver-hi acord. I és un problema per la FIFA, perquè la meitat del consum digital de l'últim Mundial, només la meitat venia d'un sol país, que és la Xina. I a l'Índia, l'oferta de la FIFA era de 100 milions d'euros. A l'últim Mundial van ser 60, per tant, és pràcticament el doble. La FIFA també ha rebaixat les pretensions, però ni així hi ha acord. I és un gran mal de cap perquè la Xina i l'Índia són un enorme mercat futbolístic. De fet, les empreses xineses patrocinen aquest Mundial amb 500 milions de dòlars.
11: I per què s'ha arribat fins aquí?
7: Aviam, primer perquè, com deies abans, la FIFA s'ha passat d'ambiciosa. Ja vam explicar que ha permès que a la seva web de revenda s'anunciïn entrades per la final a 2 milions de dòlars, doncs és una mica l'equivalent. Aquí no ha calculat una cosa important, que és la diferència horària. A l'Índia, dia, pràcticament tots els partits seran de matinada.
25: Ronaldo, penalti! Penalti, Melie! Alonso con Cachavantia!
7: I això fa que alguns temin que tindran poca audiència i, per tant, els anunciants s'ho estan pensant molt. I després hi ha un factor futbolístic. La FIFA va ampliar de 32 a 48 equips els que jugarien en Mundial. Les males llengües diuen que això es feia justament amb l'esperança que la Índia i la Xina s'hi classifiquessin. Però en lloc de la Xina i l'Índia...
26: Intercepted by Curaçao! Curaçao have done it!
1: Curaçao?
7: En lloc de la Xina, l'Índia s'ha classificat Curaçao, amb una població equivalent a una ciutat, Índia o xinesa. La FIFA ingressarà 11.000 milions de dòlars amb el Mundial, però ara amb la Xina i l'Índia podrien ser més, però insistim que de moment no hi ha acord per la tele.
2: Lletera Campllong, la llet de casa, patrocina l'Enigmàrius.
3: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
6: Ahir dimarts, l'Enigmàrius feia pal clavat a terra en plena fredorada. I la resposta era geló. Un geló és un pal que es clava a terra per indicar una alineació. I en català central sona com la fredor intensa que anomenem geló, amb G-E-L-O. R. Avui dimecres, un Enigmàrius mèdic. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, de 8 lletres. Inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats, 8 lletres.
3: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
11: I ara comentari televisiu amb Mariola Cubells, avui sobre l'entrevista d'Isabel Díaz Ayuso ahir a 4.
8: Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunitat de Madrid, ha estat al programa de 4 en boca de todos amb Nacho Abad. El motiu de l'entrevista era per a que explicara el seu polèmic viatge a Mèxic. I entre altres coses, però incomprensibles, Ayuso ha dit que ningú es va queixar quan Salvador Illa va anar a Mèxic. A segons ella, fer propaganda del català. I ho ha comparat amb el seu elogi a Hernán Cortés, que és el que va generar tota la controvèrsia, com ja sabem. Feia molt que no l'escoltava tanta estona i la veritat m'ha resultat desassossegada.
11: I la recomanació del dia avui que arrenca a Barcelona la primera trobada internacional pels drets digitals, la Cristina Bordas ens recomana la sèrie Person of Interest.
9: Avançada al seu temps i creada per Jonathan Nolan, quan encara faltava molt per arribar a imaginar les possibilitats de la intel·ligència artificial actual, planteja l'existència d'una IA capaç de predir crims i detectar qui hi estarà involucrat. Una gran excusa per obrir el debat de fins on seríem capaços de renunciar a la nostra llibertat a canvi de seguretat. Altes dosis d'acció clàssica, gecs d'hòsties i trets i un protagonista carismàtic de gatell fàcil. Trobareu Person of Interest a Netflix i també de compra a Prime Video.
3: Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això, el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat. Doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
11: I quin és el protagonista del dia d'avui, Gerard Jovany? Bon dia.
28: Bon dia, en Florentino.
29: Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas sudamericanas.
30: Insults, amenaces, hasta contra els difunts.
28: El president barra propietari del Real Madrid, Florentino Pérez, és el protagonista del dia perquè ahir a la tarda va decidir allargar la festa i l'alegria culer amb una compareixença esperpèntica, ridícula, tabernària, total amb l'objectiu d'anunciar que convocarà eleccions i per atacar els mitjans i periodistes que considera que no li han llepat prou el cul.
31: Florentino Pérez, más fuerte que nunca.
11: Josep Pedrerol, què tal? Bon dia.
31: I són del Barça, eh?
28: Sí, sí, sí, home, i tant, ho sabem tots, Pedrerol.
31: Bon dia, buenas noches, bienvenidos al Chiringuito, benvinguts al Chiringuit, exclusivo. Sí va. Ya nadie habla de la Liga, del Barça. El mundo entero aplaude la comparecencia de Florentino Pérez.
28: No sé si aplaude, ¿eh? No sé si es la paraula.
31: ¡Qué discurso! Sí. ¡Qué emoción! Sí. ¡Qué capacidad oratoria! Sí. El mundo no asistía a un evento como este desde que Martin Luther King pronunció lo de I have a dream.
28: Sí, igual.
31: Desde que Winston Churchill llamó a la resistencia a la Segunda Guerra Mundial. Ayer vi gente con lágrimas en los ojos mientras Florentino Pérez decía verdades como puños.
28: Sí, pero escolta una cosa, Pedrerol.
31: Te callas. Respeta, ¿vale? Respeta. ¿Vale? Va. Sí. Y era hora que alguien le pintara la cara a la prensa, a Relaño, a Juanma Castaño, a una mujer que escribe sobre fútbol sin tener ni idea de fútbol.
28: Ya, yeah. Bueno, deixem-ho estar, Pedrerol.
31: Venga.
11: Són 8:15. I pendents, aquest matí d'una nova jornada de mobilitzacions de mestres i de professors. Avui a vaga al Baix Llobregat i al Penedès ja tenim els primers talls, per exemple, la B23 a Sant Joan d'Espí. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Hola, bon dia. Doncs sí, tenim diverses incidències. Una d'elles és aquest tall a la B23 a Sant Just, sentit Barcelona, per una manifestació. Destaquem també retencions a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, degut a un accident que talla un carril. Atenció també a la P7 a Vilafant. Hi ha dos carrils tallats en cada sentit per l'accident d'un camió i intensitat en els dos sentits de la marxa. I circulació també amb congestió a la C32 a l'Ella, direcció Barcelona. Hi ha un carril tallat per un accident. Retencions des de Taià.
11: Sobre el pols amb els sindicats majoritaris, n'acaba de parlar també el president Salvador Illa des de Califòrnia. No parla d'una possible oferta de mà a la taula sectorial, sí que defensa l'acord a què el govern va arribar amb Comissions Obreres i la UGT minoritaris del sector.
10: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir enraonant i de mà estesa.
11: Illa també ha dit que la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major Trapero donaran avui explicacions pertinents sobre la infiltració dels agents dels Mossos en assemblees de mestres. I això avui que al matí de Catalunya Ràdio us avancem que només un 18% dels joves de Catalunya aconsegueixen emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut. El principal motiu, que no es poden permetre el que costa pagar un lloguer. I pel que fa als esports, Robert Prat?
6: El Barça, que estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les acusacions pel cas Negreira, el president del Madrid diu que el Club Blanc els han robat les lligues. Descarta dimitir, anuncia eleccions, ataca la premsa. L'Espanyol rep a la cel l'Atlètic Club sense marge d'error. Els blanquiblaus tenen els mateixos punts que el Girona, que estan descens, també a quarts de 10 a la Ves Barça.
11: I pel que fa al temps, avui esperem tempestes, però sembla que n'hi haurà menys i no tan fortes com les d'ahir. Eloi Cordomí, bon dia.
12: Sí, bon dia. Hi ha inestabilitat, però no tanta com ahir. Avui les tempestes quedaran més concentrades al nord-est de Catalunya. Ara, a aquesta hora sí que destaquem la boira i els núvols baixos que hi ha molts llocs de les comarques de Girona, de Barcelona, al centre del país. S'aniran aixecant en general. En canvi, al sud de Catalunya i a Ponent fa vent, i això farà que faci sol aquí tot el dia. I, en canvi, al nord-est, en aquests sectors de l'interior Girona, sobretot Catalunya Central, Prepirineu, aquí és on aquesta tarda podran haver-hi aquestes tempestes. Avui en temperatures més baixes, màximes de 20 graus, en general potser 24-25 les més altes al sud. Sembla que la baixada de les temperatures es farà més contundent de cara a divendres.
11: I mobilitat també a aquesta hora, amb retards a Rodalies, hi ha l'AVE, Maria Fernández Noguera. Bon dia.
13: Bon dia. Els trens de les línies R1 i R4 de Rodalies van en retard perquè hi ha hagut una incidència en la senyalització provocada per un robatori de cable entre les estacions de Sant Feliu de Llobregat i Molins de Rei, segons informa Adif. Aquest no és l'únic problema avui de l'R4, perquè entre Manresa i Montcada bifurcació hi ha limitacions de velocitat, més de les habituals, a causa de les pluges, i això provoca demores de 15 minuts de mitjana, segons informa Renfe. D'altra banda, Adif assegura que ja ha solucionat el problema de falta d'atenció a la catenària que ahir va provocar retards a l'alta velocitat, però l'AVE, que ha sortit de Figueres en direcció a Madrid avui a primera hora del matí, va amb un quart d'hora de retard. I atenció si teníeu previst comprar un títol de viatge a les màquines del metro de Barcelona, perquè hi ha una incidència que fa que no s'hi pugui pagar amb targeta bancària. El servei de trens subterranis, això sí, funciona amb normalitat.
11: I avui a l'Àgora Esportiva del matí amb Laia Tudel, Francesc Garriga, Carme Barceló i Joel Díaz parlarem d'aquesta crisi amb Florentino Pérez. Quan són les 7:33. I obrim aquesta hora a la redacció del matí, connectem amb la redacció per conèixer les opinions destacades dels diaris. Mariol Roger, Pol Foradada, bon dia.
14: Bon dia.
11: Avui, com no podia ser d'altra manera, articles d'opinió i editorials que tenen un nom propi, el de Florentino Pérez.
15: Pel que fa a la premsa de Madrid, tant l'ABC com el Mundo dediquen l'editorial al president del Club Blanc.
14: El involuntari protagonista d'ahir, l'ABC, el titula respectar el Real Madrid des de dins i considera que la compareixença de Florentino confirma que el Madrid travessa una crisi més profunda que una mala temporada.
15: El diari del Grup Ocento diu que seguirà explicant el que passi al club encara que incomodi el seu president, que, per cert, ha deixat de pagar la subscripció del rotatiu.
14: El Mundo titula la desconcertant exhibició de Florentino Pérez i diu que ahir el president va mostrar la seva pròpia personalitat.
15: Considera que aquesta aparició pot considerar-se el reflex de la seva debilitat després de 2 anys sense títols, amb una situació econòmica confusa i un projecte esportiu trencat.
14: A El País, la periodista Nadia Tronchoni explica que ahir es va viure un deliri impropi de Florentino Pérez.
15: Tronchoni diu que el president del Real Madrid va mostrar que és un directiu desorientat i que està fora de lloc.
14: Mentrestant, a La Vanguardia, el cap d'esports, Juan José Pallés, descriu Florentino com una persona vulnerable.
15: I destaca que es va oblidar de les càmeres i van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i la supèrbia.
14: I al periódico, el periodista Emilio Pérez de Rozas es pregunta per què se li va permetre això.
15: qualifica l'acte d'ahir de patètic i diu que les persones de confiança de Florentino, així com la seva família, li haurien d'haver impedit que es mostrés de manera descontrolada i fora de si.
14: I acabem amb l'àlera que titula la fugida endavant de Florentino Pérez.
15: I assenyala que la imatge que queda després de la roda de premsa d'ahir és la d'un Real Madrid en descomposició.
11: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista David Bassa.
0: Llegeixo a la NPR, la National Public Radio dels Estats Units, que la majoria dels nord-americans no es creuen que els atemptats contra Trump siguin reals. I alerta, perquè si bé la majoria dels incrèduls són demòcrates, comença a haver-hi votants republicans que també consideren que els atemptats són un muntatge orquestrat pel propi president. Mala peça el teletrampista. A veure si encara resultarà que haver jugat tan fort a les xarxes i a la desinformació els acabarà passant factura. Ja ho diu la dita, sempre t'emmascares amb una paella bruta.
4: Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbaquina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
5: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
16: Ah, como hemos cambiado.
17: Els canvis proven bé. Renova el teu cotxe per un nou Citroën amb fins a 8 anys de garantia i estalvia fins a 8.500 euros si el finances amb Stellantis Finance. Canviem? Citroën. Consulta citroen.es.
18: A Birba tenim una manera de fer les galetes molt nostra i autèntica, que ens fa escollir els ingredients més naturals, trencar els ous frescos a mà i posar-hi les ametlles una a una. Galetes Birba, fidels al que és autèntic des del 1893 amb el nostre tarannà.
19: Busques un cotxe dissenyat per gaudir al volant? I equipat amb la tecnologia que et farà emocionar com en una muntanya russa? I només aquest mes des de 14.900 euros financiant amb Stellantis Finance? Descobreix el cotxe petit líder a Alemanya al teu concessionari Opel més proper. Més a opel.es.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeixi gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents... i comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days, tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
27: El matí de Catalunya Ràdio.
11: Fem un cop d'ull a altres notícies que han trobat a la premsa digital amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. El poble amb més oliveres mil·lenàries.
22: És Ulldecona, al Montsià, un municipi amb 126 quilòmetres quadrats que té 1.900 exemplars catalogats distribuïts entre les serres del Montsià i de Godall, entre d'altres. Ho recull l'ABC, que destaca que hi ha oliveres singulars, com la més antiga, anomenada Farga de l'Arion, que es va plantar l'any 314. De fet, explica que està reconeguda com l'olivera més antiga del món que encara produeix olives.
11: Els gelats que s'estan fent famosos.
23: Els que es van menjar Lewandowski i Schneck a la Rua del Barça. Doncs bé, llegim al web de BTV, que són de la gelateria Vibra, que va obrir fa només 5 dies. Expliquen que quan la Rua passava pel carrer París amb Enric Granados, van sortir cap a l'autobús del jugador sense tenir gaire clar si els podrien fer arribar una terrina que els havien preparat amb un cartell. Vols un gelat? Schneck les va veure, va demanar-ne la bossa. Encara no s'ho creuen.
11: I què ha tornat a tenir quiosc?
22: Taradell, llegim el 9-9, que després d'un any i mig sense, l'obrirà l'Ajuntament. El projecte arriba després d'un camí ple de burocràcia i negociacions amb els antics propietaris. Ho presenta com un servei essencial per al municipi i és que des que va tancar els subscriptors de premsa es van quedar sense punt de recollida i havien d'anar a buscar el diari al poble del costat.
11: I pescadors de vaixelles.
23: A Galícia, des que la conselleria ha donat llum verd a la captura de vieires a Cangas, els pescadors de la confraria de Sant José estan recuperant exemplars històrics de la ciutat. Els mariners diuen que a vegades troben coses, però que això és extraordinari. En 16 dies han reunit una vaixella amb peces centenàries del fons de la ria. Hi ha, per exemple, safates amb el segell de la companyia transatlàntica espanyola, que era una navilieria de referència per creuar l'Atlàntic. Ho recull la Voz de Galícia.
11: El xandall de Maduro.
22: El porta el secretari d'Estat dels Estats Units, Marco Rubio, almenys apareix en una fotografia a l'avió presidencial rumb a la Xina amb la mateixa roba esportiva que portava l'expresident de Veneçuela quan va ser capturat. És la mateixa Casa Blanca qui ha difós i ho fa en gran a les xarxes. El cap de comunicació pública, la foto amb el text, el secretari Rubio lluint el Nike Tech Veneçuela. Ho recullen diversos digitals.
11: I ara els destacats en internacional i economia, amb Frederic Vincent i Lara Garcia.
2: El New York Times avança que, tot i la guerra a l'Orient Mitjà, l'Iran conserva una gran capacitat militar, sobretot en els seus míssils. El diari cita informes de la intel·ligència dels Estats Units que diuen que Teheran continua tenint accés operatiu a 30 dels 33 emplaçaments de míssils al llarg de l'estret d'Hormuz. Per tant, l'exèrcit iranià encara és molt més fort del que ha afirmat Donald Trump. La crisi política al Regne Unit centra totes les portades de la premsa de Londres després que Keir Starmer, el primer ministre, descartés plegar com a mínim per ara, tot i la revolta de diputats del seu partit, el laborista. El Daily Mail parla de paràlisi pel caos laborista. El Times, el Guardian i el Daily Telegraph ja posen el ministre de Justícia com un dels que més estan pressionant perquè plegui Starmer. I el Sun recupera aquell tòpic del disc de Supertramp i posa en portada una imatge de Starmer i titula Crisi, quina crisi. Le Monde avança les conclusions de l'informe sobre el robatori del Louvre, que destaca la necessitat de millorar la seguretat ja no només d'aquest museu, sinó de tots els de França. L'informe, que han fet diversos diputats, destaca que només un de cada quatre museus a França té un pla per protegir els seus béns culturals.
3: I a la premsa econòmica, el Cinco Días parla sobre la sentència del Suprem, que diu que els treballadors públics temporals hauran de fer oposicions per ser fixos. Segons el diari, la sentència dispararà les demandes perquè permet als que ja han superat les oposicions reclamar un lloc fix i a tots els afectats exigir compensacions econòmiques. Afegeix que els tribunals ja acumulen 40.000 denúncies d'aquest tipus i que encara en sumaran més. Avui l'Expansió destaca que les associacions agràries anticipen un efecte en cadena per la pujada de preus dels fertilitzants per la guerra, que amenaça de descontrolar els preus del pa, la carn o la llet. I adverteix que molts agricultors deixaran de conrear cereals si es continua produint a pèrdues. I l'ONU Economia assegura que les retallades constants de Ryanair passen factura a l'aerolínia, que en els primers 4 mesos de l'any ha perdut, per primera vegada, passatgers a Barcelona i en el conjunt de l'Estat. El diari ho atribueix a la reducció d'operacions després del seu enfrontament amb Aena per la pujada de tarifes.
11: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
7: Esperpèntica per l'esportiu. Aquesta compareixença de Florentino Pérez, una maniobra de distracció del fracàs esportiu, una aparició delirant, reial esperpent pel diari Esport amb un Florentino que mostra la seva pitjor imatge. Joan Vehils parla d'un Florentino superb i provocador. Florentino s'atrinxera, remarca el diari Ara.

Pel Mundo Deportivo és un deliri de Florentino Pérez que s'autoelogia amb zero crítica. Un espectacle que Santi Nolla defineix com el show de Flo. La Vanguardia remarca una frase de Florentino: només me n'aniré a trets. Juanjo Pallás diu que va obviar les càmeres, van aflorar les fòbies, els tics, el masclisme i el poder. El periòdico recorda que per presentar-se com a president del Madrid es necessita un aval de 187 milions d'euros i 20 anys d'antiguitat de soci. Emilio Pérez de Rozas parla d'un Florentino descontrolat, fora de si, amb un discurs patètic i amb una set de venjança desmesurada. Tengo...

0: El diari Marca parla d'una explosió desconcertant. Es publica que el Madrid té un vídeo amb errades arbitrals que li han costat 16 punts a la Lliga i que presentaran davant la UEFA. L'ABC afegeix que el president del Madrid tapa els fracassos de l'equip amb un atac desaforat contra el diari. Des d'ABC incideixen que continuaran fent la seva feina amb autonomia, sense covardir-se per les crítiques de Florentino. Luis Herrero apunta que el president del Madrid ha convertit el club en un club odiat a massa llocs. I El Mundo diu que s'ha manifestat un Florentino mai vist, que s'ha despullat i el comparen amb Jesús, Gil i Gil.
1: Atención, españoles. Habla el jefe del Estado.
2: A Electrodomèstics Calvet t'aconsellem comprar sempre productes amb la màxima eficiència energètica, com els de la marca Midea. Rentadores, rentaplats, frigorífics... A Calvet et lliurem els electrodomèstics en menys de 24 hores i ara pots pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. Tria la marca Midea, l'encertaràs. Electrodomèstics de qualitat per menys del que t'imagines. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: A la premsa del cor, la filla petita dels Reis d'Espanya, Elisenda Pineda.
4: Fi de curs de sol i platja per a la infanta Sofia. La filla de Felip VI i Letícia acaba el primer any universitari a Lisboa, uns estudis que continuarà a París i acabarà a Berlín. Ciències polítiques i gincana, dos en un. A la Universitat de Lisboa és tradició celebrar el final de curs gaudint d'un dia de platja on els alumnes fan xap-xap a les gèlides aigües de l'Atlàntic mentre gaudeixen d'un pícnic. Esperem que Sofia porti carmanyola amb truita de patates, llauna d'olives rellenes, l'espanyola i mitja cintura. I ja que hi som, creuarem els dits perquè a la nevera no li falti co-co-co-co, el ricó co-co-co-co.
5: Coco.
3: I el músic Stevie Wonder fa anys avui, que n'alies?
5: Sí, i tant. Però quants anys deu fer Stevie Wonder?
3: 76.
5: No, és més jove.
3: Ah, sí?
5: 76 anys.
3: Ah, mira, 10 anys més.
5: També jove. Felicitem l'actor Ferran Renyer.
3: Ferran Renyer, 71.
5: Doncs mira, com Stevie Wonder també en fa 76, i acabem amb l'actor Jordi Sánchez.
3: 62.
5: Sí, senyor, clavadíssims.
3: Mira, Sant Oral.
5: Avui és se celebra la Mare de Déu de Fàtima, un 13 de maig del 1917. Tres nens van anar a pasturar les seves ovelles com de costum, a un lloc conegut com Cova d'Íria, a prop del seu poble natal, a Fàtima, Portugal. Una de les nenes, Lucía, va descriure haver vist sobre una alzina una dona més brillant que el sol, vestida de blanc, amb un mantell amb vores daurades i amb un rosari a les mans. Els va demanar que retornessin el mateix dia i a la mateixa hora durant 6 mesos consecutius, encomanant-los al prec. L'aparició va ser entre el 13 de maig i el 13 d'octubre i la seva fama va anar més enllà dels seus límits locals i, evidentment, va arribar a tot el món. A Catalunya hi ha 10.493 persones que es diuen Fàtima.
3: I ara tanquem el repàs a la premsa, avui que és 13 de maig del 2026, anant al quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Tal dia com avui, de fa 30 anys.
7: 13 de maig de 1996, primers dies de José María Aznar a la Moncloa i primeres fotos del nou president jugant a pàdel, un esport encara molt desconegut ara fa 30 anys i que Aznar va posar de moda amb les seves partides amb famosos com Pedro J. Ramírez, Carlos Sainz o el president de Telefònica, Juan Villalonga. Aznar s'acabaria fent una pista de pàdel a la Moncloa. El 1996 també eren bones èpoques per al rei d'Espanya, Joan Carles I. Tothom li reia les gràcies i fins i tot rebia premis internacionals com la medalla Roosevelt de les quatre llibertats. Llibertat de culte, d'expressió, llibertat contra la por i llibertat contra la indigència. Aquesta última, diguem que la va exercir de manera generosa. I acabo perquè ara fa 30 anys les joventuts d'Esquerra Republicana elegien un nou secretari general. Es deia Camil Ros, tenia 23 anys i s'havia declarat insubmís a l'Emili. Ros estava disposat a anar a la presó si calia per ser coherent amb les seves idees i canviar les coses. És el mateix Camil Ros que ara lidera la UGT de Catalunya.
3: Avui és 13 de maig del 2026, és el 133è dia del calendari. Falten 39 dies per l'estiu, 42 per Sant Joan i 4 pel Dia Internacional contra l'Homofòbia. Així sona el dia d'avui.
6: Els sons del matí.
8: Lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir.
9: Miren el postperiódico hoy, dos artículos en el ABC contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol.
8: Dígaselo a Juanma Castaño, si es de la COPE. Que es todos los días, a todas horas. Pero yo entré con José María García. Después vinieron los Segurolas, los Carreños, todos esos.
10: Yo le digo para que hable con su jefe.
8: Bueno. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado? Porque me tendrán que echar a tiros.
11: 400-500 euros.
12: Tothom el que demana són més mans per atendre doncs, aquesta diversitat i aquesta complexitat.
13: Seguiremos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados.
14: There is no sign that we are seeing...
15: No hi ha senyal de que es vegi l'inici d'un més gran brot.
3: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb Maiol Roger. Esperpent.
0: Persona, situació o cosa grotesca. I grotesca és que fa riure per la seva estranyesa, extrema lletjor, absurditat. Esperpent és una de les paraules més repetides que trobem per definir la roda de premsa, certament esperpèntica i grotesca, de Florentino Pérez. També trobem deliri, ridícul, desconcert, n'hi ha per triar avui.
3: Saquejar.
0: Entrar en un lloc i robar tot el que hi ha de valor. L'origen és l'italià saqueggiare i ve de la tradició de l'home del sac, fent referència als soldats que omplien sacs amb el botí obtingut en assaltar ciutats o cases. En les seves conclusions, el fiscal del cas Pujol va acusar la família de l'expresident de saquejar les arques públiques.
3: Desencriptar.
0: Tenint en compte que encriptar és, en informàtica, xifrar basant-se en algoritmes matemàtics, desencriptar és desfer-ho per poder llegir la informació real. Avui els diaris expliquen com els tribunals tenen problemes per desencriptar els arxius del comissari Villarejo.
3: Posem-hi tres xifres amb l'Ara García. 18%.
16: Només un de cada cinc joves de Catalunya aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer.
3: 80.
16: Són els treballadors a qui podria afectar l'ERO de l'empresa Quality Espresso de la planta de la Zona Franca de Barcelona. L'empresa té 117 treballadors, encara no ha concretat la xifra d'acomiadaments, tot i que els sindicats ja temen que en siguin una vuitantena.
3: 100.
16: Són els anys que té l'advocat en actiu més vell de Catalunya. És Ignasi de Ribot i de Valla, de Girona, que va ser alcalde de la ciutat des del 1972 fins al 79. És la primera vegada que un advocat centenari continua treballant a Catalunya i des del Col·legi d'Advocats li han fet un homenatge.
3: I ara anem al veig-veig. Tres imatges pel Foradada. A la primera imatge hi veig una plaça, és la plaça de Sant Jaume. És una fotografia panoràmica feta des d'un balcó, és amb el Palau de la Generalitat a la dreta, l'Ajuntament queda a l'esquerra, i al mig hi ha milers i milers de persones que omplen la plaça, totes amb samarretes grogues.
17: Imatge del tram final de la multitudinària manifestació de docents ahir al centre de la capital catalana, primer dia d'una nova onada d'aturades que s'allargarà durant les properes setmanes, i en què s'hi van sentir crits reclamant millores salarials o proclames com menys policia i més educació.
3: A la segona imatge hi veig la part inferior d'unes cames i uns peus, són d'una persona asseguda en una cadira, les sabates són de pell de color marró clar i els mitjons, força cridaners, s'hi veuen diverses banderes dels Estats Units.
17: Mitjons molt patriòtics. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, els portava aquest dimarts durant una compareixença a la Cambra de Representants marcada pels advertiments sobre les possibles operacions de la intel·ligència russa de suport logístic a Cuba. Va insistir que l'illa representa una amenaça per a la seguretat nord-americana.
3: I a la tercera imatge veig l'escultor i joier Joan Serramià a la seva taula de treball. S'està fent un esbós de llapis d'una creu. En un dels folis es pot llegir Fèrula papal, any Gaudí 2026. Tarragona, Ricard Buigas, què està fent?
18: Doncs mira, t'explico. Serramià està dissenyant un bastó inspirat en l'obra de Gaudí que el papa Lleu XIV tindrà a la seva disposició el 10 de juny en la seva visita a la Sagrada Família. La creu que veus, a la imatge que Serramià ens ha fet arribar, és similar a la creu gaudiniana de la Torre de Jesucrist que precisament ha d'inaugurar el pontífex, coronarà el bastó. Bé, hi ha coses molt curioses. Al pal, per exemple, hi haurà incrustacions de pedres originals del mas que la família de Gaudí tenia a Riudoms i, a més, inclourà una tortuga al peu, com la que l'arquitecte va posar a la porta del naixement. El Vaticà sap l'existència d'aquesta fèrula. Ara serà decisió del papa si utilitza aquest bastó en lloc del seu habitual quan visiti la Sagrada Família.
6: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: 7:51, atenció a aquest titular que circula. Un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer. Marc Amorós, bon dia.
19: Bon dia. La notícia diu que l'home té 50 anys. També diu que el cotxe policial arrossegat era un Renault Clio i també diu que el cotxe pesa unes 2 tones. Dit tot això, la notícia explica que l'home va arrossegar el cotxe uns 40 metres utilitzant el seu penis per conscienciar la gent contra el càncer de pròstata i també contra l'assetjament escolar. La notícia s'acompanya d'una imatge. Veiem l'home situant-se a la part del davant del cotxe, es lliga una corda al penis, l'home va arrossegar el cotxe policial caminant d'esquenes i, a més, diu la notícia, va decidir prendre foc mentre ho feia.
3: Això és real o fals?
20: El matí de Catalunya Ràdio.
21: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
22: La Universitat CEU Abat Oliva continua reforçant la seva aposta per l'àmbit de la salut amb nous acords estratègics. D'una banda, la Universitat i l'Institut de Recerca Sant Joan de Déu han impulsat un programa conjunt en recerca translacional per desenvolupar projectes científics i noves eines diagnòstiques amb aplicació clínica. D'altra banda, la CEU Abat Oliva i Badalona Serveis Assistencials han signat un conveni que permetrà a l'alumnat de graus d'infermeria i medicina fer pràctiques formatives als seus centres assistencials.
21: El grau en Medicina de la Universitat CEU Abat Oliva busca formar professionals competents, ètics i preparats per als reptes del futur. Per això ofereix un enfocament integral amb una metodologia innovadora com l'aula invertida, activitats de simulació clínica i pràctiques en hospitals de referència des del primer curs. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: Vinga, som-hi, real o fals. Sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un home utilitza el seu penis per arrossegar durant 40 metres un cotxe policial que estava aturat en meitat d'un carrer. És una notícia real. Ah. Ha succeït a Anglaterra. L'home que ha fet aquesta proesa és un expert en arts marcials. S'ha convertit en la primera persona del món, i diria que única, que arrossegarà un cotxe amb el penis mentre el seu cos estarà en flames. Diu l'home en la notícia que li va fer força mal, però que ja tot està correcte allà sota.
3: L'altre dia llegia el de Sant, que es veu que la mida del penis als Estats Units, al Regne Unit, ha crescut un 10% en 2 anys. És un nou estudi que diu que ha crescut. Segueixen liderant-ho el Congo i el Sudan. I després, atenció, perquè guanya posicions Venezuela. Es veu que Venezuela estan també augmentant la llargada.
19: Mira, miraré aquesta notícia.
3: Mira-te-la. És de Sant, vull dir que també agafa bon pinces. Gràcies, Marc.
19: Vinga, va, una abraçada, bon dia.
1: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
2: Quan giri a la dreta, haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
11: Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
20: Catalunya Ràdio.
3: Ara són les 7:55. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. Les protestes de mestres i professors avui al Penedès i al Baix Llobregat complica un dia més la circulació. Equip Viaris, Clàudia Serra.
23: Bon dia, sí, segueix aquest tall a la B23 de Sant Joan d'Espí per aquesta manifestació que afecta tots dos sentits de la marxa. S'estan fent desviaments cap a la A2, però tot plegat provoca retencions en aquesta zona, a la A2 de Pallejà cap a Cornellà i a la B23 del Papiol cap a Sant Feliu del Llobregat i de Molins de Rei cap al Papiol. Millora, això sí, el trànsit a la C32 entre Alella i Premià, direcció Barcelona, on hi ha hagut un accident, i també millora la situació a la P7 entre Barberà i Mollet, sentit sud, on també hi ha hagut un accident fa una estona. Tots els carrils ja són oberts.
3: La C32 com està?
23: Doncs, en principi, ara ja està començant a millorar la situació. Fa una estona hi havia hagut un accident entre Alella i Premià, direcció Barcelona, però ara els carrils ja són oberts.
3: Gràcies, Clàudia. Salvador Illa, que manté mentrestant el pols, també hi defensa que l'acord firmat amb Comissions Obreres i la UGT pel que fa a l'educació és extraordinari.
24: Ho ha fet als Estats Units, on comença un viatge oficial.
25: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai.
24: Demà a la taula sectorial, USTEC proposarà un augment salarial de 400 euros, cosa que el govern considera poc realista.
3: El Barça estudia emprendre accions legals arran de la insòlita roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez.
26: Va convocar eleccions, diu que s'hi tornarà a presentar i va llançar una bateria d'acusacions contra la premsa, sobretot l'ABC i contra el Barça.
27: Pero oiga, que yo estaba aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es poca, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado. ¿Cómo no voy a estar cabreado?
3: I us avança Catalunya Ràdio. Només un 18% dels joves marxen de casa dels pares abans dels 30 anys.
24: La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no es poden pagar un lloguer.
3: Els afectats per antivirus que estan fent quarantena podran rebre visites.
26: Això si al cap de 7 dies d'aïllament segueixen donant negatiu una prova PCR.
22: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
28: Bon dia. Pel que fa al temps, avui comencem el dia amb boira i núvols baixos a molts llocs del centre de Catalunya, les comarques de Girona, les de Barcelona, ja a aquesta hora comencen a aixecar-se. En canvi, el sud i a Ponent avui farà sol i vent tot el dia, amb una temperatura que pot enfilar-se fins als 24 o 25 graus. Avui també esperem ruixats i tempestes, sobretot a les comarques de Girona, a l'interior especialment, i també entre el Prepirineu i la Catalunya central. En principi, avui no seran tan fortes com les d'ahir.
22: A Estabanell, el preu del que contractes és definitiu, clar i sense sorpreses.
4: Per això, quan arriba la teva factura, tot està com ha d'estar. I això està bé. No, no, està molt bé. Estabanell està per tu. Estabanell, energia verda, fibra i mòbil per un aquí millor.
5: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen amb un bon esmorzar mentre escoltes la millor música amb en Manu Guix.
3: Manu Guix! Com estàs, Manu?
7: Bé, i vosaltres?
3: Molt bé, molt bé. Escolta,
7: us he trobat a faltar aquests dos dies.
3: Sí, sí, sí, sí, sí. Dilluns no podies tu, dimarts vam tenir les vagues.
7: Home, escolta, quin liu.
3: Sí, sí, sí. Ja liu, ja liu.
8: Tornem a la normalitat, tornem a la normalitat.
3: Anem a marcar el telèfon de l'Andreu.
8: Home, 18 anys.
3: Sí, 18 anys fa l'Andreu.
8: Mare meva.
3: I avui és una trucada molt especial.
8: Sí, senyor.
9: Ah, sí?
3: Perquè és de part de la seva àvia.
8: Ah, exacte. Ah!
3: Hola, Andreu.
10: Bon dia.
3: Com estàs, Andreu?
10: Bueno,
3: no fet. Bueno, escolta, fas 18 anys, no, Andreu?
10: Sí, avui.
3: Bueno, i què? Què faràs?
10: I ara no l'institut, perquè m'obliguen.
8: Ah, molt bé, quina actitud. Clar que sí, Andreu. Escolta'm, doncs et truquem de part de la teva àvia, com li dius tu, la Padrina Montse.
3: Saps on truquem o no?
8: Ah, clar.
10: Sí, de la ràdio.
3: Ah, vale. Escolta, sí, sí. Res.
8: Doncs, bueno, una cançó que es diu Cada cop que rius, tu. Mira, tu, de Stromberg.
10: Em va dir que havia de dir Xirripiti, no?
3: Sí, igual. És igual.
8: Mira la cançó de Stromberg.
3: Una cançó que toca el Manu Guix.
8: Vinga, va. A la merda. Una vida.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
7: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
6: Dilluns esportiu.
8: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
9: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla, ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
10: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels, presentado por Mode Rodríguez.
11: Todos los viernes a las 10 de la noche.
12: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
13: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
14: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje. Por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
15: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
16: Mamá, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?
17: Tras sufrir un remolino nos quedamos varados en una costa y en esta costa estaba la isla donde vive Lou Reed ha muerto. Este es el programa de la Radiodifusión Mundial que te presenta el mejor panorama del rock y del pop mundial. Lou Reed ha muerto en

0: el que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.

0: te llevamos de viaje con nosotros a través del 98.0 en Viajando por las Ondas, el programa de viajes de Radio Castelldefels.
1: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
2: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.

Ei, aquí estem un dia més, ja dimecres, i dimecres amb solet sembla ser ahir. Bueno, jo ahir marxava amb una impressió de, ostres, hem donat una alerta i no sé jo si al final per la tarda canviarà el temps. Efectivament sí que va canviar. Vam tenir tot el matí el sol que ens acompanyava i ja cap al migdia van començar a arribar els núvols i les pluges, no gaire fortes, però bueno, amb segons una intensitat variada segons el moment de la tarda. Doncs estem ara de nou al Castelldefels Desperta, són les 8 i 10 del matí, estarem al Gerard Carreras al control tècnic i jo mateixa, Estefania González, parla amb vos fins les 10 del matí. Com cada dia en aquest programa d'actualitat comentada amb seguiment de la darrera hora local i entrevistes sobre els temes que marquen la nostra jornada a Castelldefels, començarem fent un repàs general a les notícies principals. Parlarem de la inauguració que s'anunciava ahir a través dels canals oficials de l'Ajuntament, una inauguració que tindrem aquest divendres a la tarda del Parc dels Xiprers. Ja ho havíem anat comentant també aquí a la ràdio, però ara ja s'ha oficialitzat aquesta invitació per part de l'Ajuntament. Parlarem dels jocs escolars, el tret de sortida que es va

produir el dilluns a la tarda al Saló de Plens i que demà serà el primer dia d'aquests tercers Jocs Olímpics Escolars. Òbviament, un tema que continua present i que el tindrem cada dia al llarg d'aquestes dues setmanes, el que queda d'aquesta i la setmana vinent, són les jornades de la gent gran, aquestes 44enes jornades que avui continuen en marxa. I com avançava just a la benvinguda al programa, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta per risc d'inundacions a Castelldefels. La vam tenir activa ahir entre les 2 del migdia i fins les 8 del vespre i una vegada ja han revisat, comprovat que no s'ha produït tampoc cap afectació, doncs s'ha finalitzat sense cap mena de repercussió en el nostre municipi. I pel que respecta a l'agenda, ahir el grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, un grup que recordem està actiu des del 2013, va inaugurar la que és la seva 5ª exposició a la Sala Margari de Xirgo. Es tracta d'una mostra de treballs fotogràfics tan diversos com les persones que conformen el propi grup. I això és una mica el recull de notícies que anirem comentant, com sempre, també seguint aquesta darrera hora local i comentant tot el que vagi sorgint al llarg d'aquestes dues horetes, però també a tenir en compte quines entrevistes farem avui. Avui les tenim a la segona hora, a les 9 tindrem com a convidada la Neus Fernández. Ja l'heu escoltat més vegades, tenim la secció de centres cívics els dilluns i avui s'apropa per parlar-nos de la festa de la primavera. Avui la tindrem presencial amb mi. La festa de la primavera del barri de Vista Alegre, que és aquest dissabte, recordem. I com cada dimecres, avui ens toca la secció de la biblioteca, on ens porten les recomanacions setmanals, també algunes novetats que han arribat al fons de la biblioteca, així com activitats que es realitzaran aquests propers dies. I més enllà d'aquestes entrevistes, òbviament, també haurem de fer un repàs a actes d'agenda, com són, per exemple, la cursa Desconnecta per l'Autisme, que es disputa, es celebra, aquest diumenge amb sortida a la plaça de les Palmeres a les 10 del matí. I a la tarda de diumenge tenim un altre acte solidari, en aquest cas al Teatre Plaza, a les 7, un concert solidari a favor de Càritas Parroquial Castelldefels. Amb tots aquests temes per davant, ja sabeu què és el que us espera aquí al Desperta, així que espero que ens vulgueu fer companyia aquestes dues horetes. Ja sabeu, estarem fins les 10 del matí informant de tot el que cal conèixer de la nostra ciutat.

0: Molt bé, doncs passen 15 minuts de les 8 i és moment de connectar amb el Servei Català de Trànsit. Bon dia, Mireia Camats.
1: Hola, bon dia. Ens comencem situant a la B23 perquè està tallada a Sant Just d'Esvern en tots dos sentits per una manifestació i aturades en dos sentits de la marxa. La mateixa B23 i a Cua del Papiol. A Sant Feliu de Llobregat els vehicles són desviats cap a l'A2 i de Molins de Rei al Papiol. A l'A2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la C32 a l'autopista del Garraf i a Cua de Gavà a Sant Boi de Llobregat en sentit nord. A la C31 hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit Barcelona. A l'AP7 hi ha retencions de Granollers a Parets en sentit sud, de Mollet a Barberà en sentit sud per un accident i de Sant Cugat a Barberà en sentit nord. A la C32, a l'autopista del Maresme, hi ha retencions de Cabrils a Lella en sentit Barcelona per un accident. També comentar-vos, pel que fa referència a les rondes de Barcelona, que a la Ronda d'Alt hi ha retencions entre el Nus de Trinitat i Sarrià en sentit Llobregat i d'Esplugues a Sarrià en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
0: Bon dia, moltes gràcies, Mireia Camats.

0: Després d'aquesta actualització de com es troben les carreteres, ara mateix comencem amb un dels temes del dia. Aquesta inauguració del Parc dels Xiprers que s'anunciava ahir a través dels canals de l'Ajuntament de Castelldefels. A la web, per exemple, tinc aquí la notícia. El renovat Parc dels Xiprers serà una realitat aquest divendres. L'acte d'inauguració oficial té lloc a les 5 de la tarda i ens expliquen des de l'Ajuntament que les obres han transformat el parc, potenciant i reorganitzant l'àrea de jocs infantils i amb la incorporació d'un gran vaixell i nous jocs 100% accessibles. Les tasques han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. I si revisem en què ha consistit exactament aquesta acció del Parc dels Xiprers, la renovació, s'han afegit 14 nous jocs infantils, entre ells un gran vaixell pirata amb tirolina, que és el protagonista del nou parc. També s'ha renovat tots els paviments, s'han establert nous camins, zones de sorra i cautxú, així com nova il·luminació i una àrea inclusiva, un joc 100% inclusiu. Amb aquest parc renovat, pretén a convertir-se en un nou pulmó per al barri de Canyars. En aquest sentit, busca reforçar el paper del parc com a punt de trobada veïnal i espai d'oci a l'aire lliure. El disseny, ens expliquen també fons de l'Ajuntament, ha apostat per materials sostenibles, amb jocs d'estructura de fusta i potenciant l'arbrat actual. I com dèiem, des de l'Ajuntament s'ha publicat aquesta invitació oberta a tota la ciutadania per aquesta inauguració del Parc dels Xiprers aquest divendres 15 de maig a les 5 de la tarda. Inclou una representació teatral a càrrec de Performing Arts i també els parlaments institucionals amb les intervencions de l'alcalde Manu Reyes i el regidor de Medi Ambient Pedro Paredes. Un altre gran acte de ciutat, de millores a la ciutat, que bueno, continua a l'estela del que ja portem parlant també les darreres setmanes. Precisament la setmana passada teníem també dues grans inauguracions, tant dijous com divendres. Dijous, aquesta nova escultura que ja està ben visible des de que es va instal·lar a principis de la setmana passada, una nova escultura de Lorenzo Quinn, que s'inaugurava oficialment el dijous a la tarda, juntament amb la que és la seva estrella, el Passeig de les Estrelles. S'anunciava també aquesta futura nova escultura que es col·locarà també al Passeig de les Estrelles. I el divendres també hi havia una altra gran inauguració, aquesta nova pista de bàsquet 3x3 a la platja. I ara arriba aquesta següent inauguració del Parc dels Xiprers. Un altre esdeveniment que seguirem des de Ràdio Castelldefels i la setmana vinent també ens aproparem amb la unitat mòbil a peu de carrer a veure com ha quedat aquest parc i transmetre-us a través de les zones, òbviament. Parlarem també amb l'àrea, la secció de via pública per conèixer en detall el desenvolupament d'aquestes obres i també aprofitarem per revisar com avancen també les obres del parc de Plaça Catalunya, que de fet el tenim aquí al costat de la ràdio, i també es veuen que estan assolint aquesta recta final, ja està prenent forma aquest nou parc i ben aviat segurament també ens arribarà aquesta següent inauguració d'un altre punt neuràlgic, un altre punt per infants i famílies de la ciutat. I a més, ara que estic mirant cap enfora, veig que justament aquí a la plaça Neus Català estan també col·locant ara mateix, estan fent feines. He de revisar en agenda perquè de ben segur devem tenir algun altre acte i doncs ja ho estan preparant aquí a la plaça Neus Català.
1: Castelldefels Desperta.

0: I seguim ara amb una altra notícia referent a un acte d'ahir aquí a la Sala Margarida Xirgo, al costat de la ràdio. S'inaugurava l'exposició fotogràfica col·lectiva amb el títol Càmera en mano, una exposició que estarà disponible fins al 30 de maig, on s'exposen 69 fotografies preses per l'Associació de Gent Gran de Castelldefels, aquest grup que es diu Foto Seniors Gent Gran Castelldefels. Ahir es produïa aquesta inauguració a les 6 de la tarda amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, també el primer tinent d'alcalde i regidor de Gent Gran, Nico Cerpa, el regidor de Cultura i Joventut, Cristian Undamal, la presidenta de l'entitat, l'Associació de Gent Gran de Castelldefels, Pilar Jubany, la coordinadora del grup de fotos sèniors de Gent Gran Castelldefels, aquest grup que es dedica a fer aquestes fotografies que ara podem gaudir a la Sala Margarida Xirgo, i també la presència de diferents tècnics i tècniques municipals, així com l'assistència de familiars i persones que es van apropar a gaudir d'aquesta nova exposició, la cinquena, ja que ens presenten des del grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, que recordem estar en actiu des del 2013. A l'exposició d'enguany ens explicaven des de l'entitat que ens volen fer partícips d'una mostra dels seus treballs fotogràfics, que són molt diversos, tan diversos com les pròpies persones que conformen el grup. Per això ens indicava la presidenta d'aquest col·lectiu, d'aquesta associació de gent gran de Castelldefels, que trobarem diferents temàtiques i diferents tècniques. Escoltem ara les seves paraules al seu Parlament en aquesta benvinguda i inauguració de l'exposició Càmera en mano. Escoltem a la Pilar Jubany.
1: Jo, com a presidenta, us haig de dir dos paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja, com a aficionats, ja no. Ja quasi, quasi professionals.
0: A continuació del Parlament, a càrrec de la Pilar Jubany, presidenta de l'Associació de Gent Gran de Castelldefels, que posava ben en relleu aquesta participació dels fotosèniors que ja porten anys des del 2013 fent les seves fotografies i el nivell ha pujat i molt, de fet. Jo mateixa he pogut veure aquestes fotografies, també tenim, recordem, no? Si no, encara no ho sabeu, la ràdio està al costat de la biblioteca i, per tant, ho tenim fàcil per apropar-nos i mirar aquestes fotografies i el nivell és molt bo, tal com deia la presidenta de l'Associació de Gent Gran de Castelldefels. Després agafava el relleu en aquest Parlament la coordinadora del grup Fotos Seniors, Isabel Tejera. Escoltem també les seves paraules.
2: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto y en todo eso buscamos la belleza, porque la belleza está ahí y es preciosísima.
0: A més, continuava la coordinadora de Fotos Seniors Gent Gran Castelldefels, Isabel Tejera, explicant-nos com és aquesta exposició, com s'han organitzat aquests 69 treballs fotogràfics, les seves temàtiques, les diferents tècniques que s'han emprat, que, com dèiem, el grup de persones que conformen aquest grup de treball entorn a la fotografia, l'Associació Gent Gran de Castelldefels, doncs són ben diversos i així ens ho transmeten amb aquestes feines fotogràfiques.
2: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles, enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso. Y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
0: I una vegada van acabar també els parlaments per part de les persones que hi ha darrere d'aquesta exposició, les persones que treballen, que formen part d'aquesta entitat local, l'Associació de Gent Gran, feien aquests parlaments que acabem d'escoltar uns fragments. I a continuació ja era el torn de la cloenda, càrrec de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, que com sempre posava el protagonisme a les persones que fan possible aquesta cinquena exposició a la sala Margarida Xirgu i a la seva bona feina, també amb el suport de la regidoria de Cultura.
3: Però ja lo apuntava aquí, los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas y eso está muy bien. Pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
0: El grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels està en actiu des de 2013. Cada any ens mostren els seus treballs al Centre Frederic Mompou i aquest 12 de maig presentaven la seva cinquena exposició a la sala Margarida Xirgu de la Biblioteca. Ja quedava inaugurada l'exposició amb el suport del Departament de Cultura de l'Ajuntament i de l'Associació de Gent Gran i ara tenim de marge fins al 30 de maig per poder gaudir d'aquesta exposició a la sala Margarida Xirgu amb l'horari el mateix que el de la biblioteca.

0: Seguim ara amb una notícia de l'àrea educativa i l'àrea esportiva. Estem parlant de les dues seccions, ja que el dilluns a la tarda quedava inaugurat oficialment, quedava inaugurada la tercera edició dels Jocs Olímpics Escolars de la ciutat, que demà començaran ja amb les primeres proves, una primera jornada de 9 a 12 del migdia. Estaran els alumnes de la ciutat participant en aquests Jocs Olímpics Escolars. En total, hi participen 375 alumnes de les escoles Can Roca, Edumar, Els Pins, Frangual, Josep Guinovart, La Ginesta, Lluís Vives, Petit Mont, Felisa Bastida i Torre Barona. Les disciplines esportives que es disputaran enguany seran el Big Sap, la Zumba, el Dodgeball, el Golfbol i l'atletisme. Com dèiem, els Jocs se celebraran aquest dijous 14 de maig i continuaran la setmana vinent, el dimarts 19 de maig. Del dijous serà, o sigui, demà els tindrem al Canal Olímpic i el dimarts de la setmana vinent a Can Vinader. Inicialment, aquests tercers Jocs Olímpics s'havien de disputar des d'ahir fins a demà, eren aquests tres dies de celebració, però a causa de la coincidència amb la jornada, les jornades que estem vivint aquests dies, des d'ahir fins al 5 de maig tenim aquesta convocatòria de vaga educativa a tot Catalunya, amb diversos dies, ahir sí que era tot Catalunya, avui també inclou Baix Llobregat i hem d'estar pendents de com evoluciona aquesta convocatòria i les afectacions. Una de les afectacions que hi ha hagut és aquesta, amb aquests canvis que s'han treballat amb els centres educatius per fer possible mantenir els Jocs Olímpics, i demà sí que es manté la jornada que hi havia prevista al Canal Olímpic. Escoltem ara la regidora d'Esports, Paquita Cruz.
1: Això és un esdeveniment molt esperat per totes les escoles, perquè un any més reunim a totes les escoles concertades i públiques de Castelldefels per fomentar l'esport, la convivència i la il·lusió, perquè tots els centres educatius hi participin. Llavors, bueno, estem esperant que arribin amb moltes ganes. Aquest any hem tingut circumstàncies sobrevingudes perquè aquesta setmana que teníem activitats a la platja i al Camp Vinader, el que passa és que com hi ha vaga de professors, que per mi perfecte, estan en tot el seu dret, doncs hem tingut que recalcular una mica tot i encara no tenim, però bueno, a l'Aleix i al Juanito, que són els tècnics d'esport, juntament amb els professors i les escoles, estan reestructurant una miqueta. Amb la qual cosa, el dia 14 que tocava Canal, anirem al Canal igualment, i les altres dues activitats que tocaven les farem el dia 19, que serà dimarts, i ja acabarem els Jocs.
0: La regidora d'Esports també destacava que l'objectiu d'aquests Jocs Olímpics Escolars és fomentar la convivència, els hàbits saludables i el treball en equip a través de les diferents activitats esportives que es disputaran aquests dos dies.
1: Segons la instal·lació on estem, doncs els nanos practiquen diferents esports. També és veritat que no a totes les instal·lacions venen totes les escoles. Nosaltres, a les escoles, hi ha escoles que participen a les tres sortides, hi ha que participen en dos o només venen a una. Per exemple, al Canal Olímpic, el dia 14, que és dijous, normalment fem una sessió de zumba, fem la tabla de paddle surf, la tabla gran de paddle surf, i després fem una altra activitat a la gespa del canal, que aquest any segurament seran jocs de relleus. I després fem una activitat a la platja, que aquest any no la podrem fer, que era el vòlei, el frisbee, que no la podrem fer. I després una activitat a Can Vinader, que fem esports més de pavelló.
0: L'acte inaugural es produïa a la tarda de dilluns i comptava amb la participació de representants municipals, escoles de la ciutat i els alumnes també, algun dels alumnes participants. La presentació va anar a càrrec del gerent de Serveis Territorials i cap de la secció d'Esports, Albert García.
2: Gràcies per acompanyar-nos amb aquesta que serà la cerimònia d'inici de la tercera edició dels Jocs Escolars de Castelldefels. Els Jocs Olímpics que fem amb escolar de Castelldefels. Ja sabeu que els Jocs tenen dues fites importantíssimes. La primera és la inauguració i la segona és la cloenda dels Jocs. amb el tema de l'olimpisme tot té un significat. L'olimpisme està ple de simbolismes. Vam parlar ara fa una edició o dos del tema del foc i segurament la part més visible de les Olimpiades és aquesta bandera que teniu aquí al davant, que són cinc anelles entrellaçades que simbolitzen els cinc continents i aquest entrellaç significa la unió entre els cinc continents i les persones que els formen, que poden competir sense problemes. I una qüestió també important és que té el fons blanc, perquè el fons blanc, el blanc és el color de la pau. I després teniu aquests cinc colors que teniu aquí, totes les banderes que tenim al món avui, totes tenen algun d'aquests cinc colors. No? Crec que la regidora també ens parlarà del tema dels valors i del que significa el tema de l'olimpisme.
0: Durant aquesta benvinguda institucional, la regidora Paquita Cruz també posava en valor la consolidació d'aquests jocs escolars a la nostra ciutat.
1: Ja tenim aquí els tercers Jocs Olímpics, eh? Sembla que no, però quan arriba el maig, bum, ja està, ja són els tercers. Vam començar fa 2 anys i amb un projecte molt xulo. I, bueno, com he dit, vam començar fa 3 anys, aquesta és la tercera, Jocs Olímpics Escolars. I, bueno, és un esdeveniment que ja sabeu que, bueno, no sé si per vosaltres, però per nosaltres és molt, molt esperat, perquè fa que ens reunim, que compartim l'esport, que compartim la convivència d'aquells dies i, bueno, i que ho fem amb molta il·lusió. Jo sé que vosaltres voleu guanyar sempre, però a vegades no fa falta guanyar, simplement que quan compartim aquesta experiència doncs ja estarà bé. Aquest any l'organització dels Jocs està marcada per algunes circumstàncies sobrevingudes, no passa res, no passa res. Sapiguem, com deia l'Albert, que a vegades es fan uns Jocs Olímpics i hi ha una guerra o passa algun succés al món o i llavors s'han de reorganitzar i nosaltres ho hem fet. Nosaltres hem fet ajustos i canvis d'última hora amb els professors, a l'Aleix, amb els tècnics, però no passa res. Nosaltres els farem el que puguem, ens ho passarem bé i si no són 4 dies i són 2, doncs no passa res, doncs ho farem. Tot això gràcies a l'esforç i la implicació de tots vosaltres, com he dit. I, bueno, i durant aquests dies viuriu experiències que aniran molt més enllà de la competició, com he dit abans. No fa falta que guanyem, sinó que ens trobem. Aquest és, sense dubte, el veritable esperit dels Jocs Olímpics, el que farem nosaltres. També voldria agrair la feina feta per als tècnics de l'Ajuntament, tècniques i tècnics de l'Ajuntament, de totes les àrees que han participat, de l'Helena, que és la directora tècnica del Canó Olímpic, dels tècnics d'esports, dels professors, les professores i de tothom que ha estat, les famílies també, del voluntariat, també tenim molta gent que estarà amb nosaltres i fan voluntariat. Pues res més, jo crec que declarem avui inaugurats els tercers Jocs Olímpics de la nostra comunitat educativa. Que vagi molt bé, que tingueu molta sort i que sobretot ens ho passem superbé.
0: Després d'aquestes paraules a càrrec de la Paquita Cruz, quarta tinent d'alcalde i regidora d'Esports i Salut, era el torn d'un dels moments centrals de l'acte, la lectura del jurament olímpic per part d'alumnes que participen en aquestes terceres jornades de Jocs Olímpics Escolars de Castelldefels. Els alumnes que escoltarem ara són l'Emma Ávila, de l'Escola Lluís Vives, Luis Ribas, de l'Escola Can Roca, Elena Guerrero, de l'Escola Frangual i Renato Reyes, de l'Escola La Ginesta, que compartien aquest jurament olímpic i com a part de la seva participació en aquests Jocs Escolars.
3: En nom de tots els participants, atletes, professorat, voluntariat i tècnics i tècniques, jurem viure aquests Jocs Olímpics Escolars amb entusiasme, respecte i companyonia.
4: Ens comprometem a competir amb honestedat, acceptant les normes i celebrant tant l'esforç com el joc net. Fem això per l'honor dels nostres equips en el respecte dels principis fonamentals de l'olimpisme i per a fer del món un lloc millor a través de l'esport.
3: Sí.
5: Entrenem l'esport com una oportunitat per créixer, aprendre i compartir moments únics amb els altres, més enllà dels resultats. Defensarem la igualtat, la cooperació i l'amistat dins i fora de cada prova.
6: Amb orgull representem la ciutat de Castelldefels. Sabem que el més important és donar el millor de nosaltres mateixos. Aquests jocs són una festa de l'esport, del respecte i de la convivència. I així es viurem tots junts.
0: I una vegada feta aquesta lectura del jurament olímpic per part d'alumnes de les escoles participants, arribava ja la cloenda definitiva per part del primer tinent d'alcalde, Nico Zerpa, que remarcava els valors de respecte, cooperació i joc net vinculats a l'esport escolar.
7: M'agradaria agrair als docents que esteu aquí, voluntaris, organitzadors i atletes, que heu fet possible aquesta tercera edició ja. Jo fa algun temps que Paquita me va comentar aquesta possibilitat, no, de fer aquesta olimpiada i ja han passat Paquita 3 anys. Això era un somni i estem aquí reunits per tercera vegada, no? Per confirmar pràcticament o bàsicament aquestes olimpiades que ja són part de la nostra ciutat, són part de Castelldefels. Jo voldria recordar als atletes el que ha dit la Paquita, no? Que més enllà de guanyar o de perdre, el veritable èxit està en l'aprenentatge i el sacrifici compartit. Recordeu que l'important no són els trofeus, hi ha una cosa molt, molt, però que molt valiosa, que són els llaços d'amistat, els llaços d'amistat que a partir d'aquest moment compartireu en totes les escoles i a tots els companys del resta de centre docent. I el creixement personal que a partir d'aquest moment també compartireu també en el resta. A l'esport té una cosa que és meravellosa. Per mi, que he sigut sempre un practicant en l'àmbit esportiu, i és que té un poder immens, que és el poder d'unir a molta gent, d'unir a les persones. Això és el que passarà a partir d'aquest moment i el que passarà en aquestes olimpiades, en aquesta tercera edició. I té també el poder d'enderrocar les barreres socials. Jo voldria animar tots els estudiants a compartir i a competir, amb rectitud, amb molta alegria, amb una sonrisa, sempre amb una sonrisa, que aquesta competició es faci per la vostra banda i per la vostra part, amb una sonrisa sempre i, com no, amb respecte sempre, en tot moment. Això és un valor innegociable, per tant, amb rectitud, amb alegria, amb aquesta sonrisa. La Paquita me dirà si passa o no passa i, sobretot, amb el respecte.
0: I l'acte es tancava oficialment amb la declaració inaugural dels Jocs.
7: Voldria ressaltar la superació, o en aquest cas, que la superació només és possible treballant en equip. I treballaré en equip a partir d'aquest moment. Per tant, a partir d'aquest moment, el Torre Barona, Lluís Vives, Petit Mont, Feliç Abastida, el Josep Guinovar, el Fran Goal, Can Roca, Edumar, el Col·legi Espins i la Ginesta, que sou els centres que participeu, declaro oficialment, ara sí, inaugurada aquesta tercera edició de les nostres Olimpiades, convidant a mantenir encesa. Això d'encesa és una mica...
1: Encesa
7: aquesta flama, sobretot d'esforç, fins al proper any. Que comenci aquesta Olimpiada escolar.
8: Castelldefels desperta.

0: Ara ens toca parlar de les 44enes jornades de la Gent Gran, una cita que, ja sabeu, està omplint la ciutat d'activitats festives, culturals i de convivència, i encara les tindrem més dies perquè estaran presents fins al diumenge 24 de maig, un programa que ens arriba amb una imatge gràfica plena de color, confeti i personatges que representen una Gent Gran activa, diversa i vital, en una edició que torna a posar el valor en valor la participació, l'experiència i el paper fonamental de la Gent Gran dins la vida social i cultural del nostre municipi. Les activitats estan organitzades des de l'Àrea Municipal de Gent Gran en col·laboració amb el Consell Municipal de la Gent Gran. Algunes de les activitats que ja hem pogut gaudir el diumenge passat, el diumenge 10 de maig, teníem aquest ball de diumenge que era ja el tret de sortida de les jornades de Gent Gran. I el dilluns al matí, des de la ràdio, ens emprovàvem a la plaça de l'Església, ja que a les 10 tenia lloc aquesta sessió d'aeròbic, la primera activitat esportiva i així organitzada a l'aire lliure en el marc d'aquestes jornades de la Gent Gran. Prop de 200 persones van gaudir de l'activitat i nosaltres aquí al Desperta vam poder parlar amb l'àrea de Gent Gran i també amb persones participants que, com dèiem, en la línia d'aquesta representació gràfica del cartell del programa, Gent Gran molt activa, molt vital, amb moltes ganes de participar en tot allò que s'organitzi i que realment gaudeixen molt i valoren molt aquestes jornades de la Gent Gran que s'organitzen des de l'Ajuntament. El dilluns a la tarda hi havia també una xerrada de l'associació Gent Gran. Recordem, a més, que l'associació Gent Gran presentava ahir a la tarda la seva exposició fotogràfica. I també ahir al matí teníem bingo musical al Centre Cívic Frederic Mompou, una altra activitat d'èxit perquè ens explicava el tècnic que estava organitzant i coordinant aquest bingo musical, que s'havien esgotat totes les places. També avui es celebra el concurs de rebosteria, això serà a les 11, per tant avui al Desperta no podrem fer aquesta connexió, així que ho fèiem amb la unitat mòbil, també ens apropàvem per conèixer l'ambient d'aquest bingo musical. Avui el que tindrem és el concurs de rebosteria i això ja serà al magazín Així Som a les 11 del matí. Ja podrà parlar l'Anna López amb l'àrea de Gent Gran per veure com es desenvolupa i quin tipus de postres ens porten en aquesta ocasió la Gent Gran de Castelldefels. Ens explicava ahir l'Efrem Guasqué, el tècnic de l'àrea de Gent Gran, que estava dinamitzant el bingo musical, que de cara al concurs de rebosteria es tracta d'un acte molt esperat i que, a més, cada any veuen com innoven, perquè deia que l'any passat, per exemple, fins i tot havien apostat per fer uns postres salats i era una novetat de l'any passat, encara no havien fet proves així més diferents i tot va variant i estan amb moltes ganes de veure demà quins postres porten les persones participants i a veure com és la valoració i els resultats definitius. Doncs, ui, demà, ara ja m'he colat, estic parlant en el dia d'avui. O sigui, en el dia d'avui, el concurs de rebosteria, a veure què és el que ens porten. Això serà a les 11 del matí, com us estava dient fa un moment. Aquesta tarda hi haurà un espectacle al Teatre Plaza. En aquest cas, recordem, les activitats, els espectacles que es realitzen al Teatre Plaza s'han de reservar les entrades a través d'entrapolis.com. I demà dijous, 14 de maig, el que tindrem és una xerrada al Cap al Castell, serà a 11:45 del migdia, i a la tarda sarsuela per persones novates, com jo seria, per principiantes, a les 6 de la tarda al Teatre Plaza. El divendres tindrem ja de nou una altra activitat esportiva, això serà en aquesta ocasió al Centre Cívic Vista Alegre, a 10:45 del matí, i a la tarda a Havaneres, a les 6 de la tarda a la plaça de l'Església. I ja que estem fent el repàs, acabarem també mirant el cap de setmana que ens espera dins del marc d'aquestes jornades de la Gent Gran. I el dissabte tenim a la tarda al Teatre Plaza a les 6 un concert d'orquestra simfònica. El diumenge tindrem balls a la plaça a les 11 del matí a la plaça de l'Església. I per la tarda, de nou, el ball de diumenge amb la Castell Band com a amenització musical. Això serà a les 5 de la tarda, com es feia habitualment tots els diumenges al Centre Cívic Frederic Mompou. I seguim parlant de les jornades de la gent gran i aprofitem per recuperar també uns fragments de l'entrevista que fèiem a Pep Ribas, el cap de l'àrea de gent gran, responsable també del Centre Cívic Frederic Mompou i coordinador d'aquestes jornades, que ens explica de manera general com es desenvoluparan aquestes dues setmanes de jornades de la gent gran i les activitats destacades.
1: Comencen amb el ball habitual dels diumenges i a partir del dilluns sí, és un non-stop durant 15 dies, pràcticament matí i tarda, excepte algun dia. Tenim moltes activitats preparades, majoritàriament són moltes repetitives de cada any perquè són les que ens porten les pròpies entitats que formen part del Consell Municipal de la Gent Gran. Aquest any destaca potser que tenim més activitats socials o educatives.
0: Les activitats es repartiran entre diferents espais, com hem anat comentant en aquesta revisió de tota l'agenda de la setmana. Ja escoltàveu que hi ha activitats a la plaça de l'Església, al Centre Cívic Frederic Mompou, també al Centre Cívic Vista Alegre, al Teatre Plaça, diferents opcions, diferents equipaments municipals que converteixen la ciutat en tot un gran punt de trobada i celebració per aquest col·lectiu de gent gran de Castelldefels. A tenir en compte, la setmana vinent és quan arriba el gran acte central, serà el dimecres 20 de maig, a la tarda de festa per a la gent gran de Castelldefels, amb un concert, un ball, un berenar, que enguany, ens avançaven des de l'àrea de gent gran, incrementa les places que s'ofereixen.
1: És el dia gran, és el dia que tots coneixem, és el dia de l'orquestra, és el dia de l'entrega de records a les noces d'or, entrega a la persona més gran de la ciutat, que aquest any no podrà venir a la plaça, però que rebrà la visita de l'alcalde i del regidor el mateix dia del seu aniversari, el 18 de maig, fa 108 anys.
2: 108 anys.
1: 108 anys, l'Amàlia Romero està a la residència a les Gavines i allà l'anirem a visitar el mateix dia del seu aniversari, a primera de la tarda, amb l'alcalde i el regidor, perquè aquest any comença a ser molt gran, està bé de salut, però ens feia una mica de por portar-la a la plaça, però per això anem a visitar-la dos dies abans de la festa a la plaça. I com sempre, hi haurà els records, hi haurà el berenar, berenar multitudinari. Hem augmentat el número de berenars, hem passat de 1.000 a 1.200, també amb el record, amb el regal que fem cada any, i també ja anem, crec que avui aquest matí ja vam comptar que anàvem ja per les 900 inscrits, per tant, també farem sold-out, segurament, d'invitacions per la festa.
2: I amb música, com deies,
1: música,
2: també.
1: Com sempre, aquest any ve la, torna a venir l'orquestra La Bisbal de la Bisbal, una de les millors orquestres internacionals de Catalunya, i per tant, doncs, contents que puguin tornar a venir.
0: Tenim per davant tot el que queda d'aquesta setmana i la setmana vinent per gaudir d'aquestes jornades que es tancaran el diumenge 24 de maig amb el tradicional ball de comiat a les 5 de la tarda a la sala polivalent del Centre Cívic Frederic Mompou, però no correm tant, anirem fent aquest repàs cada dia de les activitats que ens esperen a les jornades de la gent gran i fent aquestes connexions també com hem anat fent amb el dilluns l'aeròbic, el dimarts el bingo musical. Avui al concurs de rebosteries podrem parlar amb l'àrea de gent gran al voltant de les 11 del matí, que és quan es realitzarà el concurs, potser una mica més tard per conèixer ja els resultats si ja estan decidits, i que ens comparteixin una mica, que ens expliquin quin tipus de postres han preparat el col·lectiu de gent gran de la ciutat i quina enveja, perquè si parlem de postres ja m'agradaria a mi poder provar-los, no? Doncs amb això seguirem, com dèiem, pendents des de Ràdio Castelldefels, us anirem confirmant totes les activitats que es van realitzant i apunteu-vos, ben important, aquest gran acte central de dimecres 20 de maig en el que s'esperen 1.200 persones per gaudir del berenar, que forma part també de tota aquesta gran tarda de festa per a la gent gran amb concert i ball.
3: Castelldefels Desperta.

0: Amb aquesta petita pausa musical hem arribat al final de la primera hora del Desperta. Hem fet un repàs a les notícies principals d'aquesta jornada d'avui dimecres amb la inauguració del Parc dels Xiprers que ens espera aquest divendres a la tarda, i hem parlat una mica de que tindrem també una representació, tindrem la presència d'àmbit institucional amb aquesta inauguració que farà efectiva l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, amb l'acompanyament del regidor de Medi Ambient, Pedro Paredes. Això serà a les 5 de la tarda al barri de Canyars, un altre gran acte de ciutat, com us comentàvem la setmana passada. Recordem que teníem dos grans inauguracions, el dijous a la tarda a la platja, amb aquesta inauguració de la nova escultura de Lorenzo Quinn, teníem la inauguració de la nova estrella, el Passeig de les Estrelles. Ens avançaven en exclusiva que tindrem una nova escultura al setembre, i ara m'he colat perquè arriba la segona hora del programa. Seguim!
1: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
2: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
5: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
6: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en Implante más Corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
7: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
8: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
9: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
10: Thank you for that lovely tune, that funky music.
11: A Radio Castelldefels.
9: Us hi esperem.
12: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine, i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
13: Ràdio i Escola. un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
14: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.
2: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. RadioCastelldefels.org.

Aquí seguim al Castelldefels Desperta, ara ja a la segona hora del programa. He acabat de manera accidentada la primera perquè m'havia despistat completament. Jo estava fent aquí un ampli resum de tot el que havíem parlat, entrant massa en detall, i ara ja sí que tinc aquest momentet. De fet, ja estic ben acompanyada perquè us avançava que aquesta segona hora teníem una primera entrevista presencial. Parlaríem de la Festa de la Primavera al barri de Vista Alegre aquest dissabte. Ja tinc la convidada aquí al costat. De seguida començarem amb ella per posar la mirada en aquest barri, en especial a les activitats que ens porten des del Centre Cívic Vista Alegre. Hem acabat la primera hora amb aquest repàs a totes les notícies destacades de la jornada d'avui i de la setmana. Ja parlava de la inauguració del Parc del Xiprer

Convocativa, aquesta convocatòria que ahir era tot Catalunya, avui afecta el Baix Llobregat i després també tindrem el 27 de maig una nova convocatòria a tot Catalunya. Diferents convocatòries que aniran arribant fins al 5 de juny, que anirem fent seguiment també de quina és l'afectació al nostre municipi. Ahir ja us informàvem que des de Castelldefels s'estava complint el servei mínim del 33% a les cases dels infants, per exemple. Hem seguit parlant també de les jornades de la gent gran, un altre tema que tindrem fins al 24 de maig, perquè tenim aquestes dues setmanetes ben variades, amb moltes activitats ben diverses. Dins d'aquestes jornades, ahir s'inaugurava l'exposició de l'Associació de Gent Gran, ahir a la tarda, també hem fet un repàs d'aquesta inauguració, i us convidem a tothom a gaudir d'aquests 69 treballs fotogràfics que ens han portat de diferents temàtiques, amb diferents tècniques emprades. Molt maques, la veritat, totes aquestes fotografies que ens comparteixen des del col·lectiu de gent gran de la ciutat. I ara ja sí, ens toca enfocar-nos en aquesta segona hora del programa. Comencem amb aquesta primera entrevista centrada a la festa de la primavera d'aquest dissabte al barri de Vista Alegre. Després enllaçarem en la secció de biblioteca, que com cada dimecres ens portaran les recomanacions que tenen previstes per públic adult, pel públic infantil. També ens parlaran de novetats que arriben a les col·leccions de la biblioteca, així com activitats que ens podem apuntar aquests dies per gaudir-ne en família o activitats obertes a públic general. Tot això ho tenim per davant en aquesta segona hora del Desperta. Espero que us interessi i ens vulgueu fer companyia. El Gerard Carreras, el control tècnic, i jo mateixa, Estefania González. Vinga, va, que seguim aquí!

0: I amb aquesta musiqueta de la nostra secció de centres cívics, tinc ja aquí a la meva convidada d'avui, a la Neus Fernández. Bon dia, com estàs?
1: Hola, bon dia, molt bé, molt bé.
0: Ella és la coordinadora d'activitats al Centre Cívic Vista Alegre, també al centre, a l'equipament municipal Espai del Mar. Habitualment parlem els dilluns. Aquest dilluns, per context informatiu, que estàvem fent el seguiment de les jornades de la gent gran, no vam poder fer aquesta conversa, però hem aprofitat per ja trobar-nos avui presencialment. Habitualment ho fem per telèfon, avui millor encara tenir-te aquí.
1: I tant.
0: I avui ens centrem a parlar amb aquesta mirada al barri de Vista Alegre, perquè aquest dissabte arriba una cita molt esperada, aquesta festa de la primavera 2026, una jornada que està plena d'activitats, música, tallers, cultura popular, molta vida al carrer. Quan veiem tota aquesta programació, la sensació és que serà una festa molt viva i molt participativa, no?
1: Bé, aquesta és la intenció, no?, que convidar tota la ciutadania a gaudir amb nosaltres de la programació que hem estat treballant amb les entitats del centre i del barri.
0: Uh-huh. I són activitats també pensades per diferents públics, diferents edats, el que deies, no? Jo crec que l'esperit és que tothom hi pugui apropar-se i gaudir.
1: Exacte. La idea és això, no? Fer una cosa com molt de comunitat, molt de ciutadania, no? Que és una programació que hem treballat amb les entitats que tenim residents al barri, al Centre Cívic Vista Alegre, i amb l'Associació de Veïns del Barri, que fem com una col·laboració i hem treballat tots junts per crear, doncs, aquesta programació que us presentem avui. I la idea és això, pensar en grans, petits, mitjans, i que tothom s'hi sumi, no?
0: Mm-hmm. Tinc aquí davant el programa, veig que hi ha diferents espais previstos, amb una programació que comença a les 10 del matí i ocupa gairebé tot el dia. Hi ha diferents propostes. Una mica, què ens destacaries? Explica'ns una mica aquesta programació, què tenim per davant.
1: Doncs mira, primer destacar que hi ha com dos seus d'aquesta festa, no? Per una banda, el Centre Cívic, com a tal, i per l'altra, la seu de l'Associació de Veïns, perquè hem pensat que així, doncs, la gent pot passejar pel barri tranquil·lament, ara vinc aquí, ara vaig allà, depèn de l'activitat, i això crea també una mica de dinàmica i de vida i de moviment, que és guai, no?, de tot això. Per una banda, tenim tot el que passarà al Centre Cívic, que el Centre Cívic està dividit en espais i ens hem aprofitat per aquests espais omplir-los de cosa, no? Per una part, que crec que és una cosa que durarà

0: pràcticament tot el dia, a la planta Menjú, que és l'espai d'art i creació, on passen coses sobre costura, pintura i totes aquestes coses, farem un grafiti, un mural comunitari, tenim una paret molt gran i molt blanca i l'anem a omplir de color. I amb els companys de l'associació de Viva, doncs el que farem és precrear un disseny i la gent que vagi passant pel centre, doncs que pugui pintar i aportar la seva creativitat i les seves idees. Mm-hmm. D'acord?
1: M'agrada aquesta proposta. M'ha encantat quan has dit tenim una paret molt blanca, era massa blanca i ja no pot continuar així.
0: Exacte, aquí està el tema. A nosaltres ens agrada molt el color. Després tenim a l'espai de gent gran, que és la planta zero, diguem, a peu de carrer. Tenim els companys de Castella Jocs, que és una entitat que es dedica a fer jocs de taula. Ens han creat un torneig de màgic, que és un joc de cartes històric i de tota la vida, que crec que és dels primers jocs de cartes a nivell internacional que existeix. I han creat un torneig que ells posen totes les cartes, les normes, ells t'ensenyen a jugar i després fem doncs, tres rondes de torneig. Uh-huh. Després, a la sala d'exposicions tenim dues activitats. Una és jocs de taula per tota la família, que estaran dinamitzades per les companyes, les alumnes de la Casa d'Oficis. I, a més, tenim una exposició fotogràfica dels companys que han fet el taller de fotografia d'aquest trimestre. El que han fet és que s'han dedicat molt a fer fotografies del centre, des de diferents punts de vista, amb gent, sense gent, i doncs el que hem decidit doncs agafar-les, imprimir-les i fer una expo amb aquestes fotografies.
1: Mm-hmm. Un incís, Neus, perquè mencionaves, per exemple, l'espai d'exposicions, aquests jocs de taula familiar que dinamitzaran alumnes de la Casa d'Oficis.
0: Sí.
1: Com heu coordinat aquesta col·laboració? Això és molt maco, no? Perquè així també és intergeneracional, no? De diferents... Perquè el barri, recordem també, és un barri envellit, hi ha molta... Sí. Al centre cívic hi ha molta participació, teniu activitats que estan adreçades a la gent gran també, així que entenc que és molt important mantenir aquest nexe i ajudar a oferir opcions familiars que englobin a tothom i que a més facin participar com a dinamitzadors.
0: Exacte.
1: A la gent jove de la Casa dels Oficis, no?
0: Exacte, la Casa d'Oficis té tres mòduls, un d'ells és el de dinamització i hem treballat amb tant el professorat com l'alumnat possibles activitats que elles i ells han proposat i que es donarà a terme després com a tallers i a més de dinamitzar alguns dels espais de la festa. Crec que és superimportant que en el seu dia a dia, en les seves pràctiques, puguin viure alguna cosa com real, i que més real que allà mateix la festa de primavera, no? Que és el mateix centre on ells estan estudiant. Uh-huh. És una col·laboració que trobem que és força important.
1: Molt bé,
0: també
1: molt
0: els altres mòduls també ens ajudaran, perquè la gent de disseny, els companys de l'M3, la digitalització, ens han fet unes sorpreses que passaran, uns passaports, més uns regalets, i uns dissenys, uns cartells, també ho han estat treballant amb ells. I els companys de manteniment doncs, ens ajudaran a muntar i desmuntar i si hi ha alguna cosa que s'ha d'arreglar, doncs també estaran. Estarem tots allà.
1: Perfecte.
0: El dissabte. Em sembla que hem quedat al Pati de les Moreres. Al Pati
1: sí.
0: de les Moreres hi ha, crec, uns 7-8 tallers diferents que es poden fer, estan pensats tant per fer per infants com per fer per persones adultes. Estan dinamitzats doncs, per diferents entitats i per personal del centre i per les companyes de la Casa d'Oficis, per les alumnes de la Casa d'Oficis. Doncs hi ha coses com fer ninotets amb pelapipes, punts de llibre, polseres, hi ha una zona de scrapbook que fa la companya d'Arcon, hi ha un pintacares que fan els companys de Diviértete. Bueno, hi ha tot un seguit d'activitats que hauràs d'anar omplint un passaport. Cada activitat té com una enganxina, has d'anar omplint completant un dibuix. Uh-huh. I si completes aquest dibuix et donaran un regalito.
1: Ah, molt bé.
0: Que han dissenyat els companys de la Casa d'Oficis.
1: Tot ben gamificat.
0: Sí.
1: Està molt bé, molt bé. Estic pensant també que aquesta proposta que heu organitzat és una manera de donar a conèixer les activitats que feu habitualment al centre, perquè mencionaves la participació d'Arcon, que és una de
0: Exacte.
1: Les entitats que ha de per si organitzar activitats. No?
0: Aquesta, jo crec que aquest és l'esperit de la festa, és una mica que la comunitat conegui les activitats que passen al centre cívic, les seves entitats, a què es dediquen aquestes entitats i que es creïn unes sinergies interessants, no? Inclús també de cotreball entre elles. No? Doncs, si una entitat coneix una altra entitat i, doncs, per exemple, m'invento, doncs els companys de l'associació musical amb els companys de teatre, potser els hi crea algun projecte de treball col·laboratiu de teatre musicat, no sé. Mm-hmm. La idea és aquesta, buscar aquestes complicitats entre la comunitat.
1: Fer teixit, també, no? Fer teixit comunitari,
0: és,
1: molt bé.
0: És important. I després ja l'última zona de Vista Alegre Centre Cívic és l'espai de Can Llopart, el teatre, que tenim com diversos tallers pel matí, tenim un d'improvisació teatral a les 10:15, un taller a Chikun, amb els companys de la xarxa, un taller de country amb els companys de ballar country i un taller de cajón flamenco amb els companys de l'associació de veïns. I per la tarda tenim un bingo musical amb els actors de Diviértete, que serà com el tancament de festa de la part de Vista Alegre, i pretén ser molt divertit, amb moltes sorpreses, perquè la gent s'ho balli, canti i s'ho passi bé. No?
1: Molt bé, doncs a veure si continua també amb l'estela de l'èxit d'ahir, que teníem bingo musical al Centre Cívic Frederic Mompou, aquest adreçat a les jornades de la gent gran, i parlàvem amb un dels tècnics, el dinamitzador de l'activitat, i a més veiem també alguna fotografia, el tècnic de so que era el que es desplaçava per fer aquesta connexió, la unitat mòbil, i veiem que estava plena la sala del Centre Cívic Frederic Mompou.
0: És que és molt divertit.
1: I doncs, això ens deia que era molt divertit. Clar, ja jugàvem molt amb la nostàlgia de cançons antigues, no? Aquí no sé si serà una mica d'amics de tot,
0: popurri,
1: no?
0: Hi ha un popurri, perquè s'espera que el públic assistent doncs, sigui de diferents edats, però evidentment, com està convidada tot el barri i tota la ciutadania que es vulgui apropar, doncs hi haurà una miqueta de tot.
1: Molt bé, sí, a més, si comentes que estarà dinamitzat també per als joves, mencionaves una...
0: Els companys de Diviértete.
1: De Diviértete, correcte. Sí. Sí, que a més també participen a tallers, perquè veig aquí al programa, quan parlaves del Pati de les Moreres, no? Aquest espai, aquí també estaran Diviértete, dinamitzant tallers.
0: Sí, faran el pintacara.
1: Molt bé.
0: Perquè grans i petits que es vulguin
1: maquillar. Ai, a mi això m'encanta. Sí. Si posen purpurina, jo ja, vamos. Molt bé. Molt bé, doncs a les 5 de la tarda serà aquest dissabte aquest bingo musical amb acompanyament. De ben segur que serà una opció superdivertida.
0: Sí.
1: Tot això és el que oferiu des del Centre Cívic.
0: Dins del centre, sí. Després, a la seu de l'associació de veïns, que crec que tota la parafernàlia, tot el muntatge serà a Cervantes, al carrer Cervantes amb García Lorca, i allà hi haurà durant tot el dia un mercat d'artesania i segona mà, amb artesans del barri, i després aniran passant cosetes. Doncs a les 12 tenen un taller de zumba, a les 7 de la tarda tenen un taller de rumba, i enmig, la gran paella. La idea és fer una paella comunitària que s'encarrega de fer-la als companys de l'associació de veïns, i està convidada a tota la ciutadania que s'hi vulgui apropar. Els tiquets es compren amb la mateixa associació de veïns, i bueno, entre la paella i la beguda, i pretén ser un moment també de trobada, de germanor, de fer barri, no?
1: Sí.
0: De fer comunitat.
1: Un moment clau, no? En qualsevol festa de barri hi ha d'haver una paella popular.
0: Exacte, si no, no té sentit.
1: Molt bé. Doncs d'aquesta paella, no sé si tens més informació, perquè mencionaves que això ja ho gestiona l'Associació Veïnal de Vista Alegre.
0: Sí.
1: Entenc que ja podrem saber doncs, el cost que té aquesta...
0: Diria que, és que t'ho dic de memòria, crec que són 13 euros, perquè és una paella... Arròs de Castelldefels, com Déu mana.
1: Ah, bueno, una senyora paella.
0: Una senyora paella i la beguda també tindrà, doncs.
1: Ah, perfecte. Ja fas el dia. O sigui, que realment és un pla per ja anar al matí, comença amb el mural comunitari. Millor comença de matí, perquè si acabes de tot el dia i ja estàs rebentat, ja no sé si podràs participar, no?
0: Comencem amb el mural i doncs vas fent tota la ruta.
1: Tot el circuit.
0: Els companys de Vistaret també tenen una zona de amb Desconnecta, també tenen una zona de jocs per la família, o sigui, també pots allà, està mirant el mercat d'artesans, doncs jugo una estona, després torno a Vista Alegre perquè vull fer el cajón. Aquesta és la idea, no? Que hi hagi moviment, que les persones se sentin lliures per gaudir del barri. No?
1: Tot molt ben dinamitzat i juntament amb el passaport que ens explicaves també.
0: Exacte.
1: Així que esto es un éxito asegurado, eh?
0: I ja per acabar, per rematar, doncs com tothom estarà a la paella, vam dir ara com tornem a la gent de la paella al bingo musical del Centre Cívic. Doncs amb els companys d'Entre Tambores... El que hem fet és farem un cercavila des de la paella, des de la cantonada de Cervantes amb García Lorca fins al Centre Cívic, amb els companys que ens fan els tallers de percussió i capoeira, que són els companys de tambores. Doncs fan tot un recorregut i ens tornen al Centre Cívic a tota la gent, cap al bingo musical.
1: M'encanta. Així que ningú es perdi. Que
0: no, no, que tothom segueixi el ritme dels timbals, que arribaran a bon port.
1: Molt bé, molt bé. Llavors sí, pel que veig, el tancament per part vostra serà el bingo musical i després ja aquesta actuació final de rumba, que això ja també pertany a l'associació veïnal, com ens deies.
0: Exacte.
1: Doncs un programa molt complet. Realment es veu clarament que hi participen moltes entitats, associacions, col·laboradors, col·laboradors del barri, o sigui que jo crec que aquesta és la clau perquè tot això funcioni, no?
0: També és cert que hi ha entitats que físicament no hi podran ser, doncs perquè tenen altres històries, però sí que ens en tota la programació portem ja uns quants mesos llargs treballant amb això i hem fet moltes trobades amb les entitats del centre i hi ha gent que no ve a fer una activitat concreta però vindrà a donar un cop de mà amb l'organització. Per mi ha sigut és la meva primera experiència d'aquest tipus aquí a Castelldefels i ha sigut super, super gratificant.
1: Això et volia preguntar, la festa de la primavera és la primera vegada que es celebra? No. I es porta celebrant
0: fa molt abans? Fa temps es feia, es va deixar de celebrar durant una època i ja les entitats tenien ganes de reprendre i ens hem liat la manta al cap i hem dit endavant. Si les entitats estan engrescades, si la comunitat té ganes de fer coses, estem aquí per això.
1: Sí, hi ha aquest suport. Bueno, com sempre quan fem la secció, no, Neus? Que sempre feu aquesta escolta activa del que es demana i si aconseguiu el suport, vosaltres tireu endavant.
0: Sí, ens va molt la canya, el centre cívic ens va molt.
1: Després vas esgotada, però tu ho fas.
0: I tant.
1: I tant que sí. Doncs amb aquesta festa de la primavera, posant la mirada més enllà del que tenim aquest dissabte, el Centre Cívic Vista Alegre ofereix activitats pràcticament tot l'any, ja anem fent aquesta secció que tenim els dilluns aquí al Desperta, on anem parlant i revisant el que hi ha al llarg de la setmana a cadascun dels centres cívics, el de Vista Alegre i a l'Espai del Mar. De fet, jo mateixa podia comprovar el divendres de la setmana passada un d'aquests tallers, aquest que ja comentàvem la setmana passada, la creació d'espelmes, que havia estat un èxit de convocatòria, perquè em deies que havien quedat com 20 persones en llista d'espera.
0: Sí, tenim un grup de persones que hem parlat amb la professora de buscar una altra data per incloure totes aquestes persones que han quedat fora, incloure-les en un segon taller. Estem acabant de tancar dates i quan acabem de tancar la data doncs comunicarem a les persones que ja estan a la llista d'espera. No tornarem a obrir inscripcions, però per donar resposta a una mica a aquesta gent que s'ha quedat fora.
1: Exacte. Doncs jo per mi ja et diré que si aquesta activitat aconseguiu que sigui així recurrent, igual que feu amb l'Art en Relax, que es va repetint, la de les espelmes va ser espectacular. Espelmes en Relax, m'agrada. Bueno, sí, va ser molt relaxant, A més, molt olorós, perquè com treballàvem amb els olis essencials, i va quedar maquíssima, perquè estem parlant no una espelma bàsica, sinó que vam fer una espelma en forma de cupcake, així com Magda Helena, colorida, amb cosetes per sobre, va ser molt xulo, ens ho vam passar superbé, i el que dèiem, les places estaven totalment cobertes perquè és que vam omplir l'espai que ens havíeu donat, estàvem totes, no va faltar ningú, i ho vam passar superbé, i totes ho comentàvem, de que això ens encantaria que es repetís, així que superbé aquesta activitat de la setmana passada, i aquesta setmana tenim més activitats també de manualitats al Centre Cívic Vista Alegre.
0: Aquesta setmana comencem de dijous, demà crec, sí, demà dijous, un taller que són tres sessions de brodat. Brodarem una tote bag, una bossa de roba, amb diferents tècniques de brodat. Hem aprofitat de fer unes tres sessions perquè la persona que està apuntada al taller pugui aprendre doncs, tres tècniques diferents i fer una bossa supercompleta, ara per a la primavera o per l'estiu per anar a la platja.
1: Fantàstic, i tant que sí. I aquesta activitat és també nova, com la de les espelmes? No s'havia fet abans, no?
0: No, hem treballat amb aquesta companya, hem treballat alguna coseta, sobretot a l'Espai del Mar vam fer un taller d'amigurumi, que són aquests ninos de ganxet amb volum, amb 3D, i doncs teníem alguna demanda d'algun usuari de fer temes de brodat, i vam dir, doncs vinga, provem, i nosaltres som de provar i si funciona genial i si no, doncs provem una altra cosa. I en aquest cas també ha funcionat, tenim les passes completes i mira, és un taller que són tres sessions, però es veu que hi havia ganes de fer brodats. És una iniciació, no és un perfeccionament, que doncs, hi ha gent que tenim gent que és que és dins de les entitats de la, del centre tenim gent que sap moltíssim, però aquest és una mica més d'iniciació, no? I tenim doncs, gent, és guai perquè tenim gent de moltes generacions, de moltes edats diferents.
1: Això, és
0: això també s'ha sorprès.
1: Sí, això és el més maco, no? Del Centre Cívic Vista Alegre, aquesta barreja d'edats. Justament el que mencionaves d'aquest perfeccionament, precisament el divendres a la tarda jo vaig veure també un grup que hi havia que el que estaven fent era cosir. Aquest entenc que és un d'aquests grups ja habituals que ja tenen la seva programació.
0: És un grup de les companyes de... Segurament són les companyes d'Arcón, que es ajunten diversos dies a la setmana, doncs un dia fan patronatge, uns dies fan scrapbook, un dia fan, doncs, s'estan fent uns dissenys, uns vestits, per després en un futur fer un passi de models no professional, no sé, és molt dinàmic aquest grup.
1: Molt bé, molt bé. Doncs ara acabem amb el Centre Cívic Vista Alegre i passem a l'Espai del Mar, perquè també em comentaves que teniu una activitat aquest cap de setmana relacionada amb aquest acte que acollirem a la ciutat per primera vegada, l'acte d'alliberament de tortugues de CRAM.
0: Del CRAM, sí, sí. Tenim un acte molt especial que, a més, està molt dirigit als infants edonautes, que són els de tercer i quart de primària. Els companys del CRAM ens comentaven que, tot i com tenim l'últim cap de setmana del mes, l'activitat d'alliberament de tortugues, que és una activitat preciosa i us la recomano a tots que aneu a veure-la. El CRAM és el Centre de Recuperació d'Animals Marins, per aquí, aquells que no conegueu la història, doncs ens van dir que ells tenien tres passis especials, que li diuen, que és per poder acompanyar les tortugues des de el moment de l'alliberament a la sorra fins a l'aigua, i només tres infants podran fer aquest acompanyament. Doncs el que hem fet és crear una activitat perquè aquests infants coneguin quin és el procés, com s'allibera la tortuga, la idea és que coneguin doncs, com es rescaten del mar, quines cures se'ls dona dins del CRAM i després com és el procés d'alliberament. No? I d'aquests infants que vinguin a l'activitat es faran sorteig d'aquests tres passis per poder tenir un passi VIP a la zona de la tortuga, fer tot aquest acompanyament dins l'aigua.
1: I això em deies que és aquest dissabte a l'Espai del Mar, en horari de matí serà?
0: A les 11:30, a l'Espai del Mar, com totes les activitats infantils que fem a l'Espai del Mar els dissabtes. A les 11:30 hi farem una combinació entre interior i, si el temps ens deixa, interior i sorra, i doncs amb els companys, els mateixos monitors del CRAM, que són els que estan cuidant a les tortugues.
1: Molt bé, i com anem de places per aquesta activitat?
0: Encara queden, perquè vam intentar fer gran, vam parlar amb el CRAM fins quants infants podien, i ens han donat un número bastant alt, així que queden places lliures, qualsevol infant o família que estigui escoltant això i li interessi, doncs és interessant que s'apuntin a la web de l'Espai del Mar, o ens facin un missatge a l'Instagram o ens envien un WhatsApp, però si no poden, doncs que s'acostin el dissabte sobre les 11 a l'Espai del Mar i allà els companys, els dinamitzadors, doncs els hi faran la inscripció.
1: Doncs m'ho poses difícil per triar, no? Bueno, jo no sóc infant, eh? Jo penso en les famílies, perquè tenim aquesta gran proposta molt xula, a més amb aquest concurs que em sembla una superexperiència per qualsevol infant de poder fer aquest acompanyament.
0: Guai, sí.
1: I tenim això a l'Espai del Mar a 11:45, em comentaves, al matí, i a la part tindrem també tota la jornada de Vista Alegre, així que caldrà fer un balanç. Famílies que ens escolteu, feu un balanç, primer una cosa, després l'altra,
0: primera hora,
1: una mica
0: a les 10,
1: de tot.
0: A les 10 anem a Vista Alegre i després, quan acabem les activitats, baixem a Espai del Mar.
1: Molt bé. I ja mencionaves també que per qualsevol cosa, per consultar, per fer efectiva la inscripció, per sol·licitar més informació, us poden contactar a través de l'Instagram. Teniu l'Instagram del Centre Cívic Vista Alegre, el de l'Espai del Mar.
0: Exacte.
1: Els correus també, o sigui que...
0: Correu, la web, els whatsapps... Ho tenim tot a punt per rebre les vostres peticions, demandes, informacions, el que necessiteu.
1: Perfecte. Doncs ja està. Amb això convidem aquí a tothom que ens hagi escoltat, que li hagi interessat, que s'apropi a aquestes activitats i a gaudir. Us desitgem molta sort i encerts en aquesta festa de la primavera, que ja s'havia celebrat anteriorment, em comentaves, però que ara portava un temps que no, i enguany es recupera amb moltes propostes, tota una jornada festiva, a més també que inclou tot, perquè fins i tot pots menjar. Tens aquesta paella popular, així que fantàstic.
0: Esperem que el tema ens acompanyi.
1: Exacte. Bueno, això també és veritat, haurem d'estar pendents. Jo encara no he mirat, no sé quina és la perspectiva pel cap de setmana, però esperem, estic jo aquí tocant ja fusta i esperem que tot vagi molt bé i que tothom puguem gaudir d'aquesta festa de barri, d'aquesta altra activitat també a la platja, a l'Espai del Mar. I el dilluns parlarem, farem una mica de balanç, et sembla, Neus?
0: Espero tenir la veu.
1: Ui, ostres, és veritat, és veritat. Cuida't,
0: no,
1: eh?
0: Sí, sí.
1: Tu cuida't.
0: El dilluns puntuals aquí, a 9:15.
1: Molt bé, Neus, doncs moltes gràcies, com sempre, pel teu temps.
0: Igualment.
1: Adéu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: Hola, tinc un paquet per entregar-li. Que em pot confirmar l'adreça, sisplau?
2: I tant, carrer de Júpiter, número 10.
1: A veure, carrer de Júpiter, número 10. Ja veig on és. Doncs, si li sembla bé, vindré a la tarda. Ara vaig en direcció a Barcelona i no em ve de pas.
0: A Punt de Sal. En català, la paraula adreça indica el lloc on vivim. En canvi, utilitzem la paraula direcció per referir-nos a l'orientació cap a on es mou alguna cosa. Per exemple, quina és la teva adreça? Però aquest tren va en direcció a Tarragona. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat

0: Després de parlar en detall de la festa de primavera d'aquest dissabte al Centre Cívic Vista Alegre, ara encetem la secció de Biblioteca de Butxaca. Ja tinc a mi a la Míriam Muguet, la directora de la biblioteca. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: I com cada dimecres farem un repàs, començarem parlant de quines són les recomanacions que es portes avui. Comencem amb el públic adult, et sembla?
1: Sí. La recomanació que tenim aquesta setmana és una pel·lícula documental. Com ja sabeu, a la biblioteca tenim una secció de pel·lícules documentals, ja que també cada mes passem una pel·lícula documental en el marc del Docs Barcelona, no? Amb aquesta col·laboració que tenim. Som una sala més d'on es passa el Docs. Llavors, per això aquesta secció de documentals. La pel·lícula és Ciento Volando, de Arantxa Aguirre, i és una pel·lícula documental que rendeix homenatge a Eduardo Chillida, que va ser un dels artistes universals i més influents del segle XX. Es va fer en motiu dels 100 anys del naixement de l'artista i, bueno, us el recomanem. Es diu Ciento Volando.
0: Perfecte. Això per públic adult, i per públic infantil també ens portes una recomanació.
1: Sí, per públic infantil aquesta setmana us recomanem Colònies Bump, de Violet Chan Karim. Bueno, és una història molt divertida de l'editorial Còmic EDB, és en format còmic, és un còmic, que ja sabeu que, com hem comentat últimament, els còmics agraden molt a tots els públics, però sobretot l'infantil. I bueno, tenim a la Maia, que es pensa que tindrà un estiu molt avorrit després d'un curs escolar que no li ha anat gaire bé. Se suposa que estarà a casa mirant la tele sense fer gaire, però es veu que la nòvia del seu pare l'apunta a unes colònies de cuina. Llavors, això li encanta. El problema és que quan arriba a les colònies descobreix que en realitat són colònies per a vampirs. Llavors, què farà la Maia? Podrà sobreviure en aquestes colònies? Aprendrà? O serà part del menú que hauran de menjar?
0: M'agrada la proposta. Sempre hi ha coses ben curioses que ens porteu a les recomanacions.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs aquesta interessant pel públic infantil, un còmic. És cert que també ho comentaves, Míriam, que en altres ocasions ens hem portat també còmics que funcionen molt bé amb aquest públic. I ara, doncs, com fem sempre amb la secció de biblioteca, ens portes també dins de la guia de novetats mensual les novetats que han arribat a les col·leccions aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Exacte. Avui us porto novetats que van sortir el dia 2 de maig, ja que l'1 era festa, i ara toca que surtin les novetats que anomenem nosaltres de ficció, on hi ha novel·la, còmic, audiovisual, poesia, teatre, no? I avui em centro en dues recomanacions de còmic per adult, en aquest cas, no? Per una banda tenim un còmic europeu que es diu El color de les coses, de Martin Panchaud, que ens ha cridat l'atenció perquè és una història que parla d'un nen, no? Una miqueta de bullying, podríem dir, però el format del còmic és com si fos un videojoc. És realment molt interessant com està plantejada la història, que sembla que estiguis dins d'un videojoc, però tot i així pots entendre i seguir la història, i bueno, és molt interessant. A més, aquest còmic va rebre un premi molt prestigiós al Festival Angoulême, em sembla que és un festival de còmic, i va rebre un dels premis més importants, o sigui, El color de les coses, us el recomanem. I després, un altre còmic, en aquest cas més de quilòmetre zero, més local, com un còmic espanyol, d'aquí, del Fermín Solís, que és d'aquí també de Barcelona. El que no he comentat, els dos còmics són de Reservoir Books, que és una editorial de còmic molt interessant, on fan coses molt xules. Aquest segon, perdoneu que us comentava, és de Fermín Solís i es diu Elia. Al Fermín Solís tenim còmics d'ell molt interessants, també infantils, que agraden molt, el Superpatata, entre d'altres històries molt xules. Aquest és diferent, és dedicat a adults, la il·lustració és diferent, tot i que té el seu toc, que reconeixem al Fermín, però és una història molt maca de l'Elia, no?, que és una jove escriptora que té un cop sentimental, no?, el seu amant l'abandona, i llavors decideix una miqueta sortir d'allà i anar a un poble de Galícia, un poble molt petit, on hi ha gent molt peculiar, no?, i allà va descobrint una miqueta la vida de poble a l'hora que es recupera. I amb les il·lustracions, sense color, molt, molt senzilles, però la història i els dibuixos transmeten molt. Us la recomano, a mi m'agrada molt el Fermín Solís, i aquest còmic que ha fet per adults amb el nom d'Elia, que em sembla un nom també molt bonic, està molt bé, us la recomano també.
0: Mm-hmm. Ens recordaves que aquestes novetats arriben dins de la guia de novetats mensual de ficció, i precisament avui estem a 13, serà aquest divendres quan arribi la de coneixements.
1: Exacte, aquest divendres arriben les novetats de coneixements del mes de maig.
0: O sigui, la setmana vinent, quan fem les seccions, portades de coneixement, exacte, segurament.
1: Exacte, sí, que seran els més nous que ens han arribat. Sí,
0: molt
1: sí.
0: Bé, molt bé, Míriam. Ara ja, per acabar, com sempre, amb aquesta intervenció, quines activitats ens destacaries que feu aquests propers dies a la biblioteca?
1: Doncs mira, avui em centrarem en tres activitats per adults que volem recomanar des de la biblioteca. La primera és aquesta tarda, avui, a les 6 de la tarda, tenim una col·laboració que fa temps que fem amb l'ICAP, a l'Institut Català d'Abogacia de Barcelona, on ens ofereixen xerrades molt interessants de temes que potser no controlem o no coneixem, no? Per a vegades trencar una mica mites i saber una mica la realitat. I la realitat ve doncs, de la mà de les mateixes advocades. No? El tema d'aquesta tarda és de divorcis i guàrdia-custòdia. I tindrem a les advocades Montserrat Jurado Millán, Raquel Fernández Suárez i Caterina Sánchez Cerezo. La modela la Caterina, però que a més és especialista en aquest tema. O sigui, qui tingui algun dubte o alguna cosa relacionada amb els divorcis, no? Que és un tema doncs, delicat a vegades, doncs recomanem que puguin venir per enterar-se i saber una miqueta realment com va aquest tema. Avui a les 6 de la tarda. Uh-huh. Després, també demà a la tarda, recomano, com sempre, no sé si havíem parlat algun dia, del nostre club de cinema. El club de cinema és que fem una proposta d'una pel·li, cadascú mira la proposta a casa i després ens trobem per comentar-la. En aquest cas, demà a la tarda, a 7:15, comentarem la pel·lícula de Rocky, de John Avildsen, perquè fa 50 anys que es va estrenar. Llavors, aquest demà comentarem aquesta pel·lícula, com sempre de la mà del Pep Prieto, que és el nostre moderador, un especialista de cinema, que a més és escriptor, i que fa les sessions d'allò més interessants, o sigui, convido a tothom a participar al Club de Cinema. I, per últim, també m'agradaria molt destacar l'activitat que tenim aquest dissabte al matí, també dins de la faràndula. La faràndula també és un cicle d'activitats que anem fent de caràcter mensual. En aquest cas, aquest dissabte parlem de faràndula artística, vida, obra i miracle, de la Patti Smith. Aquesta activitat la farem a càrrec de la Clara Sánchez, que és una divulgadora cultural, i bueno, a més ens fa especial il·lusió parlar de la Patti Smith per el personatge, per ella, per tota la seva obra, tot el que toca, però a més aquesta setmana li han donat el Premi Princesa, aquesta setmana o la setmana passada el Premi Princesa d'Astúries, llavors com que ens encaixa, no? A més aquest reconeixement per parlar d'ella d'aquesta manera tan amena i tan propera amb la Clara Jansà, que és la nostra col·laboradora, que a vegades podem comptar ella per fer aquesta faràndula. O sigui, aquestes tres activitats. El dissabte, la Patti Smith és el dissabte 16 a les 12. A les 12 aquí a la biblioteca. Així que esperem que siguin del vostre grat i que vingueu, que vingueu.
0: Fantàstic. Una proposta variada de tot plegat, de les recomanacions, de les novetats que arriben i d'aquestes activitats que teniu per davant. Mm-hmm. I amb això ens acomiadem ja de cara al següent dimecres, que ens molt portaràs bé. Moltes més novetats. M'encanta perquè sempre que veniu de la biblioteca porteu tot el recull. No? I llavors jo vaig veient a la taula, vaig veient propostes. M'han agradat diverses, la veritat. Bueno, com cada dia, La veritat que les propostes que trieu són molt maques. I espero que les persones que ens estiguin escoltant que s'animin a apropar-se també per fer les seves reserves, per recollir llibres, pel·lícules, en préstec, per participar també, molt important, no? aquest punt participatiu i de crear vincles també amb la cultura i amb aquest teixit també de barri.
1: Totalment
0: i amb això ens acomiadem, si et sembla, Míriam, de cara a la setmana vinent.
1: Molt
0: gràcies,
1: bé.
0: Com sempre.
1: Gràcies a vosaltres, moltes gràcies.
0: Adéu, bon dia.

0: I ara continuem. Aquesta segona hora és tota amb convidades. Acabem de fer el canvi. Ara hem fet aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. I ara ens toca fer la prèvia del que tenim al llarg de la jornada d'avui dimecres a la ràdio de Castelldefels. I per fer-ho parlarem de la programació amb l'Anna López. Bon dia, Anna. Com estàs?
1: Molt bon dia, Estefania. Molt bé.
0: Avui per fi recuperem aquesta prèvia, perquè els dies anteriors el context informatiu no ens ho ha permès, però avui ja sí.
1: És el que té el directe, no?
0: Exacte. Què ens portes avui al magazín?
1: Doncs mira, avui recordarem els continguts al programa del dia en aquesta secció i en aquest cas del que parlarem la Marea Pensionista en directe a les 8 del vespre, després Canciones Ilustrades, o aquest programa doncs, que explica el que s'amaga darrere de les lletres de cançons, a les 10 el Crit a la Terra i a les 11 de la nit el Poder de les Cuerdas. També avui que tenim, com cada dimecres, l'espai de tertúlia política Castelldefels Coffee i en aquest cas en visita a Javi Martín, regidor de Movem en Comú Podem. Després tornarem a parlar d'un tema del que ja vam explicar la setmana passada, un informe que ha fet el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, i l'objectiu d'aquest informe és que es posi en valor el territori i contribueixi les conclusions de l'informe a treure inversió i millorar les infraestructures. Si la setmana passada parlàvem de l'anàlisi que s'havia fet en el món de l'empresa, doncs avui parlarem d'un sector doncs, que té força importància pel que fa a Castelldefels Mas, el sector aeroespacial, que té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada. Ho parlarem amb Lucía López, que és la enginyera en telecomunicacions que ha fet aquest informe, com deien, que es farà de manera regular a càrrec del Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Canvien absolutament després de tema perquè continuen celebrant-se les jornades de la gent gran i en aquest cas, dins de les jornades, doncs un tema clàssic com és un concurs de rebosteria que començarà a partir de les 11 al centre de Sant Frederic Montpou i allà estarem en la nostra unitat mòbil. Després parlarem d'un projecte solidari que fa una veïna de Castelldefels amb la col·laboració d'una ONG a Guinea Equatorial on s'està construït un centre per a joves i per a nois i noies amb certa discapacitat. Canviem de revista totalment després perquè ens visitarà l'Associació de Vents de Vista Alegre que preparen per aquest cap de setmana la festa de la primavera.
0: Molt bé, Anna. Estava jo ara ja pensant que quan arribi aquest moment del concurs de rebosteria li hem de demanar al company, al Miguel Navarro, que serà qui vagi a fer aquesta connexió, doncs que ens porti, no, que ens porti. Ell no, ell és fantàstic. Ens porti aquí alguna coseta per tastar, perquè ahir, precisament, quan parlava jo també aquí al Desperta amb l'Efrem Huasqué, que estava dinamitzant el bingo musical, també dins d'aquestes jornades de la gent gran, em comentava que cada any és una cita molt esperada i que cada any van innovant més, perquè ja l'any passat fins i tot van decidir fer proves de postres que barregen dolç i salat.
1: Ui,
0: o sigui que mira, a veure què ens espera avui.
1: Que sofisticat, eh? Com s'està especialitzant la cosa. Sí, de fet, és una de les activitats que jo recordo de les jornades de la gent gran. No sé, és la 44a edició aquest any. Pues des que va començar, poc temps després, crec que ja es va implementar aquest concurs de rebosteria. Hi havia també un concurs de truites fa temps, però crec que ara ja la part gastronòmica d'aquestes jornades doncs, està representada per aquest concurs de rebosteria. Segurament ja ens ho explicarà Miguel quan es desplaci al Montpou, que és el que dius, que cada vegada hi ha més innovació en aquest sentit, no?
0: Mm-hmm. Doncs amb ganes de conèixer els resultats també i què presenten. Estarem pendents i em donarà molta gana al moment que feu la connexió. Doncs amb això, Anna, ja ens acomiadem perquè en 10 minuts començarà tota aquesta programació que ens has avançat. Estaràs fins la 1 aquí amb el directe, amb totes aquestes entrevistes i aquí seguirem a Ràdio Castelldefels informant de tot el context informatiu, tot el context del que cal conèixer de la nostra ciutat, no?
1: Exactament.
0: Com cada dia.
1: Per cert que s'ha desactivat l'alerta, llueix el sol avui i de moment no s'esperen més canvis meteorològics.
0: Sí, efectivament. Ho hem comentat al principi del Desperta, que ja quedava desactivada, que ahir no va haver cap repercussió tampoc tampoc. Jo, de fet, jo t'he de dir que quan parlava de l'alerta, clar, tu estàs aquí al directe, vas veient el sol i parles alerta a partir de les dues, i jo pensant, sisplau, no sé, a veure si... I tu, no, confiem, òbviament, en Protecció Civil, que activava aquesta alerta, però jo tenia aquest dubte de, ostres, potser jo estic aquí parlant alerta, 70% de probabilitats de pluja, i no sembla que el dia vagi cap aquí, i al final sí que va ploure.
1: Sí, sí, al final sí, mira.
0: No massa fort, però, bueno, vam tenir una mica de pluja al llarg de la tarda. Doncs ja està, a veure com evoluciona el temps, perquè tenim molta agenda aquesta setmana a la ciutat, tenim la inauguració de divendres a la tarda, jo ara parlava de la festa de primavera el dissabte, esperem que ens acompanyi tot aquest dia de sol.
1: Esperem que sí, perquè són activitats a l'aire lliure, clar.
0: Molt bé, Anna. Amb això ara ja sí que deixo que ens acomiadem i que puguis començar a les 10 al programa. Nosaltres ara farem el tancament, com sempre. Gràcies, Anna.
1: Gràcies, Estefania.
0: Vinga, fins ara.
1: Fins ara.

0: Queden 8 minuts per davant d'aquest Castelldefels Desperta de dimecres. De fet, no sé com se m'ha pogut passar del cap. No he mencionat a cap moment que avui és dimecres de Mercadillo, el mercat ambulant. Sempre ho dic, no sé, jo crec que a mi m'encantaria poder-me apropar. Em porta molts records també per aprofitar en una jornada com aquesta, anar al mercat ambulant i menjar-se uns xurros. Doncs, aquest pla és fantàstic. I amb això, justament estava pensant, perquè com veia des dels estudis, que està brillant el sol, que tot apunta a una bona jornada. De fet, no estic veient cap núvol, o sigui que a veure què ens depara aquesta jornada de dimecres a la ciutat, i aprofitarem aquests últims minutets de programa per fer un incís també d'altres actes, esdeveniments d'agenda. Aquesta tarda, l'Àrea d'Igualtat organitza un taller d'art-teràpia per a joves LGTBI i persones aliades a Castelldefels. Feien una publicació al seu Instagram on diuen que si teniu entre 12 a 30 anys, ens conviden a fer aquest taller en el marc del Dia contra la LGTBI-fòbia. Aquest dia contra la LGTBI-fòbia celebra aquest diumenge 17 de maig. En aquesta data, l'any 1990, l'Organització Mundial de la Salut, l'OMS, va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Des de l'any 2005 va començar a celebrar-se a diferents països amb manifestacions que reivindiquen la igualtat de drets per a persones homosexuals, transsexuals i bisexuals. I en aquest context han organitzat des de l'Àrea d'Igualtat a l'Espai Montserrat Roig aquest taller aquesta tarda a 6:15. Ja les inscripcions són obertes per persones del barri, ciutadania, amistats, familiars, aliades, segons indicaven en aquesta publicació. És una activitat gratuïta. Us podeu adreçar a l'Instagram de l'Àrea d'Igualtat i fer el contacte per sol·licitar la vostra inscripció en aquesta activitat, aquest apunt d'activitat per aquesta tarda. I ara passem al següent apunt i darrer que farem aquí al Desperta. És un canvi radical de tema perquè l'acte d'aquesta tarda és un taller d'art-teràpia i el que tenim el diumenge, el 17 de maig, és una nova edició, la 12a edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació ISTEA, una entitat que recordem és local i que busca donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista i fomentar una societat més inclusiva. Aprofitem que encara ens queden uns últims minuts per escoltar la presidenta d'aquesta entitat, la presidenta de l'associació ISTEA, Pilar García, que ens explica el motiu i la importància de celebrar aquesta nova edició, la 12a de la cursa Desconnecta per l'Autisme.
1: Esta es la 12a edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
0: En aquesta conversa amb la presidenta de l'entitat, l'associació ISTEA, ens destacava que cada any la participació ha anat creixent de forma notable. En aquest sentit, les dades de l'any passat han motivat que enguany s'hagin incrementat el nombre d'inscripcions i esperen superar la xifra aquest 2026. També un altre d'aquests actes en el que esperem que el temps ens acompanyi per poder gaudir d'aquesta jornada i que des de l'entitat puguin aconseguir superar las prop de 1.400 inscripciones.
1: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones. Ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena. No vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron, pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año pueda llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación, que para nosotros es mucho.
0: Des de l'entitat ens explicaven que aquesta cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació oberta a les famílies vinculades de per si ja a l'associació com a tota la ciutadania en general. L'objectiu que busquen és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb TEA a través d'una activitat que és lúdica i també esportiva amb aquesta vessant solidària. Des de l'associació asseguren que continuen treballant perquè la jornada sigui una gran festa oberta a tothom i que totes les persones participants s'ho passin millor que mai aquest diumenge 17 de maig, amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí. Aquesta cursa Desconnecta per l'autisme, que manté l'esperit inclusiu i de sensibilització que defineix aquesta cursa des dels seus inicis, que recordem ara el que celebra és la 12a edició.
2: Castelldefels desperta.
0: Amb aquests darrers apunts d'agenda ja ens acomiadem. Només ens queden uns segons per davant. De seguida començarà el magazín amb la companya Ana López. Jo tornaré a ser aquí amb el Gerard Carreras al control tècnic demà a les 8 del matí amb més notícies, tot allò que cal conèixer de la nostra ciutat, tot allò que ens hem d'apuntar a la nostra agenda per no perdre'ns ni un detall de tota la vida que tenim a Castelldefels. Ens trobem demà de nou a les ones o a radiocastelldefels.org. El Castelldefels desperta. Que tingueu molt bon dia i fins demà.
3: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
4: Bon dia, són les 10.

0: Els mestres i professors tornen avui a la vaga al Baix Llobregat i al Penedès. Arriba l'endemà d'una aturada general i una manifestació multitudinària a Barcelona i la vigília de la reunió de govern i sindicats. Davant la petició d'una millora de 400 euros mensuals, el president Illa rebaixa expectatives sobre una nova oferta negociadora del govern. Només un 18% dels joves de Catalunya marxen de casa els pares abans dels 30 anys, segons les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, a qui ha tingut accés aquesta emissora. La resta no aconsegueixen emancipar-se, principalment perquè no poden pagar-se un lloguer. L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i ha acusat la Fiscalia de fer una acusació genèrica pel broc gros. Avui, en el judici contra els 7 fills de l'expresident, és el torn de la defensa. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà formalment avui el període de sessions a Westminster enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre, Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Donald Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra a l'Iran. El president dels Estats Units està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret ferro a l'alça en la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%, el nivell més alt dels últims 3 anys. Uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse a mitjà i llarg termini. I les empreses nàutiques de l'últim tram del riu Ebre reclamen a la Confederació Hidrogràfica la Xeca els avisi amb antelació de les crescudes controlades del riu. Denuncien que no fer-ho en prou temps comporta riscos de seguretat. L'última d'aquestes situacions va passar dilluns passat. I la Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge que ve es faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí.
1: Esports.
2: El Barça estudia emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions acusant per enèsima vegada el club blaugrana pel cas Negreira. El president del Madrid va convocar ahir una conferència de premsa en què va descartar dimitir i va anunciar eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga, ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà l'Acer, l'Atlètic Club de Bilbao, amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I el Baxi Manresa guanya la pista del Girona 74-79 i certifica la seva permanència un any més a la Lliga CB de bàsquet. Avui el Barça juga a la pista del Granada i el Hajo Post Lleida a la del Breogán.
0: Ens queda el titular del temps. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona amb possibilitat d'algun ruixat, sobretot a partir d'aquest migdia. També en el Pirineu predominaran els núvols amb algun ruixat puntual amb cota de neu de 2.200 metres. Sol a la resta amb mestral al sud del país.
3: Castelldefels avui.
4: Bon dia, és el moment de repassar els titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a Castelldefels. El renovat Parc del Xiprer serà una realitat aquest divendres. L'acte d'inauguració oficial té lloc a les 5 de la tarda. Les obres han transformat el parc, potenciat i reorganitzat l'àrea de jocs infantils i també s'ha incorporat un gran vaixell pirata i nous jocs 100% accessibles. Les tasques han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Vista Alegre celebra aquest dissabte la seva festa de primavera, organitzada per l'entitat veïnal Vista Alegre i amb moltes activitats també al Centre Cívic Vista Alegre de l'Ajuntament de Castelldefels. La celebració coincideix amb el primer aniversari del seu mercat primaveral i cinquena edició de la Primavera Market. Marc Fernández i Elena Español són els protagonistes del Biodança, el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, aquest cap de setmana, amb Aleta a la plaça de l'Església. Serà dissabte a 1:15 del migdia i Dansa Itea a l'Escola Municipal de Dansa. Això serà el diumenge a 12:15 del matí. El Festival Internacional Biodança acull actuacions a diversos emplaçaments de la ciutat fins al 4 de juliol. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una actualització informativa. Fins aviat.
1: Castelldefels, avui,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya,

0: En Implante Más Corona. Vitaldent. Porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
1: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
2: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
3: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
4: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
5: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Castel de Fels, així som. Castel de Fels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castel de Fels. I el que és més important, amb la teva participació. Castel de Fels, així som.

0: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ara comença Castelldefels. Ai, hi som. Sabrem què és el que presenta avui Marea Pensionista, un programa que arribarà en directe a les 8 del vespre després. Canciones il·lustrades, El crit a la terra i El poder de les cuerdas. Al nostre espai de tertúlia política Castelldefels Coffee, Movem en Comú Podem. Com cada dimecres, en aquest cas, tindrem la presència del regidor Javi Martín. Pararem segona part d'aquest estudi que ha fet el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre la conjuntura econòmica en el nostre territori. Avui parlarem d'un sector doncs, amb força presència a Castelldefels, el sector de l'aeronàutica. I anirem al Centre Frederic Mompou a saber com van les coses del concurs de rebosteria que organitza l'Associació de la Gent Gran, una activitat inclosa a les jornades de la Gent Gran que es desenvolupen aquests dies a Castelldefels. Gabriela Sotil i una veïna de Castelldefels ens parlarà també d'un projecte solidari que té a veure amb Guinea Equatorial. I l'Associació de Veïns de Vista Alegre doncs, ens dirà els principals drets, les activitats amb motiu de la celebració de la festa de primavera que tornarà a lluir en el barri de Vista Alegre aquest cap de setmana. Comencem, welcome.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Anna López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Mi mano será tuya, mi frente.
4: Aquesta tarda, a partir de les 8, a la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels parlarem amb Conxita Rivera, que és una ex-sindicalista jubilada i portaveu de la Maria Pensionista de Catalunya. Parlarem sobre el futur dels sindicats i com està el sindicalisme actual a Catalunya.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

Ahí sí son. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels. Ana López.
2: Castelldefels Coffee.
0: Doncs un espai que, com cada dimecres, està centrat en Movent en Comú Podem, protagonitzat per aquesta formació. Avui ens visita Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem, a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Van tenir oportunitat de veure'ns en diferents inauguracions que van tenir lloc la setmana passada, una al Passeig de la Fama, on se li va donar una estrella a l'artista Lorenzo Quini i al mateix temps inaugurava una escultura.
3: Sí, vull comentar una mica el cas de les recents inauguracions i el conveni que s'ha signat amb el senyor Quinn. Vam estar presents a totes les inauguracions i la veritat que és un tema que analitzat de manera individual doncs pot ser més o menys interessant. Hauria estat interessant també conèixer el programa i conèixer el protocol des del moment que el vam demanar, o fins i tot abans, ja no que ens comptessin amb l'oposició per veure com es planificava aquestes figures que es quedaran a la ciutat molts anys, sinó ja quan està decidit, com a mínim, i hem demanat reiteradament el protocol, el conveni, saber, haver-lo rebut per poder-lo analitzar. Per tant, aquí, per davant, que el govern no ha donat cap informació i, per tant, l'hem de demanar o per transparència o seguir insistint fins que ens el donin o acudir a la premsa, que sí que a vegades té sempre línia directa més que la ciutadania o els seus representants, que és l'oposició. Dit això, el senyor Quinn doncs, és un senyor que té una trajectòria inqüestionable a nivell internacional, doncs, que té diferents tipus de crítiques a nivell artístic, però això forma part de l'art i pot ser interessant, que és un artista que ha estat 40 anys visquent aquí, que té arrels aquí, doncs tingui un lloc com es mereix, com han tingut altres escultors i de més. Però nosaltres hem de dir que no estem d'acord amb com s'està executant aquestes exposicions sense comptar amb la ciutadania, sense cap mena de participació, sense transparència i el que denunciem que forma tot part d'una estratègia, no, de donar bombo i platillo a totes les accions amb gent que dona una certa visibilitat internacional, que pot donar visibilitat a la premsa, que al final tot forma part d'una estratègia del pai del circ que tapen, no, amb actuacions pomposes i amb esdeveniments grans, improvisats, sense un criteri de ciutat, doncs amaguen, no, pues que no s'ataquen les principals necessitats de les qüestions estructurals que afecten a la vida i a la quotidianitat de la gent. Per tant, ara van començar amb una escultura aquí que feia una escultura que de les mans aquí al carrer Primer de Maig. Ara després hem tingut una altra al Passeig de la Marina, a la Rotonda, i és que hi ha aquí, per si fos poc, no, ens anuncien una altra que ens costarà 50.000 euros, que és per una escultura a uns futbolistes, que el mateix s'anuncia com un tema de premsa i no sinó com un tema cultural de ciutat. Per tant, nosaltres no estem disposats a seguir tregant amb això sense que es passi sense cap filtre institucional. Estem exigint de manera reiterada i exigim que per fi s'obri el meló i pensem entre tots i totes el criteri de com s'otorguen aquestes medalles, aquestes estrelles, com es decora la ciutat, quan estem disposats a pagar això, i després doncs, les escultures del Queen segur que tindran un bon lloc a la ciutat i amb un criteri més harmònic, no? Per tant, i el que sí que vull dir també és que jo crec que el Ronaldinho i el Messi, amb tots els respectes, no, penso que no haurien d'estar reconeguts d'aquesta manera a la ciutat. I si es reconeixen, haurien de rebre un reconeixement més global de la ciutat, no un reconeixement partidista que no és fruit de cap mena de consens. Recordem també que el senyor Ronaldinho Gaucho va fer campanya pel Bolsonaro a Brasil, després va fer campanya activa per el senyor Manuel Reyes a Castelldefels i ara està rebent, no només va rebre l'honor de l'estrella de la fama sense cap mena de consulta prèvia, sense cap mena de jurat, sinó que ara, a més, tindrà una escultura a la ciutat que ens costarà 50.000 euros.
0: Doncs l'endemà es va inaugurar també molt a prop, on va haver aquesta inauguració, la pista de tres parts de bàsquet aquí a la plaça de les Palmeres, amb la presència del jugador Marc Gasol, perquè la seva fundació ha col·laborat directament en aquesta iniciativa.
3: Sí, primer, per la banda personal, doncs un gustazo, no? Tenia una pista mirada individualment molt maca, molt espectacular, tenir la presència d'una llegenda com el Marc Gasol aquí, però una mica tornem al mateix. Aquí no s'ha fet cap mena de debat, no hi ha cap mena de criteri per determinar com es realitza i amb quins criteris es realitza un honor, no? I després, per altra banda, és una mostra més d'aquesta política d'aparador. Aquesta política d'aparador i de no pensar més enllà del fons de la qüestió i anar a la superfície. Qualsevol persona que practiqui esport al carrer sap que una pista de bàsquet al carrer amb una sola cistella és totalment inoperativa. Quan es juga al carrer, totalment has de tenir la capacitat de compaginar que hi ha activitat de nens i nenes amb els seus pares, amb les mares, amb una exigència, una competitivitat baixa, només per passar l'estona, llançar una mica canasta, que no té per què ser defensa o atac, sinó simplement llançar cistella i passar una estona, amb una activitat on van nanos joves més d'adolescents o una mica més grans, que el que fan és competir, jugar 2x2, 3x3, 4x4, que per ser compatible han de tenir com a mínim dues cistelles, amb una es concentri un tipus d'activitat i amb l'altra l'altra. Ara tenim una pista individual maquíssima, que sí, és capaç de ficar-se a Instagram, que ha donat la possibilitat de fer un aconteixement on vingui moltíssima gent inaugurada per Marc Gasol i amb un envoltall molt bonic, però tenim una pista que no es podrà fer servir. S'ha de dir clar, no es podrà fer servir perquè amb la quantitat d'afluència de persones que passen allà podem trobar qualsevol persona que vulgui anar allà a jugar a bàsquet 2x2, 3x3, 4x4, es trobarà sí o sí, no quedaran allà perquè sí o sí tenen moltes possibilitats de trobar-se gent jugant i no poder fer servir aquesta pista en cap, sota cap circumstància. Per tant, el que havíem de ser és complementar això amb, com a mínim, una cistella més i que en comptes de ser només un joc on fer-se una foto o anar a fer un post d'Instagram, doncs es pugui fer jugar a fer l'activitat. I això doncs, també hem de recordar que això ve precedit, va ser un intent per part de l'equip del senyor Manu Reyes de complir una promesa personal amb una veïna de Can Bou que li va prometre que si li votava li trauria la cistella de Can Bou. Li va treure, el que li va passar és que no va ser una persona, sinó que més de dos centenars de persones van començar a queixar-se de manera molt activa, van recollir firmes, van arribar fins a les 600 firmes i van veure, no?, que la realitat era que un espai públic de joc col·lectiu no tenia res a veure amb els tipus de demandes i acusacions que es feien sobre aquella zona i les promeses personals a una persona. Per tant, la pressió ciutadana i la pressió política va fer claudicar. A més, les obres de la pista 3x3, que havia de callar les crítiques, van retrasar i, per tant, tenim un altre cop les dues cistelles de Can Bou. No han arreglat la superfície de joc que es van comprometre. Han fet ara aquesta feina a mig fer a les Palmeres i tenim pendent encara recuperar la cistella de Can Bou, ja que és més necessària que mai, ja que les pistes de Can Vinader, que abans feia aquest servei de pista pública, estan en obres, quedaran tancades i ja deixaran de ser un espai de referència. Per tant, la feina a mig fer, una feina a mig fer que llueix molt a xarxes, que llueix molt per fer un Instagram i per fer-se unes notícies amb una foto de Marc Gasol al costat.
0: Canviem de tema perquè el diari Ara publicava fa uns dies una investigació que està donant a terme al SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, a l'Escola d'Hostaleria, investigant doncs, un tema de subvencions.
3: Sí, bueno, això, primer de tot, això volem deixar clara la postura de Movem. Estem molt preocupats, primer de tot, pel futur de l'escola. És un primer de tot, aclarir que és una empresa privada que col·labora estretament i té un consell assessor que sí que forma part del gremi d'hostaleria i que doncs, té molta vinculació, molts projectes entrelligats amb l'Ajuntament de Castelldefels, ja que l'escola ha donat servei, ha donat resposta doncs, a una necessitat de Castelldefels, que és tenir professionalitzar el sector, millorar el servei, es pot fer una feina de promoció, de donar un valor cultural, no? i un valor més enllà de l'econòmic al sector, i el gremi estava molt involucrat amb això, però ara mateix hi ha sobre la taula doncs, unes acusacions gravíssimes de gestió, que tenen a veure amb la gestió, per una banda, dels fons públics, dels cursos, dels diners que reben per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, per fer aquests cursos. Hi ha investigacions en curs, investigacions, com dèiem, molt greus i que poden que tenen molt abast, i per tant hem de ser prudents ara mateix i veure i demanar doncs, tota la col·laboració per part de l'Ajuntament, com a part també possiblement no implicada sinó afectada, i per tant hauria de personar-se i tractar de demanar estar al dia tota la informació, compartir-ho amb l'oposició i convocar més sovint aquesta taula de turisme sempre que hi hagi qualsevol novetat, ja com, tal com es va convocar fa una setmana. I per altra banda, doncs ara, arrel de destapar totes aquestes acusacions més per part del SOC, que ve per denúncies d'alumnes, també s'estan destapant tota una mena de denúncies creuades entre per part de la direcció, alumnes i personal actual de l'escola, amb personal que ha sortit, i acusacions, com deien, també molt greus, també de relacions laborals, de maltractaments verbals, de mobbing, o també de fins i tot d'assetjament sexual. Per tant, raó de més per ser molt prudents. Ja hem exigit al govern que fins que s'aclarin totes les acusacions i totes les demandes es tallin totes les contractacions amb l'escola d'hostaleria. Estem parlant d'algunes possibles, de que presumptament en alguns dels esdeveniments contractats per l'Ajuntament a l'escola hi havia treballant personal sense contracte. Això seria també molt greu per part de l'escola, i l'Ajuntament, doncs, tenint aquestes sospites, doncs, hauria de ser prudent i deixar de contractar, apartar-se de l'escola. Ara tenim un esdeveniment on vindran xefs convocats per l'escola, pel gremi, un acte on l'Ajuntament col·laborava estretament. No ens agradaria veure l'alcalde de la ciutat, els regidors, ara mateix en aquesta situació, doncs, fent-se fotos amb aquests esdeveniments i donant recolzament, ja que no sabem si tot això com o fins a on acabarà. Per tant, demanem prudència, demanem transparència i demanem doncs, que s'estigui a sobre i que pel bé i el futur d'aquesta escola, que ve amb els actuals i si demostren que està tot en ordre o amb uns nous, és un valor per la ciutat que ha de donar doncs, al gremi aquest servei que tan útil és i que tant de referència és per la ciutat.
0: Canviem d'assumpte radicalment, perquè aquesta tarda celebren un acte informatiu relacionat amb el tema de la regularització d'immigrants que ha promogut l'Estat espanyol.
3: Correcte. Com a conseqüència de l'inici de la regularització i també del curt temps que hi havia, doncs ja vam intentar que el govern municipal, diguem, més enllà de lo legalment requerit, no? Pues, doncs fes una mica més enllà de complir el paper i atendre com es pugui, no? A aquestes persones, o si reforcen els serveis a nivell intern, doncs fer-ho de manera discreta, sense dir res. Jo crec que és important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament on s'estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba a cues, doncs l'ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar doncs, que es fessin més xerrades informatives per part de l'Ajuntament des de l'àrea de Nova Ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, les persones que acudeixen amb normalitat, i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda a partir de les 6 amb un professional del sector que intentarem resoldre dubtes. I també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari doncs, donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
0: Moltes gràcies, ens acaba ja el temps. Gràcies a Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment. Bon dia.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Castelldefels Coffee.
2: Todo sesión. Ey, que no te flasheen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
4: Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels.
5: En punt les 11 del matí. Només un o dos joves de cada 10 aconsegueixen emancipar-se a Catalunya abans dels 30 anys. Ho revelen les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que us avança 3cat.info. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden pagar un lloguer. Talls de trànsit a primera hora i concentracions a Sant Feliu de Llobregat i a Vilafranca del Penedès al migdia marquen la jornada de vaga avui a l'Educació, al Baix Llobregat i l'Alt Penedès. La vigília de la reunió que plegarà els sindicats i la conselleria, el govern descarta posar una nova proposta sobre la taula. La polèmica per una infiltració d'agents en una assemblea de mestres i professors arriba avui al Parlament. Aquesta tarda hi compareixeran per donar explicacions la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. L'advocat de Jordi Pujol Ferrusola demana la seva absolució perquè assegura que al llarg del judici no s'ha provat la corrupció i acusa la Fiscalia de fer una acusació genèrica pel groc gros. Avui en el judici contra els 7 fills de l'expresident és el torn de les defenses. Sense canvis en l'estat dels pacients positius d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Tampoc hi ha novetats pel que fa als altres 13 ingressats que, en cas de tornar a donar negatiu en les pròximes proves, podrien començar a rebre visites la setmana que ve. El discurs del rei Carles III d'Anglaterra obrirà avui formalment el període de sessions a Westminster, enmig del debat obert sobre el futur del primer ministre Keir Starmer. El laborisme està dividit davant la continuïtat o no de Starmer, però per ara la falta d'una alternativa atura qualsevol moviment. Trump defensa que no necessita l'ajuda de la Xina per acabar la guerra de l'Iran. El president nord-americà està en ruta cap a Pequín, on es veurà les cares aquesta setmana amb el president Xi Jinping. Trump ha tret terró a l'alçada en la inflació, que amb la guerra s'ha disparat als Estats Units fins al 3,8%. És el nivell més alt dels darrers 3 anys. I prop del 70% de la població demana més protecció a les xarxes, segons conclou la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals a nivell espanyol. Barcelona acull avui una jornada que plega un centenar de referents del món tecnològic i digital per abordar els reptes de futur.
6: Esports.
5: Eudald Serra, bon dia.
7: Bon dia. El Barça valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-lo robat diversos títols de Lliga. El president del Madrid també va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions a les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga, ja a la butxaca, juga aquest vespre 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebarà la set l'Atlètic Club amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I a la Lliga ACB de bàsquet, avui es juguen els partits Granada-Barça i Breogán-Jaiopos-Lleida. Ahir, el Baxi Manresa va guanyar la pista del Girona i va certificar la seva permanència un any més.
5: I al temps, els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de l'est de Barcelona, amb possibilitat d'alguns ruixats, sobretot a partir del migdia. També al Pirineu predominaran els núvols amb algun ruixat puntual i una cota de neu de 2.200 metres. Sol a la resta, amb mestral al sud del país.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. La gent gran ens mostra les seves millors fotografies a càmera en mano. L'exposició es pot visitar a la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca fins al 30 de maig en el marc de les Jornades de la Gent Gran. Es tracta d'una selecció d'imatges dels membres del grup de fotografia Fotosènior de l'Associació Gent Gran de Castelldefels i va quedar inaugurada aquesta exposició ahir a la tarda. La Festa de la Música al carrer de Castelldefels arriba enguany a la seva 7a edició. Tindrà lloc el diumenge 21 de juny a diferents espais de la ciutat. A partir del 13 de maig, avui, i fins al 27 de maig, es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar-ne part de forma totalment voluntària i no remunerada a l'activitat que tindrà lloc el 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. I mirant l'agenda d'aquesta tarda, l'Àrea d'Igualtat organitza un taller d'art-teràpia per a joves LGTBI i persones aliades a Castelldefels. Aquest dimecres, 13 de maig, a 5:15, l'espai Montserrat Roig acollirà aquest taller d'art-teràpia adreçat a joves entre 12 i 30 anys en el marc del Dia contra la LGTBI-fòbia que es celebra aquest diumenge 17 de maig. Es tracta d'un espai segur per expressar-se, compartir i crear, obert també a amistats i familiars. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas?

0: Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
1: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
2: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te l'ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
3: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
4: Així som.
5: Així som.
4: I get a rush. El magazín
5: I get a rush.
4: De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs en parlarem ara, tornem a parlar del Fòrum Empresarial del Llobregat, que presenta el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Fa uns dies vam parlar d'un dels eixos d'aquest informe relacionat amb l'habitatge i avui ho fem parlant de l'ecosistema aeronàutic i de l'espai a través d'Aeros, que té la seva seu en el Baix Llobregat, perquè l'aeronàutica i l'espai estan estretament relacionats amb les tecnologies duals i les capacitats i de la defensa. Les regions europees aglutinen els seus ecosistemes al voltant de tres pilars, ACD, a través de l'Aeros, com deien, l'ecosistema aeronàutic de l'espai, que té la seva seu al Baix Llobregat, i va néixer a iniciativa d'Eval, entre altres empreses i agents fundadors. Recordem que al Baix Llobregat el sector aeroespacial té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada, amb Castelldefels com eix principal i Aeros com a marc d'articulació territorial. Doncs la persona que ha portat aquesta part de l'informe és l'especialista Lucía López. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En què ha consistit la teva part en aquest informe?
1: Mira, nosaltres hem començat aquest any amb un conveni de col·laboració amb Maevall, on l'Observatori Comarcal analitza i juntament a Maevall triem quins són els sectors que poden ser tractors per l'economia de la comarca. Llavors, en cada informe trimestral, seleccionarem un d'aquests sectors per desenvolupar. O sigui, desenvolupar vol dir entrar al detall de per què són tractors i per què haurien de liderar l'economia de la comarca.
0: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines són les conclusions? Perquè, com dèiem, resulta que el sector espacial cada vegada té major atractiu, però, a més, per exemple, és l'alta ocupabilitat de les persones que es dediquen a estudiar, doncs, a estudiar acadèmicament, doncs, aquests estudis, i també que tenim un ecosistema aeronàutic molt potent, no?
1: Clar, un dels punts forts d'estar on estem, que això ja ho destaca molt bé en el monogràfic, quan parlem del sector també comptem amb la paraula de l'expert, i en aquest cas comptem amb l'Elisabet Jordà, que és una de les expertes i la directora de desenvolupament estratègic i innovació de la Politècnica, on ella molt bé diu que els nostres punts forts són les infraestructures estratègiques de connexió que comptem a la comarca. Gràcies que d'estar on estem podem desenvolupar un clúster com és Aeros i podem tenir un centre de recerca com és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que justifiquen el per què estem parlant del que estem parlant i per què hauríem de potenciar molt més aquest sector a la comarca.
0: Quin paper jugues, com des que t'acabes ara, al Parc Mediterrani de la Tecnologia, en la recerca d'aquest sector?
1: Bé, no només, suposo que més o menys coneixeu què és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica, on sota un mateix model s'integra, interconnecta i genera sinergies entre centres docents, centres de recerca, empreses i institucions de caire tecnològic. I és un àmbit on formació, recerca, innovació i transferència tecnològica i la promoció d'iniciatives empresarials es donen la mà. Aquí, sobretot, destaquem dos grans projectes, que és l'ESAVIC i el Drone Lab, que estan molt lligats amb el que desenvolupem en el monogràfic, amb el sector aeronàutic i de l'espai, i sobretot a les entitats del parc que destaquem, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o l'Escola d'Enginyeria i Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels. Tots aquests ens treballen entre ells per desenvolupar iniciatives de recerca i econòmiques que fan que aquest sector estigui en desenvolupament constant i, de fet, moltes de les empreses sortides de l'incubadora ESAVIC són referents a nivell estatal i europeu.
0: Justament l'objectiu d'aquest nou enfocament, d'aquest informe de conjuntura econòmica, és que es posi en valor el territori i contribueixi a treure inversió. Com estem en aquest sentit o què destaca l'informe?
1: Bueno, el que destaquem és que la conjuntura i el que són les estratègies, tant al marc general com tu has comentat a la introducció, ens empenyen cap aquí. A nivell català tenim l'estratègia Catalunya Espai 2030, que està molt ben dotada econòmicament i que es preveu que aquesta dotació sigui progressiva. I després tenim l'estratègia espanyola de seguretat aeroespacial, que també, o sigui, va cap a posicionar-nos i cap a desenvolupar més a aquest sector. També el que darrerament s'escolta molt pels mitjans, el tema de les tecnologies duals, que aquí és un aspecte on la comarca té molt potencial, tenint en compte que tenim un teixit industrial fort i un teixit de l'automoció que és referent. I, per tant, són dos punts que ens continuen reforçant el perquè aquest sector ha de ser tractor a la nostra comarca.
0: És a dir, que reaferma, no?, aquest posicionament que pot ser, a nivell general, no és prou conegut aquesta potencialitat d'aquest sector pel que fa al territori. Quan sembla que està molt allunyat, no?
1: Clar, es veu allunyat perquè també portàvem d'una cultura i d'una estructura que sempre depeníem d'altres països, sobretot, i ara el que és el context mundial i internacional, doncs també ens empès, també a nivell europeu, que hem de protegir-nos nosaltres mateixos. I com ens hem de protegir nosaltres mateixos, també has de desenvolupar una indústria que aquí no estava desenvolupada. I, per tant, estem no començant de zero, perquè sí que hi ha indústries que aquí ja es desenvolupaven en aquest sentit, però estem en fase de creixement, diguem-ne.
0: Sí, aquí, a més, a nivell de la comarca del Baix Llobregat, hem passat d'una sector d'indústria, tu comentaves el de l'automoció, per exemple, que ha estat capdalt durant el passat segle, i ara hem evolucionat a un altre repte relacionat amb la tecnologia, però que resulta, com explicaves i com també incideix aquest informe, en què són motor d'aquest tipus d'activitat, no?
1: Sí, en principi, per això encara està clar, jo tampoc puc afirmar res perquè tot està en desenvolupament i tot està en definició i en estratègia, però sí que hi ha un pla de treball i un mapa de cap a on anar. I en principi el que aquí s'apunta és que sobretot part del sector de l'automoció, que això també està passant a Alemanya, no es reconverteixi, però que una part de la producció es dediqui al sector de defensa. I després hi ha una altra part, que aquí sí que són molt forts i que es vol desenvolupar, és el tema de les tecnologies relacionades amb, com és el drons, que ja som referents, robòtica, nanosatèl·lits, etc, que no són tant el hard, la indústria dura de defensa, sinó que és la indústria, diguem-ne, de les dades i del coneixement, que aquí sí que és per on nosaltres podem aportar i desenvolupar el que és aquest ecosistema.
0: Molt bé. Per acabar, Lucía, alguna conclusió a apuntar de les que ha abordat aquest informe?
1: Doncs jo també me sumaria amb el que apuntava l'Elisabet Jordà en el monogràfic, apuntar que tant el Baix Llobregat com l'Hospitalet tenim els ingredients, tenim la indústria, tenim les infraestructures, tenim el coneixement i la dimensió metropolitana per poder desenvolupar aquest ecosistema i fer un tractor econòmic important a la comarca, tot i això també reclamar el compromís d'articular-nos sota una visió compartida de tots els agents implicats. I en quant a la visibilitat i el coneixement del territori, doncs és això, és si tothom és coneixedor de que s'estan fent coses i es fan visibles aquests desenvolupaments, doncs jo crec que serà qüestió de temps que tothom pugui identificar aquest sector com a propi de la comarca. I jo crec que estem en els inicis, tampoc no diria que sigui una de les febleses del nostre territori, això, sinó que és de manera progressiva anirem coneixent què s'està fent o no s'està fent, tant des de l'ecosistema com propi Aeros, que farà aquesta difusió. I d'aquesta manera jo també us convido a visitar la pàgina web d'Aeros, on sí que van actualitzant aquesta informació i teniu totes les dades que pugueu sol·licitar al respecte.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest tast respecte a aquest informe, recordem, de conjuntura econòmica impulsat per el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que el que busca és que es posi en valor el territori, contribueixi a través d'aquest anàlisi, aquest informe, a treure inversió, millorar les infraestructures i també relacionat molt directament, evidentment, amb els llocs de treball. Moltíssimes gràcies, Lucía López.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Sabíeu que Jackie Chan va estar rodant una pel·lícula a Castelldefels?
3: Bocins d'història.
2: Los supercamorristes va ser una pel·lícula amb Jackie Chan i Sammo Hung que es va rodar íntegrament a Catalunya el 1984. La filmació d'aquesta comèdia d'acció va portar a tot l'equip de rodatge a localitats com la Roca del Vallès, el Monestir de Montserrat, Gavà, Vegas o Castelldefels.
4: Ah, la Vía Layetana. Allí. Vaya hasta el final y luego doble a la izquierda. Al llegar a la altura de la calle Mallorca.
5: ¿Mallorca, dice?
4: Yo diría que se ha perdido.
2: Una de les escenes d'acció més impressionants del film es va rodar a la nostra ciutat, quan es veu els protagonistes saltar a 140 km per hora amb una furgoneta per sobre de l'autovia de Castelldefels al carrer Estrella de Mar, per acabar aterrant sobre un camió ple de caixes. L'inici de la pel·lícula té lloc al passeig de l'església de Vegas, amb l'església al fons i on apareix un cotxe de la Guàrdia Urbana de Gavà. Encara que hi ha moltes escenes rodades als voltants de Barcelona, la major part del film té lloc a la ciutat comtal, on es poden veure llocs tan representatius com el Laberint d'Horta, el Poble Espanyol, l'Arc de Triomf o la Sagrada Família, on té lloc el final de la pel·lícula.
3: Bocins d'història.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12. Només un o dos joves de cada 10 aconsegueixen emancipar-se a Catalunya abans dels 30 anys. Ho revelen les últimes dades recollides per l'Observatori Català de la Joventut, que us avança 3cat.info. La resta han de continuar vivint amb els pares perquè no poden pagar-se un lloguer. El 95% dels espanyols reclamen més mesures de control a les xarxes per protegir els menors. Ho revela una enquesta presentada aquest matí a Barcelona sobre la percepció dels drets digitals. Més del 70% dels ciutadans són partidaris d'una identificació obligatòria per entrar a internet. Les mobilitzacions al sector educatiu continuen a l'espera de la reunió de demà entre sindicats i departament per mirar de desescalar el conflicte. Avui és el torn dels docents del Baix Llobregat i el Penedès, després que hi es va fer la primera de les tres vagues generals previstes a tot Catalunya fins a finals de curs. Les autoritats espanyoles es plantegen la possibilitat que els passatgers sense símptomes d'antivirus ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid puguin acabar la quarantena a casa. L'únic positiu es manté estable amb símptomes que no han empitjorat. Els advocats de Jordi i Josep Pujol Ferrusola carreguen contra la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, afirmen que fan acusacions sobre sospites i no són curoses en l'aplicació dels suposats delictes. Avui és la penúltima sessió del judici contra els 7 fills de l'expresident que s'enfronten a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. El primer ministre britànic, Keir Starmer, es reuneix amb el seu principal rival dins el laborisme enmig del debat sobre el seu futur polític. Una trobada que ha precedit l'acte Westminster, on el govern exposa el seu full de ruta, amb el tradicional discurs del rei Carles III d'Anglaterra. A l'espera de l'avaluació oficial, els pagesos de les zones agrícoles de la plana de Lleida calculen que centenars d'hectàrees han quedat malmeses per la pedregada d'ahir. Ha estat la més important i extensa d'aquest any i ha afectat cereals i fruita dolça. I uns 300 alumnes es presenten aquest dissabte a Lleida en una convocatòria extraordinària de la DGT de l'examen pràctic de conduir. La mesura busca reduir les llargues llistes d'espera que superen les 5.000 persones. Les autoescoles consideren que es queda curta i que calen altres decisions per reduir el col·lapse. La Fira del Circ de Catalunya Trapezi arrenca a Reus, al Baix Camp, l'edició del seu 30è aniversari. Fins diumenge, que més faran prop d'un centenar d'espectacles d'una seixantena de companyies, amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i fetes aquí. Esports.
2: El Barça valora emprendre accions legals contra Florentino Pérez per les seves últimes declaracions en què va tornar a acusar el club blaugrana pel cas Negreira i també d'haver-lo robat diversos títols de Lliga. El president del Madrid també va descartar dimitir i va anunciar la convocatòria d'eleccions de les quals es tornarà a presentar. El Barça, amb el títol de Lliga ja a la butxaca, juga aquest vespre a 2:15 al camp de l'Alavés. Mentrestant, l'Espanyol rebrà la Cel Atlètic Club de Bilbao amb la necessitat de guanyar per allunyar-se del descens. I a la Lliga CB de bàsquet, avui es juguen els partits Granada-Barça i Breogán-Jaiopos-Lleida. Ahir el Baxi Manresa va guanyar la pista del Girona i va certificar la seva permanència un any més.
1: Tarda amb valors molt a prop dels 25 graus a la Costa Daurada i a l'Ebre. Baixen una mica les temperatures a la resta del país. Els núvols es mantindran a gran part de les comarques de Girona i nord de Barcelona, amb possibilitat d'alguns ruixats. També al Pirineu predominaran els núvols, amb algun ruixat puntual i una cota de neu de 2.200 metres. Més sol fora d'aquestes comarques.
3: Castelldefels, avui.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. En marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'increment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Aquest serà el proper cap de setmana, serà el segon d'aquest dispositiu. Accelera el creixement torna per impulsar 50 pimes amb suport personalitzat. El programa Accelera el creixement arriba a la seva 14a edició per ajudar a les pimes a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat a través d'un acompanyament personalitzat. A Castelldefels, la Guaita, el centre de suport a l'economia de la ciutat, és el responsable de la seva implementació i acompanyament a les empreses locals. I el barri de Vistalegre es vesteix de celebració aquest dissabte de 10 a 8 del vespre amb la celebració de la seva festa de primavera. Organitzada per l'Associació Veïnal de Vistalegre, compta amb diverses activitats al llarg de tota la jornada, a partir de les 10 del matí, organitzades pel Centre Cívic Vistalegre, a carrer Mansió número 31, qui acollirà una jornada lúdica i festiva amb la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats de l'equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels avui,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que...

0: descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Així som.
3: Així som.
4: I get on rush.
2: El magazín.
4: I get on rush.
2: De Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: Ai, Shishon. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels.
2: Todo sesión.
1: 98.0. Todo sesión.
3: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
4: Thank you for that lovely tune, that funky music.
5: A Radio Castelldefels.
3: Us hi esperem.
6: Així som. El magazín de Radio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazine de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Castelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. Ràdio Castelldefels.org.
3: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
4: Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora. Ràdio Castelldefels.
5: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
6: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: Amics de Ràdio Castelldefels, vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.
7: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
8: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
9: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
10: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Obregat, Generalitat de Catalunya.

Bon dia, comencem l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 13 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La 15a edició d'aquest projecte de Diputació de Barcelona té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. Les empreses locals interessades a participar poden contactar amb el Centre de Promoció Econòmica de Castelldefels, La Guaita. La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei el cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo acull fins al 30 de maig aquesta selecció de 69 imatges realitzades pel grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. Comencem l'informatiu de dimecres 13 de maig.

0: Sou una petita o mitjana empresa amb més de 3 treballadors? El vostre centre de decisió està a la província de Barcelona? Teniu més de 5 anys de recorregut? I el més important, voleu créixer?
1: Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem ara la tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica quins són els objectius del programa.
2: L'Accelera el creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer amb criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
1: Fins al pròxim 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Escoltem de nou a la tècnica de Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica els tipus de sectors.
2: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera perquè

0: fem estudis d'impacte, com et deia, hi ha tot un mecanisme molt, molt elaborat de seguiment i d'estudi dels resultats, no? Fins i tot quan les empreses ja han participat a 3 anys, a 10 anys, etc. I així hem pogut identificar els reptes i, com bé dius, el que us diré us semblarà que ja l'he escoltat moltes vegades, però és molt cert. I el primer repte que assenyalen les empreses és la manca de talent, la manca de personal adequat per tirar endavant el negoci, no? Els hi costa trobar personal. Una cosa que ens sembla generalment, no? Vull dir, en el sentit comú també es xoca, no? Perquè, sí, no? Vull dir, sabem que sempre hi ha gent buscant feina, etc. No? Però sí, les empreses posen damunt la taula això, que el principal repte, però sense dubtar-ho, és aquest.
1: Demà dijous 14 de maig de 10 a 11 del matí s'organitza una de les sessions informatives online. Tindran lloc també en les properes setmanes diverses sessions informatives en horari de matí i tarda per explicar el funcionament del programa.
0: Tenim la propera sessió informativa és el 6 de maig, vull dir que és aquest dimecres. En tenim una altra el 14 de maig, que ja és el dijous de la setmana vinent, una altra el dia 20 de maig, que és l'altre dimecres, i la darrera és l'última, el dijous 4 de juny. Us demanaríem que si hi ha empreses interessades que no ho deixin pel final. Si els interessa que s'apuntin a les sessions informatives, vull dir, són sessions breus en les que s'explica el programa i en les que sempre hi ha una empresa d'altres anys que ha participat, que la convidem perquè expliqui quina és la seva experiència i que parli una mica en l'idioma de l'empresa, que això sempre agrada molt als empresaris i empresàries.
1: El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció de Diputació de Barcelona, el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per a més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
2: El programa Accelera el creixement proporciona sessions col·lectives on podràs adquirir nous coneixements i on compartiràs experiències amb altres persones empresàries com tu. I qui sap, potser faràs bons negocis. Consultoria InCompany, on juntament amb les persones consultores identificaràs allò que et fa diferent i competitiu o competitiva, dissenyant un pla de creixement per tal de materialitzar els teus reptes. Acompanyament personalitzat en la implementació de les accions definides al teu propi pla de creixement. Accelera el creixement representa el nostre compromís amb totes aquelles empreses que dia a dia us esforceu per créixer. Per això hem fet que les empreses només hàgiu d'assumir el 15% del valor total del programa. Des de l'any 2012, 50 empreses per edició han crescut amb nosaltres.
1: La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei aquest cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. L'Ajuntament ha posat en marxa així aquest dispositiu especial de seguretat i salvament per reforçar la resposta davant emergències. Aquesta mesura respon a l'increment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem ara el tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
3: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de l'una tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica, pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria, de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que

0: puguin donar.
1: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, en horari de 12 a 6 de la tarda, els caps de setmana de maig, ubicat al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida únicament en cas d'emergència.
0: Cal destacar una cosa, que és un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Cristel durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
1: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant aquest mes de maig i es fa una crida des de Protecció Civil a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries.
0: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui a veure o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenen que fer incidències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per tant, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
1: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint el temps de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i la millora contínua dels serveis de platges, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits d'ús del litoral. Aprofitem també per recordar que el Servei Ordinari de Salvament i Socorrisme començarà la temporada d'estiu l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo de la Biblioteca acull fins al 30 de maig aquesta exposició fotogràfica, una mostra que recull una selecció de les 69 millors imatges realitzades pels membres del grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. L'exposició forma part de les jornades de la gent gran i arriba enguany a la seva 5a edició, amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial, celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, Pilar Jubany, va destacar l'alt nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
2: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja com a aficionats, ja no. Ja quasi professionals.
1: El grup Fotosèniors Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
3: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto y en todo eso buscamos la belleza. Porque la belleza está ahí y es preciosísima.
1: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques, amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant.
3: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles, enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
1: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
4: Però ja lo apuntava aquí, los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres mundialmente conocidas y eso está muy bien. Pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del Ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
1: La mostra Càmera en mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado en l'horari habitual de l'equipament. L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Castelldefels es traslladarà a uns nous locals municipals situats darrere de l'edifici de la República, entre els carrers Santiago Rusiñol i Trueta. Escoltem a la regidora d'Interior, Cristina Corona, que ens explica aquest trasllat.
5: El Ayuntamiento tenía en propiedad unos locales detrás del edificio de la República, en Santiago Rusiñol y en Trueta, que hace muchos años, pero bueno, estaban allí cerrados y no se sabía bien qué uso darles. La OAC actualmente presta un servicio fantástico, el nivel de satisfacción de la población es muy, muy elevado, pero obviamente cada vez somos más habitantes y cada vez necesitamos más espacio de la OAC. Y esto coincide con que al lado de la OAC, el mismo edificio, hay unas salas para gent gran, que también cada vez necesitan más espacio, con lo cual fue un poco blanco y en botella, teniendo al lado esos locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco. Se están reformando esos locales, se trasladará allí la OAC.
1: Actualment s'hi estan fent obres de reforma per acollir-hi la nova OAC, així com l'Oficina de Recaptació de la Diputació i l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Aquest canvi forma part d'una reorganització de diversos serveis municipals amb l'objectiu de centralitzar l'atenció a la ciutadania i guanyar espai per a diferents usos municipals.
5: Por un lado, obtendremos más espacio para la OAC y también ganaremos espacio tanto para la gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay. Que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer, y es que no da el espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida, y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí, con lo cual yo creo que todos ganamos, el ciudadano porque tendrá más espacio para ser atendido, el que quiera exponer o realizar actividades también, y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
1: L'Ajuntament preveu que les obres finalitzin al gener de 2027 si els treballs avancen segons el calendari previst. Aquesta tarda, Movem en Comú Podem celebra un acte informatiu relacionat amb el procés de regularització extraordinària de persones migrades. Així ens ho ha comunicat el regidor Javier Martín del grup Movem en Comú Podem aquest matí a la tertúlia política del magazín de Ràdio Castelldefels.
6: És important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament on s'estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba a cues, doncs l'Ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar doncs, que es fessin més xerrades informatives per part de l'Ajuntament des de l'àrea de Nova Ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, a les persones que acudeixen amb normalitat i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda a partir de les 6 amb un professional del sector que intentarem resoldre dubtes. I també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari doncs, donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
1: La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la dotzena, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista TEA i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
7: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
1: ISTEA destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
7: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones, ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron, pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año poder llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
1: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig, amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí, aquesta nova 12a edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme.

Amb aquesta notícia solidària encarem el tram final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, farem ara un repàs als principals titulars destacats de la jornada d'avui, dimecres 13 de maig, a Castelldefels. Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La 15a edició d'aquest projecte de Diputació de Barcelona té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. Les empreses locals interessades a participar poden contactar amb el Centre de Promoció Econòmica de Castelldefels, La Guaita. La platja manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei per part de l'Ajuntament de Castelldefels el cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. El servei ordinari de salvament i socorrisme començarà l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo acull fins al 30 de maig aquesta selecció de 69 imatges realitzades pel grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. La inauguració va ser ahir a la tarda. Amb aquest darrer recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà dijous. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per triar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el context informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.
2: A fons.
3: Molt bon dia. Doncs a l'entrevista d'avui parlem d'esport, convivència i valors. Ho fem a partir del projecte Fem Esport per Viure i Conviure, una iniciativa impulsada des d'aquí l'Ajuntament de Castelldefels que aposta per la corresponsabilitat i el treball en xarxa, de manera que també es pugui millorar el civisme als equipaments esportius municipals i reforçar les relacions entre la comunitat esportiva i el veïnat. Tenim avui amb nosaltres a l'Àngela Rubí, cap d'àrea de Participació, Convivència i Nova Ciutadania. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
4: A vosaltres.
3: Àngela, per començar i també posar una mica en situació als oients, no?, i entendre d'on sorgeix aquesta iniciativa, com neix el projecte Fem Esports per Viure i Conviure?
4: Doncs neix en una època postpandèmia, en la que el conflicte s'incrementa en l'àmbit veïnal, al voltant de les instal·lacions esportives, i per tant s'incrementa la demanda d'intervenció des del Departament d'Esports per tal que el Servei de Mediació pogués gestionar aquestes problemàtiques. Nosaltres, des de l'àmbit de la convivència, no creiem que resolguem el conflicte de manera reactiva, sinó que apostem per una prevenció comunitària i, per tant, seiem a valorar possibles programes o actuacions amb aquesta corresponsabilitat, no, que deies abans, per poder treballar de manera més efectiva. Llavors, és en aquest moment que davant les diferents demandes, que a més tampoc no eren viables, no? Perquè anar a apagar focs a la graderia amb l'afició no és propi del servei de mediació, sinó potser un cascos azules allà tindria més sentit, no? Però sí que entomem aquesta demanda, aquesta necessitat d'acompanyar l'àrea d'esports i de gestionar i millorar aquesta convivència en aquest àmbit, i seguim a fer el disseny.
3: A qui s'adreça principalment? A quins col·lectius?
4: Doncs nosaltres treballem normalment per comunitats. Tenim altres programes de convivència en àmbit educatiu, en aquest és l'àmbit esportiu, i en sentit ampli. Per tant, el primer que vam fer és veure amb quins agents podíem comptar, a més del diagnòstic, no?, de poder detallar concretament què estava passant. Vam veure que, a més dels clubs, de les entitats esportives que teníem a nivell local, hi havia altres perfils, no? Hi havia, per exemple, tot el tema de la consergeria, que era com la primera porta d'entrada, bueno, ho és, no?, en una instal·lació, que és qui regula l'accés, qui la obre, qui la tanca, és una cara visible que està allà, no?, i que d'alguna manera té certa responsabilitat per reconduir conductes d'incivisme, però no té l'acompanyament, no té la formació, potser, no? Llavors vam veure que aquest era un perfil també que havíem d'incorporar en aquesta actuació. Teníem familiars, teníem jugadors, jugadores, teníem equip tècnic, evidentment des de l'Ajuntament, no?, les regidories d'esports i de participació, convivència, nova ciutadania, amb tots els serveis que tenim, els departaments tècnics, i després, en un segon moment, que no en un primer, però vam veure que havíem d'incorporar les federacions esportives, i evidentment ens queda pendent el veïnat, que l'hem anat treballant des del primer moment en una línia paral·lela, però que encara no hem incorporat en una sessió plenària al veïnat, perquè considerem que primer hem d'anar treballant diferents problemàtiques. Hem fet cercles de diàleg amb el veïnat també, on també s'han recollit diferents necessitats, amb l'àrea d'esports, amb policia també, i s'han millorat moltes de les seves problemàtiques, concretament, per exemple, temes d'enllumenat, no?, com no estava ben enfocat, dels horaris també, temes d'entrades i sortides. Nosaltres aquí simplement hem facilitat aquests cercles, però tota la feina ha recaigut en l'àmbit d'esports, que és qui gestiona aquestes instal·lacions, i per tant s'han endut aquesta responsabilitat de millorar totes aquestes cosetes i continuen aquesta feina. Ara ja l'àrea d'esports es va reunint periòdicament amb aquest veïnat per veure si el seguiment d'aquests acords continua en bon camí, que així em consta, i llavors nosaltres d'aquí ja ens hem sortit, hem facilitat aquest cercle i continua el seu camí. En algun moment haurem d'incorporar-los també en aquesta xarxa esportiva de convivència, però encara no hem arribat.
3: Pel que dius, llavors, la participació és un dels pilars del programa, no? I que, llavors, qui pot formar part del projecte i com s'anima o com ha estat per vosaltres, no?, el fet d'incloure les federacions esportives?
4: Sí, hi ha alguns eixos, no?, rectors en el departament. Evidentment, un és la participació ciutadana. Sense la implicació de les diferents persones i perfils afectats i afectades no podem de cap de les maneres, no?, treballar una situació. Evidentment, hem de fer-los partícips, escoltar. Un altre eix seria la voluntarietat. Al final, nosaltres, en aquest programa, hi ha diferents accions de millora, però que surten, són propostes de cada club. Nosaltres no els diem, ei, fes això, fes allò, no, no, sinó que treballem conjuntament, acompanyem. Aquest seria un altre eix. Llavors, en aquest acompanyament, de la manera voluntària, i amb l'altre que ja hem dit, que és la corresponsabilització, doncs anem intentant millorant casuístiques, no?, en petites accions, perquè no volem, o bueno, si voldríem, sí, que no hi hagués cap violència en les instal·lacions esportives, però no és l'objectiu, sinó és millorar en petites accions l'àmbit i el clima convivencial.
3: Aquestes accions que deies que, doncs que es van fent, no?, més en àmbit concret, sobre el terreny, doncs quin tipus de mesures han impulsat o esteu impulsant per millorar el civisme? Doncs equipaments o...
4: Els propis clubs, després de fer aquella fase del diagnòstic a la primera temporada, estem a la tercera, doncs en la primera, després d'observar, de recollir, de preguntar, els hi vam tornar, no?, la problemàtica que havíem concretat, i són ells mateixos, elles mateixes, les que han fet propostes de millora en funció de lo que elles percebien com a prioritari i tenint en compte també la viabilitat que tenien en aquell moment, no? Llavors hi havia com quatre grans branques, uns abocaven per tot el tema de la gestió de conflictes, creant o generant comitès, informes d'incidències, etc. Hi havia d'altres que treballaven més per temes de comunicació, falques de ràdio, cartelleries i d'altres materials més de prevenció, no?, potser, i de sensibilització en aquest sentit. Hi havia d'altres que eren més també tipus eslògan, no?, les xarxes socials, eslògans. Llavors, bueno, cada club ha anat proposant dins del que ells prioritzaven amb la seva realitat diferents petites accions. Algunes d'elles ja s'han implementat i estan fent una segona part. D'altres estan encara fent propostes o han fet algun intent i estan en aquell moment d'implementació de l'acció, i encara hi ha algun pocs que no han pogut desenvolupar l'acció en concret perquè han tingut un canvi de junta o alguna casuística ja més gran que ha dificultat, no?, continuar amb aquest camí, diguem.
3: Pel que fa a les actuacions, també hem sabut que s'ha presentat fa pocs dies la figura del delegat de grada, no? Ens pot explicar?
4: Sí, fins ara vam fer una primera temporada d'aterratge, de diagnòstic, de sensibilització, corresponsabilització. A la segona vam iniciar més el camí de les accions dels propis clubs, i en aquesta tercera posem una mica, obrim aquest meló de l'afició, no? És complexa perquè, com bé saps, en algunes instal·lacions hi ha milers de persones, són espais molt grans, on d'alguna manera hi ha diferents espais, establiments que permeten un consum d'alcohol, i per tant és una de les problemàtiques que tenim, aquest consum d'alcohol o d'altres tòxics que també hem detectat, que evidentment fan que, i el grup tan gran i nombrós que es forma allà, que d'alguna manera dona aquesta impunitat, no?, en aquestes violències. Normalitzem, especialment en els camps grans de futbol, espais oberts, on també doncs, ja es fuma, etc, etc. Llavors, tots aquests factors, un esport competitiu de contacte en un gran espai, aglomeració de gent, consums de tòxics, tot això al final acaba donant peu a unes violències i unes agressions que potser no passen en altres modalitats esportives, en altres instal·lacions més petites, no? Llavors, tot i que no hem diferenciat en diferents modalitats esportives, sí que hem apostat per ampliar aquesta xarxa i no passa més que per ampliar el número. Al final no és perfils, perquè ja tenim implicades a les entitats, amb els delegats de convivència, que són aquestes persones que fan d'interlocutores. Tenim a les federacions, tenim a l'Ajuntament. Falta créixer en número i, per tant, hem d'anar cap a les famílies. Famílies que al final estaran allà, famílies que la bona convivència de les grades afectarà també el benestar del seu nen o nena que està fent aquell esport en aquell moment i que, per tant, són també implicades, no? Llavors hem començat a pensar què hauria de fer aquesta figura delegada de grada, no? Qui hauria de ser, com podríem començar a implementar-la, i hem fet una petita primera fase prèvia, no?, amb les federacions esportives, que la resposta ha estat molt positiva. La veritat és que tenim molta sort perquè totes s'estan implicant, totes s'hi estan sumant. Ara hem de concretar, no? Concretar perquè nosaltres tenim una idea al cap, no?, de com començar. És una figura preventiva, de contenció. Al final també dona aquesta seguretat, no?, si som 10 persones que estem allà i no una sola, amb elements també visibles. Hem comprat unes armilles també amb aquesta imatge del programa, no? Tot això el que volem que siguin elements de suport, de seguretat, de xarxa, i ara hem de treballar amb cada federació d'alguna manera com ens poden ajudar a implementar a Castelldefels que a tots els partits esportius hi hagi de manera, no vull dir obligada perquè va en contra una mica, no?, però sistematitzada sí que aquest delegat, delegades de grada.
3: Doncs és una molt bona iniciativa i veig que l'acollida també està sent molt bona, o sigui que properament, no?, podrem arribar a veure aquestes figures de delegats de grada. També, retornant una mica al projecte de Fem Esport, ja porteu un temps realment desplegant aquesta iniciativa. Heu començat a notar canvis als equipaments esportius arran de la implementació?
4: Pues sí, és la tercera temporada i una de les millores, no?, que hem pogut palpar més visibles, no?, ha estat una cosa tan simple, no?, com generar espais de trobada a cada equipament amb els diferents agents. En un primer moment es va fer amb els clubs esportius que estaven allà, ara s'ha incorporat l'àrea d'esports també, i per tant és un espai on coneixem el veí que està fent servir la mateixa instal·lació, on compartim necessitats, problemàtiques, ens posem cara, generem un vincle, al final anem camí la xarxa, no? I en paral·lel vam veure que una de les necessitats era protocols d'actuació de la consergeria, perquè en alguns moments van canviant. És una empresa que tenim externa amb un col·lectiu de necessitats especials, per una banda, i d'altres empreses de l'àrea d'esports, no? I per tant havíem primer de veure, unificar aquelles actuacions que eren pròpies d'aquest perfil i un protocol també d'incidències, no? Tot això s'ha treballat en un primer moment des de l'àrea d'esports, quan han fet aquest esborrany com a coneixedors també de les necessitats, no?, d'aquesta figura en les instal·lacions, l'estem portant en aquestes trobades, en aquests espais, que crec que són 10, perquè al final hi ha moltes instal·lacions, i ara s'està acabant de validar, de modificar, de complementar, al final que vagi, que vingui, no?, que diguin, i després tenim una segona ronda de trobades abans de que acabi aquesta temporada, on podrem valorar quines millores han notat amb aquests procediments, amb aquests protocols, no? I per tant, bueno, aquesta seria una actuació que creiem que és molt tangible, no?, perquè estan molt agraïts, molt agraïdes. Després hi ha una altra acció que també diria que és la consergeria, com a agent potser més vulnerable, no?, perquè els demanem moltes funcions per les que no, potser no estan preparats, preparades, o les que necessiten més suport, se senten sols i soles, i d'alguna manera això ha generat que hi hagi un col·lectiu, que no sigui una persona, sinó que tinguin aquest sentiment de formem part d'algú més gran, no? No estem sols aquí davant 2.000 persones que estan cridant muérete i bestieses així, sinó que d'alguna manera tenim un espai en el que podem després compartir tot això, que ens donen pautes, que ens acompanyen, no? I en paral·lel, les petites accions de cada club que van fent a les instal·lacions, que potser doncs, no ens arriben tant l'impacte, perquè és molt difícil mesurar el resultat d'una prevenció, d'una acció de sensibilització, no? Moltes vegades ho hem comentat, que hem d'implicar molts recursos, són molts diners, són moltes hores d'inversió de tots els serveis que tenim, i és molt difícil mesurar els indicadors, perquè et diria, bueno, pues, trucades a la policia, però no està correlativament relacionat. Podem relacionar-lo, però no serà l'únic fet. Hi haurà més indicadors a recollir, no? I per tant, per molt que volem anar fent indicadors i recollir i tal, ens és difícil totes aquelles accions que els clubs van fent, tot i que ens reporten que, no, d'alguna manera, la sensació és que afavoreixen el clima convivencial, no ho sabem amb exactitud, no? Però si més no, doncs creiem que tota la comunitat esportiva en aquest sentit vol participar en el programa, perquè continuen vinculats i vinculades, es continuen implicant, dedicant temps, esforços, no? I al final passa també per temps personal d'ells i d'elles, no? Llavors creiem que anem pel bon camí, sí.
3: O sigui, sobretot realment és haver creat aquest espai estable, el que es valora més des de les federacions i entitats i esportives. Ara mirant, i per acabar, mirant el projecte amb una perspectiva més de futur, com es preveu la seva continuïtat?
4: Ara estem treballant aquesta temporada per veure com la podem començar a implementar. En el nostre ideari, la temporada vinent ja hauríem de tenir delegats i delegades de grades. Som ambiciosos, ja ho sabem, però tant de bo poguéssim aconseguir-ho, no? Anirem cap en aquesta línia, de fet. I després, l'altre dia, amb la trobada amb les federacions, ens van donar moltes idees noves i va haver-hi una que ens va agradar en general a totes, que era xarxes de municipis, no? Ens deien les federacions, ostres, això és molt pioner, és molt innovador, per què no? Nosaltres estem fent difusió en els nostres clubs, tal. I certament ja hem fet alguna trobada amb la Diputació de Barcelona, amb 14 o 15 serveis de mediació que teníem curiositat també. Un d'ells, concretament el Prat, també ha començat a implementar un programa similar, un programa també de convivència en l'àmbit esportiu, però no és un programa que estigui ni arrelat, ni és comú, no està extès encara, no? Però sí que desperta curiositat. I per tant hem fet alguna sessió d'aquestes on compartir la nostra experiència, el camí que estem fent, no? Per si els hi pot ajudar en algun moment. I pues, sempre és molt bona rebuda, no? Allò que tu dius, aquesta sensació de, ostres, anem bé, perquè és una cosa que és innovadora i per tant no sabem cap a on anirà, cap com anirà evolucionant. Sí que anem marcant petites fites. La següent seria tenir delegats i delegades de grades a la següent temporada, si més no, en els partits de futbol, bàsquet, en aquells que són grades més grans. No?
3: Clar, perquè realment la realitat, o sigui, el projecte Fem Esport, com deies, i la realitat d'aquesta figura que voleu impulsar des d'aquí, serà només als partits que tinguin lloc a Castelldefels, però entenc que, no, que les federacions esportives que han de marxar pues, a un altre municipi ho trobaran a faltar.
4: Sí, tant de bo també es pogués extendre a altres municipis, però nosaltres, per la potestat que tenim, el que podem fer és implementar-lo aquí, en aquest municipi. Si en algun moment ho volen ampliar i necessiten algun acompanyament i suport, evidentment estarem allà, que per això estem, no, per sumar i anar fent xarxes i poder fer aquesta rèplica de les bones pràctiques i també anar aprenent, no? Perquè quan això s'extén també ens ve a nosaltres un benefici que és, ostres, què has fet? T'ha funcionat? No t'ha funcionat? Llavors, sí, sumarem sempre.
3: Doncs amb aquesta informació d'última hora i amb aquesta, realment, amb aquesta voluntat, no?, de treballar en xarxa i de millorar la convivència, tanquem l'entrevista d'avui. No sé si tens alguna cosa més que vulguis destacar, Àngela.
4: Bueno, simplement que és un programa molt transversal i que, per tant, avui he vingut aquí com a representant, però evidentment tenim el Servei de Mediació, el Servei d'Intervenció per la Convivència a l'Espai Públic, el Departament d'Esports, no?, que el Policia Local, són molts agents que estem aquí implicats i implicades, que no sembli que és un únic departament, perquè és un problema molt complex i els problemes complexos només es poden millorar amb la participació de molts departaments i molts agents diferents.
3: Doncs moltes gràcies. Ja, o sigui, ja veig que realment també és molt important aquesta coordinació, participació i col·laboració.
4: És imprescindible, no hi ha una altra via.
3: No hi ha una altra via, totalment. No. Bueno, t'agraeixo un altre cop d'haver vingut a aquesta entrevista. Parlàvem amb l'Àngela Rubí, cap d'àrea de participació de convivència. I res, bueno, fins la propera.
4: Fins la propera, Patrícia.
2: A fons.
5: Ràdio Castelldefels, 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues.
1: Menys del 20% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Bon dia, són les dues.
2: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
1: La crisi de l'habitatge a Catalunya impedeix marxar de casa abans dels 30 anys a 4 de cada 5 joves. Una xifra que pràcticament s'ha doblat en els últims 20 anys, Joan Bota.
3: Ho assenyala un estudi de l'Observatori Català de la Joventut, que us hem avançat a Catalunya Ràdio, que assenyala que la meitat d'aquests joves estan treballant, la immensa majoria al sector serveis. Al Catalunya migdia sentirem els testimonis de la Zoe i en Pau.
4: El sacrifici que he hagut de fer és anar-me més lluny del meu lloc de treball. No em puc moure amb transport públic, trigaria més de 3 hores.
5: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament. Cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer.
1: Mentrestant, nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat.
3: Pendents de la negociació de demà amb el departament, mestres i professors d'aquestes comarques han repetit el guió de la vaga general d'ahir, talls de carreteres a primera hora i manifestacions al migdia. La Generalitat parla d'un seguiment de la vaga del 18%, la meitat que ahir. Els sindicats encara no han donat xifres.
1: Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
6: Manifestació al migdia des de la seu de la Delegació Territorial d'Educació a la comarca i després assemblea amb un miler de mestres i docents al parc del 8 de març a Sant Feliu, la capital del Baix Llobregat. Des d'aquí s'esperen els assistents a mantenir la lluita amb la mirada molt centrada a la trobada de demà entre la conselleria i els sindicats educatius.
1: Doncs precisament aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament de Catalunya per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada.
3: De viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units, el president Salvador Illa torna a tancar files amb l'actuació policial, amb els seus consellers i també amb el major Trapero, enviat especial Albert Prat.
7: Salvador Illa insisteix que la infiltració de dues agents va ser una decisió estrictament tècnica per mirar que aquesta crisi no escali i tingui conseqüències directes en la consellera Parlon i el director general de la policia.
8: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
1: Al judici del cas Pujol, el màxim acusat, Jordi Pujol Ferrusola, demana la seva absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
9: Tots els advocats dels Pujol han dit que no hi ha prou proves per condemnar-los. Francesc Sánchez, lletrat d'Oriol Pujol, ha anat més enllà.
10: És que hi ha una persecució per ser vos qui sois. Y en este caso, porque el señor Pujol era el presidente o fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña.
1: En la crònica internacional, Donald Trump acaba d'aterrar a Pequín, a la Xina, en una visita oficial de 3 dies amb agenda sobretot econòmica, però amb les guerres d'Ucraïna i l'Orient Mitjà com a taló de fons. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
11: Bon dia. El president nord-americà ha arribat minimitzant la necessitat que la Xina l'ajudi amb l'Iran i amb una delegació que l'acompanya en què destaquen Elon Musk al capdavant, les primeres espases de la tecnologia, la indústria i el sector financer, prova del pes que hauria de tenir l'economia en aquesta cimera. No oblidem que som en plena treva aranzelària.
1: I de tornada a Catalunya, les autoescoles de Lleida s'afanyen per preparar 300 alumnes per un examen pràctic extraordinari aquest dissabte que busca reduir la llarga llista d'espera per examinar-se en aquesta demarcació. Estela Usoms.
12: Tot i això, recorden que només representen el 5% dels que tenen pendent examinar-se uns 5.000. També ha qualificat la mesura de precipitada i hi ha centres que ni tan sols s'hi han apuntat per falta de temps.
1: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
13: Bon dia.
1: Amb les paraules de Florentino Pérez encara molt presents.
13: El president del Madrid va protagonitzar una roda de premsa i al vespre delirant pel contingut i per la forma, i avui el tècnic blanc, Arbeloa, ha donat el màxim suport a tot el que va dir. Pendents al Barça, aquesta hora que aterrarà victòria per jugar contra l'Alavés i que podríem sentir en directe al Catalunya migdia la reacció del president del club a aquestes declaracions a Florentino, i l'Espanyol, que juga avui la primera de les 3 finals que té per la permanència, rep l'Atlètic Club a partir de les 7 de la tarda.
1: Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
13: Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, a Santa Coloma, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per una avaria, retencions també en aquesta via a la Zona Franca i a Sant Adrià, sentit Besòs. Trànsit dens també a la P7, entre Mollet i Paret, sentit Nord, i a la B23 a Molins de Rei, cap a Martorell, atenció perquè aquí hi ha un carril tallat per una avaria. Transport públic, hi ha retards a l'R4 de Rodalies, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa Estació del Nord. Hi ha un tren llançadora i servei complementari per carretera entre Terrassa Estació del Nord i Manresa.
1: I ens falta el temps.
14: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Doncs es diuen els nostres meteoròlegs que avui un dia força semblant al d'ahir, molta tranquil·litat durant el dia i que a les últimes hores poden haver-hi tempestes més reduïdes, però a les zones especialment de Girona. Ho he fet bé o no, Francesc Mauri?
15: Molt bé, ho has fet magníficament.
1: No sé si t'ha quedat alguna cosa per dir, a tu.
15: Sí, no, avui més sol que ahir, menys ruixats, menys tempestes concentrades efectivament al nord-est i només matitzar, que no és res del que has dit, sinó reforçar aquesta pluja del nord-est de cara a demà. Demà durant tot el dia i fins divendres pot ploure de valent a l'extrem nord-est i a punts de la Catalunya Nord. Valors previstos de 50-100 litres contra estan en Ponent i al sud, on no s'espera pluja.
1: Gràcies, Francesc. Bon dia.
15: Bon dia.
14: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les 2:06. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans d'arribar als 30 anys. La resta ha de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Fa 20 anys eren gairebé el doble. I no és perquè ara hi hagi menys joves que treballin. La proporció s'ha mantingut. El 50% té feina, la immensa majoria al sector serveis i el 60% a més estudia. Aquests que es podrien considerar afortunats perquè han pogut marxar de casa han de superar una autèntica cursa d'obstacles en la majoria dels casos per poder engegar un projecte personal, Sara Riera.
16: Treballen, però les feines són precàries en molts casos, sous baixos i moltíssims contractes de pràctiques o temporals fins que són força grans. Si això s'hi sumen als preus prohibitius que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge, són quatre gats els que marxen de casa. El Pau, per exemple, ha hagut d'anar a viure 40 quilòmetres de la feina i la Zoe ens ha explicat que es va llançar al buit directament i que això va tenir conseqüències.
4: Sí, ara mateix no em puc moure amb transport públic, perquè trigaria més de 3 hores.
5: Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
16: Els problemes amb les immobiliàries són recurrents.
4: De negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
5: El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
4: Sí, és bastant frustrant.
16: Quan va esclatar la bombolla, el 2008, tots dos eren preadolescents i reconeixen que la seva generació s'ha acostumat a viure en una crisi constant. Ara pensen que els que venen darrere encara ho patiran més.
1: Mentrestant, avui tenim nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui, les aules del Baix Llobregat i del Penedès. S'hi han sumat prop del 18% dels mestres i professors que treballen en aquells territoris, segons l'última utilització que ha fet pública el Departament d'Educació. Les mobilitzacions dels docents continuen pendents del que pugui passar a la trobada de demà entre el Departament i els sindicats, que es reuniran per intentar desescalar el conflicte. Ara, al migdia, s'estan fent concentracions i actes de protesta a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngel.
17: Un miler de mestres i docents han participat en una assemblea al parc del 8 de març de Sant Feliu de Llobregat, on s'ha esperonat aquesta lluita del sector educatiu. Abans s'han concentrat també davant la delegació territorial de la comarca. Mireia Valentí Turriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
18: És que avui hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà, decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi podrem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, a les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
17: Avui també han tallat durant una hora el trànsit a la B23, molèsties que, segons Oriol Francesc, també d'USTEC,

0: El tema educatiu, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions aquesta tarda al Parlament d'aquella infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors de docents. Ho faran en el marc de la Comissió d'Interior i de Seguretat Pública. Des de Califòrnia, on avui arrenca un viatge oficial de 5 dies, el president Salvador Illa ha intentat apartar Trapero de la polèmica i ha desvinculat la direcció de la policia d'aquesta infiltració. Enviat especial a San Francisco, Albert Prat, bon dia.
1: Què tal? Bon dia. Sí, la comitiva de Salvador Illa acaba de desembarcar a Califòrnia convençuda que la nova crisi al Departament d'Interior està prou encerclada. L'oposició demana el cap de Trapero, però entregar-lo no entra en els plans del president i si, a més, Esquerra tampoc ho vincula als pressupostos. Davant la premsa, Illa ha insistit que va ser una decisió estrictament tècnica.
2: Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
1: I sobre les vagues d'educació, Illa ha deixat bastant clar que a la reunió de demà el govern no portarà una nova proposta que convenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, sí, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
2: Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet un compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa.
1: I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà, entre altres, Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
0: Passen 12 minuts de les 2 del migdia, quan fa tot just un any de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural reclama que, a partir d'ara, l'escola sigui prioritat de país. També demana que arribi a la feina i a l'esport el català, que són dos grans àmbits encara pendents, Montse Camps.
3: I el president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que el pacte ha fet avenços, especialment pel que fa a l'accés a l'aprenentatge del català, però que a partir d'ara ha d'actuar sobretot a l'escola.
4: Ara mateix, milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
3: Des del Parlament, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el govern treballarà per garantir i millorar el model de català a l'escola d'acord amb el Pacte Nacional.
5: La política lingüística del govern actua en coherència amb el Pacte Nacional per la Llengua. En aquest context, farem el que estigui al nostre abast per protegir el model i millorar-lo.
3: En aquest sentit, Òmnium Cultural adverteix que la implicació d'alguns departaments ha estat insuficient i demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per tot el govern.
0: D'aquí a 2 minuts serà 3:15 de la tarda. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Jordi Pujol demanen al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. S'enfronten, recordeu, a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Afirmen que les acusacions han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros, diuen, i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El judici quedarà demà vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bon dia.
6: Hola, bon dia. El penalista Cristóbal Martell, que defensa el fill gran de l'expresident, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha afirmat que al llarg del judici no s'ha provat res, ni molt menys, diu, la corrupció.
7: Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
6: Tant Martell com la resta d'advocats dels Pujol han carregat contra les acusacions per la seva manca de rigor i per elevar a la condició de delicte simples sospites. Però, sobretot per això que ha verbalitzat Francesc Sánchez, defensor d'Oriol Pujol Ferrusola.
8: Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
6: Tots han tirat de jurisprudència per torpedinar les acusacions. Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, ha estat el més gràfic.
9: En la Inquisición con las brujas. Yo cojo la mano y se la pongo en aceite hirviendo. Si se quema es que Dios la castiga, con lo cual es bruja. Y si no se quema es que el diablo la ha salvado, por lo tanto es bruja. Haga lo que haga, esta señora es bruja.
6: Ara ha començat el seu informe final Fermín Morales, que representa l'empresari andorrà Francesc Robert Ribas.
0: És en punt un quart de tres. Fem una

0: Pausa i de seguida novetats si voleu fer viatges llargs en tren per Europa.
1: Catalunya migdia.
2: Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
3: Doncs estava plovent i pam! Un senglar que creua.
4: Ostres.
3: Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
5: Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
6: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
7: Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15 i amb els nostres tecnoavantatges.
8: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
9: Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem al Pirineu. Programa i inscripcions a trobadalpirineu.com.
10: Catalunya migdia.
0: Passen 2 minuts d'un quart. Pas endavant de la Comissió Europea cap a impulsar i simplificar el transport ferroviari de passatgers. Brussel·les proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies per diferents estats de la Unió. Això obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores, Joan Garcia.
11: La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que es troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per a les diferents parts del viatge, combinant diferents transports, i que en cas que el viatger perdi una connexió, estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de transports Apostolos Tsitsikostas.
12: Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
11: Però les companyies de trens es miren la proposta de reull perquè entenen que afavoriria vendes a la competència. Brussel·les, de fet, ja va obrir fa 3 anys una investigació a Renfe per avaluar si podria haver abusat de la seva posició dominant en negar-se a facilitar dades a plataformes competidores en la venda de bitllets. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar als estats al Parlament Europeu.
0: El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid comença a millorar. Segons el Ministeri de Sanitat, els símptomes han començat a remetre. Pel que fa a la resta de passatgers del Ondius que estan ingressats, el Ministeri obre la porta que puguin passar la part final de la quarantena a casa seva. Madrid, Cristian Roldán.
13: Bona tarda, Òscar. Doncs sí, en les darreres hores s'havia administrat un tractament d'oxigenoteràpia al pacient espanyol que va donar positiu per antivirus i, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, el tractament està donant bons resultats i evoluciona favorablement. Són declaracions a La Sexta.
14: Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
13: El Ministeri també ha posat sobre la taula que si passats 28 dies del darrer contacte amb un positiu, els confinats segueixen donant negatiu a les PCR, podrien acabar la resta de la quarantena a casa seva, una situació que afecta els 13 ingressats a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, però també a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que segueix sense símptomes, i la que està ingressada a Alacant, que en les darreres hores ha donat negatiu per tercer cop. Sílvia Valcarce és infermera del Sindicat d'Assistents Tècnics Sanitaris.
15: Si vuelve a ser negativa, es verdad que ahí los protocolos se pueden...
1: podrían revisar. Y puede que se acorten los periodos de incubación o que, en este caso, esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa. Pero no lo sabemos, porque eso tendrá que ser en base a los resultados de las pruebas que se hagan.
13: En aquest nou protocol, Sanitat també planteja que a partir de la setmana vinent, quan faci 7 dies del contacte, els pacients confinats que continuïn donant negatiu puguin fins i tot rebre visites externes i, a més, sortir de les seves habitacions. Això sí, sempre amb els equips de protecció corresponents. I pel que fa a la resta de casos d'antivirus d'arreu del món, destaca la ciutadana francesa, passatgera també de l'Ondius, que està ingressada a París i que segueix en estat crític a causa de la malaltia.
0: Per cert, que avui hem sabut que han confinat 1.700 persones d'un creuer a prop de Bordeaux, a França, a causa, en aquest cas, d'un brot de gastroenteritis. Una persona de 90 anys ha mort per culpa d'aquest brot i una cinquantena tenen vòmits i diarrees. El creuer, que venia de les illes Shetland, al Regne Unit, havia fet escala a Belfast, a Liverpool i a Brest, ja a França. L'home mort era britànic. Mentrestant, s'estan fent proves per determinar quin és l'origen d'aquest contagi, insistint, per gastroenteritis. Sembla que podria ser una intoxicació alimentària i es descarta que sigui norovirus, un virus molt contagiós que causa aquesta gastroenteritis. D'aquí a 9 minuts seran 2:15 de la tarda. El 95% dels ciutadans consideren que els menors estan desprotegits a internet i demanen més mesures de control a les xarxes. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya, que s'ha presentat avui a Barcelona coincidint amb la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
4: Bon dia. La gran majoria de la població avala el control parental, demanen que hi hagi una edat mínima per accedir a les xarxes i que reguli la publicitat dirigida als menors. L'autor de l'estudi, professor de la UB, Jordi Muñoz, ha explicat que la societat espanyola està molt digitalitzada, que la bretxa digital deixa fora un segment de la societat, però que sobretot el que més preocupa són les notícies falses, els discursos d'odi i la protecció dels menors a la xarxa.
10: Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
4: Un tema prioritari pel govern espanyol, segons ha dit la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
15: Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
4: L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció dels drets, tant per part de les administracions com de les empreses tecnològiques.
0: I en la informació internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha arribat fa poca estona a la Xina en un dels viatges més destacats fins ara de tot el seu mandat. Aquesta era la fanfàrria preparada a la pista de l'aeroport on ha aterrat l'Air Force One. Una visita de 3 dies en què, intencionadament, vol deixar de banda qüestions de política internacional, com ara la guerra d'Ucraïna o la de l'Orient Mitjà, per centrar-se només en qüestions econòmiques. La treva aranzelària dona marge perquè les dues potències suavitzin la pugna comercial. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
16: Bon dia. Donald Trump es fa acompanyar en aquesta visita per Elon Musk i altres magnats en una prova de com el pols econòmic i tecnològic prima entre les dues potències. Ara com ara, els robots d'Elon Musk potser són encara més avançats en intel·ligència artificial, però la Xina és la que produeix i exporta més robòtica. La intel·ligència artificial, en la qual el dinamisme xinès ha permès escurçar distàncies molt ràpid amb Silicon Valley, també ocuparà els dos líders i per al seu desenvolupament són clau els processadors més avançats que Washington intenta evitar que arribin a la Xina per frenar el desafiament tecnològic del gegant asiàtic. Quina ha estat la resposta de Pequín? Doncs limitar l'exportació de terres rares imprescindibles per a l'electrònica de consum o la defensa. Alejandro Reyes és professor adjunt del Departament de Política de la Universitat de Hong Kong.
17: És una qüestió de capacitat d'influir, potser de resposta ull per ull, que les dues parts tenen una sobre l'altra. I això serà probablement la tònica dominant a llarg termini en les relacions entre la Xina i els Estats Units.
16: Taiwan entra aquí en l'equació perquè fabrica els nanoxips més avançats. Això i el subministrament d'armes per part dels Estats Units, de moment, protegeixen l'illa d'una invasió xinesa perquè ningú vol que s'aturi la màquina d'innovació. Però a Taipei hi ha qui tem que Donald Trump, a canvi d'ajuda xinesa amb l'Iran, pugui fer concessions a Xi Jinping.
0: I ara al Regne Unit, on volen enfortir els vincles amb la Unió Europea 10 anys després del referèndum del Brexit. És el full de ruta del govern britànic que el rei Carles ha anunciat aquest migdia en el tradicional discurs al Parlament Britànic. El primer ministre, Keir Starmer, prioritza recuperar les relacions econòmiques amb els 27 en plena revolta laborista per la desfeta electoral de diumenge passat. Londres, Quim Olivares, bon dia.
18: Hola, bon dia. El tradicional discurs del rei Carles III ha coincidit amb la lluita del primer ministre per mantenir-se en el càrrec enmig del caos al Partit Laborista. El rei ha explicat que el govern introduirà legislació per reduir el cost de la vida, millorar les escoles, la sanitat pública, la policia i enfortir els lligams del Regne Unit a la Unió Europea en un món volàtil.
17: Els meus ministres legislaran per aprofitar les noves oportunitats comercials, inclòs un projecte de llei per enfortir els llaços amb la Unió Europea.
18: La carrossa reial, la corona, les trompetes, el ceptre reial, el vestuari, la bandera reial, onejant a les cases del Parlament, en definitiva la pompa habitual d'aquestes ocasions, no ha pogut dissimular els dubtes de si Starmer sobreviurà políticament i podrà aplicar el programa legislatiu que el monarca ha avançat aquest matí. I és que abans Starmer s'ha reunit durant menys de 20 minuts amb Wes Streeting, ministre de Sanitat i un dels potencials candidats a substituir-lo. No ha transcendit oficialment res de la trobada, tot i que alguns mitjans britànics diuen que el ministre dimitirà demà. Fins ara Starmer ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, de diversos sindicats propers al laborisme, que li demanen que plegui perquè el fan responsable de la desfeta a les triples eleccions de dijous passat i el troben incapaç de revertir la situació.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
19: Catalunya migdia.
20: Avui a 6:45 tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Atlètic Club. I després la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 8:45, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
19: La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
21: El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada el 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
22: La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
20: Catalunya migdia.
0: D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
23: El Catalunya Sud Cancer Center, que dona servei a 800.000 habitants, integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Es tracta d'un centre altament especialitzat en què equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Això permet garantir una millor atenció al pacient. Ara, el projecte ha estat reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CAT Info, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Bumà, ha explicat què suposa aquest reconeixement.
24: Per l'institució no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé, i pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit. No?
23: El centre és referent a les comarques del sud de Catalunya i atén més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
0: I a Lleida, aquest dissabte, 300 persones faran un examen pràctic de conduir en una convocatòria extraordinària que ha fet la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova en aquesta demarcació. Les autoescoles que hi portaran alumnes s'han hagut de reorganitzar a corre-cuita i d'altres ni tan sols s'hi han apuntat perquè entenen que és un pedaç. Lleida, Estela Bussoms, també es queixen que tot plegat s'ha fet de forma precipitada.
2: Doncs sí, perquè la mesura es va anunciar fa encara no dues setmanes, amb festius pel mig. A més, els 300 convocats dissabte representen només un 5% dels que tenen pendent examinar-se, uns 5.000, i els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
3: Alguns de les autoescoles doncs, van decidir doncs, directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte per... que veien que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
2: Els centres que sí que hi portaran alumnes han tingut uns dies amb molt enrenou. N'hem parlat amb Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
5: Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, no ens dona temps a preparar molta gent.
2: Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha signats a Lleida i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Al camp, molt pendents dels danys provocats per les tempestes d'ahir a la tarda. Al Pla de Lleida, la pedregada va afectar més de 2.000 hectàrees de cereal i de fruita dolça. I a Tarragona i a l'Ebre, l'aigua i la pedra han malmès, sobretot cireres. En alguns casos, ja no els surt a compte collir-les. Ho repassem amb la Noelia Casellas i el Jordi Barranca.
6: A Ponent, la pedregada va travessar el Segrià d'oest a est i va arribar també a les Garrigues i al Pla d'Urgell. Va ser calamar-se d'un centímetre aproximat que ha provocat danys en nectarines, albercocs, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. Es continua avaluant la situació per determinar les hectàrees afectades. El sector molt preocupat lamenta que no han arribat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
7: Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa.
25: I com sempre, anem tard. I els pagesos el que no podem permetre'ns aquest luxe.
6: Agricultura assegura que n'està ultimant les bases.
26: A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
27: Amb el tema de cracking i encavant la pedra, també, per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra doncs, per poder cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
26: Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
0: Passant 2 minuts de 2:15, fem una pausa i de seguida la cultura.
19: Catalunya migdia.
28: A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
29: Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
30: Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: La nit dels ignorants s'hereda.
3: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
2: Pot arribar a travessar oceans.
4: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
2: Veu com creixen els seus oients màgics.
5: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
2: I posa la pell de gallina.
6: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
0: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
6: I és que m'heu posat la pell de gallina.
0: Catalunya migdia.
7: Passant 4 minuts de 2:15, comencem amb música. La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a sons globals d'avui com els de Charlotte DeWitt o Skepta. Les sessions del dia i la nit es fusionen al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. Persona Òscar Callau.
8: Els assistents al Festival de Música, Innovació i Creativitat ja no hauran de fer la clàssica pelegrinació vespertina del sonar de dia a Montjuïc fins al sonar nit a Fira Gran Via. Ara els grans pavellons de l'Hospitalet de Llobregat absorbiran tota la programació, amb 4 escenaris dijous 18 de juny i 6 divendres 19 i dissabte 20. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del sonar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
9: The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Amelie Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros del industrial.
8: La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
7: I ara, un comiat. Ha mort als 74 anys Tania Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades. La vedette va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar molts espectacles, Montse Camps.
10: S'hi va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les Alegres Chicas de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo de l'any 1993.
7: Ara anem a Reus. Perquè la Fira del Circ de Catalunya, el Trapeci, celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país. Reus i Carbuigas.
11: El Trapeci arrencarà oficialment amb l'última producció de la companyia garenca Sir Pistolet, Entre el cel i la terra, a la plaça del Mercadal a 2:15 de la nit. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
12: 30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
11: La programació d'enguany ofereix fins diumenge una 80ena de representacions. El cartell combina companyies catalanes consolidades com Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Tot i Turronell amb produccions internacionals com Kino Nagare de la companyia belga Collectif Malumès, la suïssa Jessica Arpin, que representarà Siku, i la companyia francesa Gaius amb l'espectacle Pan. Tampoc hi faltaran les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi.
7: I ara, cinema. Peter Jackson, el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, rodarà la continuació de Tintín, de Steven Spielberg. Ho ha confirmat a Cannes, després que ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival de cinema més prestigiós del món. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
13: Feia molts anys que el projecte estava aturat, tenint en compte que ja han passat 15 anys des del Secret de l'Unicorn, que va dirigir Spielberg i va produir ell mateix. Van pactar a intercanviar els papers per rodar la segona part i semblava que estaven en un punt mort, però no.
14: Yeah, we're actually writing Sí, sí, estem escrivint el guió ara mateix. Spielberg és bo amb mi perquè no em pressiona i jo vull fer les coses ben fetes. Per tant, avancem amb el guió i precisament aquí, a l'hotel, he estat escrivint des de fa un parell de dies. Vaja, que el projecte tira endavant i es farà realitat.
13: La sala on aquest matí ha fet una trobada amb premsa i públic ha ovacionat la notícia. A banda d'això, Jackson també ha admès la seva sorpresa per haver rebut la Palma d'Or honorífica.
14: Per ser honestos, no m'havia imaginat mai amb una Palma d'Or, de la mateixa manera que mai havia pensat que podia ser ballarí de ballet o saltador olímpic. Hi ha certes coses que saps que mai et passaran, sobretot perquè les meves pel·lícules no són del tipus que competeixen a Cannes. Per tant, m'encanta haver-ne guanyat una sense haver de fer cap pel·lícula. És fantàstic.
13: A la conversa d'una hora i mitja també ha explicat com va decidir fer-se cineasta després de veure el King Kong original a la televisió o com de surrealista va ser la nit que la tercera part del Senyor dels Anells es va endur 11 Oscars.
7: I una cosa més abans dels esports.
15: Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps.
7: Això que sentim és Tornar enrere, el documental que ens mostra la cara inèdita dels Sopa de Cabra. El veurem dimarts que ve al Sense Ficció de TV3, Valèria Obreda.
10: I trobarem situacions complicades, com quan el grup va fer un disc en castellà i part del públic que assistia als seus concerts no ho acceptava. També s'hi veuran discussions entre Josep Tió i Gerard Quintana. N'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
16: Estava passant un molt malament i se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem dit mil vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
17: Bueno, si em deixo anar i es... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja, hem durat quasi dues hores.
10: Jordi Call, el director del documental, explica l'esperit amb què l'ha fet.
18: Amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent. És una història humana magnífica. Poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys era un carmel.
10: El documental coincideix amb l'inici de la gira de 40 anys del grup. Serà divendres i dissabte que ve a la sala Ras Matàs de Barcelona.
1: Catalunya migdia.
7: 20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
19: Bona tarda.
7: Encara ressona la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez i avui primera final per l'Espanyol.
19: Primer dels 3 partits que li queden per assolir la permanència. Avui a les 7, Espanyol Athletic Club.

0: Avui hi ha jornada de Lliga, jugant l'Espanyol, ho dèiem ara, a les 7 de la tarda. També el Barça ho farà a les 9 de la nit. Però aquesta prèvia arriba molt marcada per la crisi del Real Madrid, que ha passat de ser una crisi esportiva a ser totalment també institucional. Qui pensés que el Madrid havia tocat fons amb la derrota al Clàssic, sense la Lliga, amb dos jugadors pagant-se, s'equivocava. A les últimes hores, el president del Madrid, Florentino Pérez, ha fet una roda de premsa que recordarà durant molts anys Marcos García.
1: I és que en lloc de fer autocrítica després de dos anys en blanc, Florentino Pérez ha decidit convocar eleccions per tornar-se a presentar a la presidència del Madrid. Florentino centra el seu discurs en atacs a la premsa, als opositors i al Barça.
2: ¿Pero usted cree que es normal que si hace menos de dos años hemos ganado al Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque me tendrán que echar a tiros. Que me diga un oncólogo de Madrid, bueno, o del mundo, porque no he ido a ningún oncólogo, que diga que me ha tratado. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten con el, por hacer daño al Real Madrid. Miren el post periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar. Que todos vosotros sois muy feos, joder. Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo. Es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, que tiene acento, esto sudamericano, ¿no? ¿Eh? Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions. Es que es pocas, ya lo sé. Y 7 ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
1: La persona amb accent sud-americà de la que parla Florentino amb menyspreu és Enrique Riquelme, empresari d'Alacant, amb negocis a Mèxic, d'aquí l'accent que diu Florentino, i que, segons alguns mitjans de Madrid, està valorant presentar-se en aquestes eleccions. I com et pots imaginar, Florentino va argumentar una vegada i una altra que les 7 lligues que diu que els han robat són per Negreira.
0: Doncs precisament ara, fa pocs segons, el Barça acaba de respondre a aquesta roda de premsa, a aquestes declaracions que va fer ahir al vespre. Florentino Pérez ho ha fet des de Vitoria, on l'equip ha aterrat fa poca estona per jugar aquesta nit. Bernat Soler, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què és el que diu el Barça?
3: Ho ha fet el seu president, Rafael Juste, que amb una contundència inusual en la seva manera d'expressar-se, ha qualificat d'aquesta manera tan dura com ara sentireu la roda de premsa i les declaracions d'ahir de Florentino Pérez.
4: Doncs m'han semblat patètiques, patètiques i plenes de falsetats, és el que m'han semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
5: I el club prendrà alguna mesura?
4: Patètiques i llenes de falsedades.
5: Prendrà alguna mesura, el club?
4: Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de dos anys produint-se, no li portaran lloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat dos lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva. I nosaltres, el que estem, tota la ficció de ficcionar escolers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
3: Hem de dir que, com ahir va explicar el club en un comunicat, el Barça està estudiant des del punt de vista legal com respondre a aquestes acusacions que va fer Florentino Pérez. Hem de dir també que Rafael Juste l'acompanyava, com és habitual, el president electe Joan Laporta, però que com a president electe no fa declaracions oficials, però sí que somriu i riu, i l'hem pogut veure molt somrient de forma irònica amb aquesta situació que es viu al Real Madrid. I sobre Joan Laporta també hi ha volgut dir alguna cosa Rafael Juste, perquè entre cometes, ha amenaçat Florentino Pérez que ben aviat, quan Laporta prengui possessió, les coses seran diferents.
4: Que se lo pregunten a los millones de culés que estamos tan felices de haberlo ganado, de llegar dos años consecutivos a este gran triunfo, que es muy difícil ganar la Liga Española, que para mí es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo. Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va, que nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club, para que la Masía sea este pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva. I nada más, no tengo nada más que declarar. Gracias a todos.
0: Doncs, com deia el Bernat, unes declaracions contundents de Rafa Juste, el president del Barça, responent a aquesta roda de premsa de Florentino. Poc habitual sentir el president del Barça amb aquest to. L'hem sentit ara, fa poca estona que parlava al costat del Bernat Soler, en aquest dinar de directives prèvia del partit. Ara seguirem sentint alguna declaració més al voltant d'aquesta roda de premsa, sobretot perquè ha parlat Arbeloa, però ja que estem amb el Bernat Soler, avui el Barça té partit a Vitòria a les 9 de la nit, juga amb l'Alavés i l'equip ha viatjat amb algunes novetats i sobretot absències a la convocatòria.
3: Sí. Més enllà de tot el que passa amb aquest terrabastall provocat pel Florentino Pérez i aquesta sèrie, aquesta de La Que Se Avecina, que diu Juste que vindrà a partir d'ara, el Barça campió de Lliga. Avui visita el camp de l'Alavés de ressaca, amb la festa, amb la rua encara presents, i com deies, amb novetats. La principal i en positiu, el retorn de Christensen, el danès Andreas Christensen, que 5 mesos després torna a una convocatòria després d'una lesió complicada, la que ha patit, com dèiem, Christensen. Ha donat Hansi Flick descans a 2 jugadors, Frenkie de Jong i Fermín. Sancionat Rafinha, tampoc serà avui a Mediso Rosa, i recordem també la baixa de Lamin Yamal. Veurem si Flick opta per presentar un equip amb suplents o amb titulars més o menys habituals, tenint en compte que el Barça encara manté un objectiu, que és el de guanyar tots els partits que queden per d'aquesta manera aconseguir els 100 punts en total. També hi ha un segon objectiu, fer 100 gols. Ara el Barça en té 91, n'hauria de fer 9 des d'aquí i fins a l'última jornada en aquestes 3 que queden. Un Alavés al rival on sí que s'hi juga la vida, en posicions de descens, i que, evidentment, doncs, no està ni per ressaques ni per festes, tot i que és de preveure que això sí faci el passadís al Barça com a campió de la Lliga.
0: Doncs aquest Alavés-Barça el podrem seguir a la TDT, a Catalunya Ràdio. El partit és a 9:45, la TDT des d'una hora abans. Com dèiem, també ha parlat Arbeloa avui. El tècnic del Madrid, Marcos, que s'ha alineat, com es podia preveure també, amb el seu president.
1: Sí, Arbeloa està d'acord amb el fet que al Madrid li han robat 7 lligues.
6: Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol. Me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces.
1: Arbeloa ha parlat avui a la prèvia del partit que té demà el Madrid al Bernabéu contra l'Oviedo.
0: Doncs tot i aquesta defensa que ha fet Arbeloa del president del Madrid, l'any que ve, la temporada que ve, no serà l'entrenador del club blanc. Tenim novetats a Mourinho, que és el gran candidat a la banqueta.
1: El col·laborat Mourinho no s'allargarà. Té fins al 26 de maig per activar la clàusula de sortida que té amb el Benfica. Els portuguesos juguen aquest dissabte, dia 16, darrer partit de Lliga, i la clàusula de 3 milions per deixar la banqueta del Benfica caduca 10 dies després del darrer partit. És a dir, si Mourinho vol anar al Madrid, el darrer dia que té per activar la clàusula de sortida és el 26 d'aquest mes.
0: La Lliga, perquè ho dèiem a l'inici, avui l'Espanyol té un partit molt important, se la juga davant l'Atlètic Club a Cornellà al Prat, és el partit que comença a les 7 de la tarda, és un partit de caixa o faixa, els de Manolo són ara mateix quarts per la cua, sense marge d'error respecte del descens. Sergi Andreu.
7: Sí, perquè després dels resultats d'ahir, l'Espanyol té 39 punts, que són els mateixos que té el Girona, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. Tot el que no sigui una victòria aquest vespre seria pràcticament sentenciar l'equip a un miracle en els últims 2 partits de Lliga, tenint en compte més que ja n'acumularia 19 sense guanyar. Una victòria, en canvi, acostaria moltíssim l'equip perico a la permanència. Hi haurà molt d'ambient a l'estadi, amb mosaic, pancartes de suport a l'equip i rebuda als jugadors. Sentim les declaracions de Manolo González a la sala de premsa.
8: Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, doncs, a morir, no hi ha més.
7: L'Espanyol té les baixes de Dolan i Calero sancionats i Engonge lesionat. L'Atlètic Club de Bilbao és novè, 44 punts, té les baixes importants de Nico Williams, Sanset i Yuri.
0: I, Sergi, coincidint amb el partit, estreneu un nou capítol de l'Espanyol Reservat, que recordeu una efemèride molt especial.
7: Sí, Laia, perquè avui fa 20 anys del gol de Coro davant de la Reial Societat que va donar aquella permanència agònica a l'Espanyol de Lotina el 13 de maig del 2006. Doncs bé, en aquest capítol del Reservat conversem amb un jugador que era al camp aleshores, Martín Posse, amb el president Dani Sánchez Llibre, que per cert ens explica algunes interioritats de com ho van viure a la llotja, la periodista Imma Casares, que també era en aquella llotja, i Eudald Serra, que va narrar el partit per Catalunya Ràdio, tot plegat per rememorar aquell episodi i també, per què no, establir paral·lelismes amb la situació actual de l'Espanyol. Qui farà de Coro avui? Doncs teniu la resposta a l'Espanyol Reservat a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: I si avui se la juga l'Espanyol, demà ho farà el Girona. Perquè els gironins rebran a Montilivi la Reial Societat i tampoc tenen marge d'error. Eduard Solà, el tècnic, diu que és dels partits més importants a la història del club.
9: Perquè diu que demà està en joc la supervivència de l'equip a primera divisió.
10: Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
9: El Girona rebrà demà la Reial Societat després d'empatar in extremis abans d'ahir dilluns a Vallecas i té 39 punts després de només haver pogut sumar dos dels últims 15 punts possibles. Però Mitchell diu que estan preparats i que és or dependre de si mateixos.
10: Tenir aquest tres derrotes seguides i sobretot dos a casa ha fet que estén en aquesta situació. L'equip està preparat perquè no ha deixat de patir en tot l'any. Estem preparats per afrontar-lo, per competir i per fer en aquestes tres jornades partidats per guanyar els punts que necessitarem, que no ho sé quan són. Per mi, que el més important, que és or per nosaltres, és dependrà de nosaltres mateixos, i lo tenim a la mà.
9: Estuani continua sense poder-se entrenar perquè té mal al genoll, però Mitchell diu que s'infiltrarà i que estarà a punt, però que parlarà amb l'uruguaià per saber quants minuts podrà jugar.
0: I avui el PSG de Luis Enrique podria ser campió de la Lliga a França, però aquesta no és l'única Lliga que pot quedar decidida al futbol europeu, Jan Ortuzar.
11: El PSG viatja a Lens per tractar de tancar matemàticament la que seria la seva 14a Ligue 1. A Lens és segon, a 6 punts dels parisencs, així que una victòria o un empat del conjunt de Luis Enrique tancaria la Lliga. A Itàlia, avui juga la final de la Copa entre l'Inter de Milà i la Lazio. Sobre el paper, els interistes són favorits i busquen aconseguir el doblet nacional després de guanyar la Lliga fa un parell de setmanes. I a Anglaterra, es juga un Manchester City Crystal Palace a les 9 del vespre. Si els manconians guanyen, se situarien amb 77 punts a 2 de l'Arsenal a falta de dues jornades.
0: Fem una petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
14: Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar?
15: D'acord.
14: Quin és l'autèntic operador 100% català?
15: Vera.
14: I el més ben valorat pels usuaris?
15: Vera.
14: Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
15: Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
14: Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
15: Vera.
14: Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
13: Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
16: Ja som 11 milions els socis del...
17: A Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
18: Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó...
17: Que et dona per molt, només el 13 de maig.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: I en bàsquet, Ernest Macià, la penya perd ante Tomic pel que queda de temporada.
3: Doncs sí, el Joventut perd ante Tomic per una lesió d'isquiotibials a la cama dreta. Ja ha sigut baixa els últims 4 partits. Deixa'm dir també que avui hi ha jornada a la Lliga CB, que ahir vam confirmar que el Baxi Manresa serà una temporada més a la Lliga CB perquè va guanyar a Girona el partit i l'Averaix. Són 53 temporades a dalt de tot. El Manresa és el 6è equip amb més presència a l'elit. Avui estarem pendents del Barça, que segueix a la caça del segon lloc de la classificació. Ho aconseguirà si guanya aquesta jornada i si, per exemple, perd el Múrcia demà contra el Baskonia, ja que el València avui no juga perquè té partit de l'Eurolliga. El tema Darío Brizuela.
4: Es muy importante para nosotros. Estamos luchando por esa segunda o tercera plaza, que para nosotros es crucial. Y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente. Si pierde, están descendidos. Y bueno, últimamente están compitiendo a un muy alto nivel, sobre todo en casa. Y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
3: El Barça juga a la pista al Granada i el Lleida no té garantida encara la permanència de guanyar 2 partits més, començant pel partit d'avui a Galícia. Gerard Encuentra.
5: Està a falta de 4 partits, 2 per sobre del descens, amb 11 victòries, tenint, doncs, bueno, jo crec que ho haguéssim signat tots, no? A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, està clar que tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu.
3: I compte, perquè els horaris dels partits d'avui són poc habituals. El partit del Lleida comença a les 7 i el del Barça a 7:45.
2: Tornem al futbol després del descens a l'històric Lleida, la Lliga Elit de Futbol. Avui hem conegut una mica més el full de ruta del futur més imminent del club, Isaac Vilalta.
6: L'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha anunciat que han firmat un acord amb un inversor que aportarà 1.800.000 euros per a un pagament inicial a Hisenda i la Seguretat Social i tancar així una primera part del deute pendent.
7: Em permetreu que no dona més dades. És una persona, ha sortit, és de nacionalitat vell, té passaport britànic, però té el domicili a França. És un empresari del sector de hoteler i de la restauració que s'ha establert aquí per fer inversions del seu negoci, del negoci hoteler, i estava buscant invertir en el món de l'esport. Va sortir l'oportunitat del Lleida i ens vam posar d'acord. La nostra idea és, en 2-3 setmanes, fer una nova convocatòria, una nova roda de premsa ja, de presentació.
6: D'aquí poques setmanes s'hauria de formalitzar l'acord, que permetrà incorporar una estructura esportiva forta formada per gent amb experiència en el món del futbol.
2: L'europeu de taekwondo que es fa aquests dies a Munic ens deixa un èxit català. Parlem de la plata de la jove Elsa Sacanell. Maria Chesena.
8: Sacanell, amb només 19 anys, s'ha proclamat subcampiona d'Europa en la categoria de menys de 62 quilos. La de Sant Sadurní només ha caigut a la final davant la vigent campiona olímpica, l'hongaresa Viviana Marton. En declaracions a Ràdio Sant Sadurní, la jove de 19 anys valorava així la medalla.
9: És com que no ho assimilo. Jo vaig fent i com si estigués fent un campionat com quan era petita, no? Que anava i m'ho passava bé i prou. Però sí, al final, quan et pares a pensar-ho, pues sí, veus que ho estic fent bé i molt contenta.
8: Per arribar a aquesta final de Múnic, però, Sacanell s'ha desfet de grans rivals, com la bielorussa Smíkova, la croata Mestrovic i a les semifinals de la txeca Stolbova. Ara la taekwondista catalana suma aquesta plata a la que ja va aconseguir el Mundial Sub-21 del desembre a Nairobi, Kènia, i a l'hora del Campionat Absolut d'Espanya, que va guanyar el febrer.
2: I alguna cosa més del dia, Marta García.
10: Doncs mira, Maverick Viñales torna a la competició este cap de setmana després de 3 diumenges de baixa per una intervenció correctora a l'espatlla esquerra, i l'Atlètic Barceloneta té partit 8 de la Champions, ja està classificat per a la Final Four, però els mariners busquen certificar la primera posició de grup.
2: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Avui no hi ha tot costa a les 7, però sí que hi ha esports a la tarda, perquè hi ha aquest partit de l'Espanyol que rep l'Atlètic Club a partir de les 7. Des de 7:45 podreu seguir la transmissió del Tot Gira, i després a 8:15 començarà la TDT del partit entre l'Alavés i el Barça. Ho deixem aquí nosaltres, però segueix el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
11: Són les 3.
1: Catalunya Migdia.
0: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara us hem explicat que menys del 20% dels joves menors de 30 anys aconsegueix emancipar-se. Aquesta xifra és la meitat de la que hi havia fa 20 anys, com a mínim abans de la gran crisi. També us hem parlat de la nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat, en la vigília de la reunió de demà dels sindicats i el departament per intentar acostar posicions. Aquesta tarda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, compareixen al Parlament per donar explicacions per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea docent. Aquest migdia, l'USTEC, principal sindicat de l'educació, ha presentat un decàleg amb les mesures irrenunciables de cara a les negociacions de demà. Fixen el reforç a l'escola inclusiva i a les pantalles i a les plantilles, i no només el sou, sinó aquestes altres peticions com a línies vermelles. I hem connectat també amb el judici pel cas Pujol, on la defensa de Jordi Pujol Ferrusola n'ha demanat l'absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
11: Doncs sobre aquesta vaga al sector educatiu, la USTEC acaba de fer pública també la xifra que diuen ells de seguiment. En aquest cas és del 55% de la plantilla. A primera hora us hem explicat que el departament rebaixa aquesta xifra a vora el 18%, que seria la meitat de la participació d'ahir. Més qüestions. L'economia europea frena el seu creixement i gairebé s'estanca a l'arrencada d'aquest 2026, coincidint amb l'esclat de la guerra a l'Orient Mitjà. En el primer trimestre de l'any, l'increment del PIB ha estat només del 0,1% de mitjana a la zona euro, una dècima menys que el trimestre anterior. En termes interanuals, el creixement ha passat de l'1,3%, amb què es va tancar el 2025, al 0,8% els primers tres mesos d'aquest 2026. Encara en àmbit europeu, les emissions de gasos d'efecte hivernacle a la Unió Europea continuen augmentant. Segons dades d'Eurostat, d'octubre a desembre del 2025 van pujar gairebé un punt respecte a l'anterior trimestre i van ser del 0,4% més altes que el mateix període del 2024. La pujada més important la va generar el subministrament d'electricitat, gas i aire condicionat. Espanya és un dels 7 països que van aconseguir reduir emissions mantenint el creixement econòmic. El Tribunal Suprem torna a moure fitxa contra l'eurodiputat ultra Albise Pérez. Els magistrats demanen que el Parlament Europeu els deixi jutjar-lo per assetjament i revelació de secrets, ara per haver animat els seus seguidors a perseguir dos eurodiputats que van votar a favor del rearmament de la Unió Europea. I els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes que s'havien endut 150 metres de cable de coure a les instal·lacions ferroviàries de Sant Feliu de Llobregat. Havien fugit amb una furgoneta abans que els interceptessin. El robatori fa que encara es mantinguin a aquesta hora els retards de mitja hora a l'R4 de Rodalies. Els trens comencen o acaben el seu recorregut a Terrassa, Estació del Nord. Entre aquesta estació i Manresa hi ha un servei de tren llançadora, a més d'autobusos.
0: Passen 3 minuts de les 3.
12: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
0: Des d'ara fins a les 4 amb el Ferran Casas, director del Nació Digital. Bona tarda.
13: Bona tarda.
0: L'Alícia Puig, experta en polítiques climàtiques. Bona tarda.
14: Bona tarda.
0: I el Joan López Alegre, professor de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
15: Què tal?
0: Hem estat una mica precipitats, eh? Hem estat una mica més curt el resum i se us han enganxat els llençols, eh?
15: No serà que no passen coses? No,
13: estàvem parlant de futbol, aquesta
0: compte, gent. Compte. Clar, el Joan, no sé si el coll t'arriba a la camisa o no, perquè clar, l'Espanyol avui té un partit transcendent, eh?
15: Estàs parlant amb algú de l'Espanyol. Tu recordes alguna temporada, a més, tu has fet Espanyol.
0: Ho vaig fer 5 anys seguint de l'Espanyol.
15: Recordes alguna temporada que no hi hagi algun motiu concret pel patiment? O sigui, la salut cardíaca dels seguidors de l'Espanyol és molt robusta.
0: Això també és veritat. Sí, també és veritat. Jo en aquells 5 anys vaig fer 2 classificacions per la UEFA. No, i una Copa del Rei a la Mestalla 2000, vull dir que encara vaig agafar 11 anys en què vam
14: viure. Potser has de tornar a
0: Cornellà.
15: Des que estem a Cornellà hem tingut una única classificació europea i en canvi 2 descensos.
0: És que jo vaig ser Montjuïc, és la prehistòria. L'últim any de Sarrià vaig fer jo.
15: Va ser una mala idea fer el camp, perquè això d'estar de lloguer, això en sap molt l'Alícia, ens sortia bé de preu i ens va permetre anar a Europa, guanyar copes.
13: Ets tremendo, Joan.
15: Era una bona idea.
14: També és veritat que no sabíem com els preus d'estadis no estan regulats. Si ara us haguéssim pujat el preu i pagaríeu el doble i estaríeu pitjor.
15: Bueno, sí, com que tot l'establishment és culer, és possible que això ens hagués passat, sí.
0: Ja hi som, escolta'm, ja està, ja està. És que no cal ni proposar tema, és només de saludar. Només saludar i proposar i ja s'enganxen tots dos. Va, a veure, anem a temes més seriosos, o no?
14: Ah!
0: Què és aquesta mirada a cua d'ull? Santi Villas, bona tarda.
16: No, és que estava mirant el rellotge i ja, si porteu 5 minuts ja està molt bé. Podeu continuar, perquè aquest tema dona per molt. L'únic que canviaria jo la música, posaria violins, perquè realment aquesta música que has posat no fa com de nostàlgia. I ells estan allà quan jo feia l'Espanyol. Ara ja soc una estrella de Catalunya.
0: Sí, sí, vull una estrella estrellat.
16: Perdona. És que sempre et fas de menys, així no arribaràs mai lluny.
0: És que no vull arribar més, jo, ja està.
16: Per què no? Això és el més important que es pot fer aquí a Catalunya Ràdio?
0: No, home, es poden fer coses més importants, però si ha de voler.
16: Un podcast.
0: Si ha de voler.
16: Ja, bueno, però vull dir, és igual, després et convencen. Però quan tu arribes i fas el, això, com es diu aquest programa? No. Posa-m'ho, per favor, el dibuix aquest. Posa'm a la pantalla.
0: Mira que és fàcil.
16: Mig Catalunya a migdia, ara m'han recordat.
0: Molt bé. I sense el cartell, que dius tu, eh?
16: Exacte, exacte. No, és que si m'hi poso... quan arribes a fer això, a Catalunya a migdia, ja és un topall?
0: Depèn, cadascú té els seus... Però, els seus.
16: A dintre de la pròpia cadena, vull dir.
0: No,
16: home,
0: no,
16: si després et poden dir que substituir a la Melero, però no, vull dir, però vull no dir, seria el cas.
0: Vull dir, la gent que, per exemple, fa esports, doncs potser el seu somni professional és narrar el Barça, per exemple. Qui fa informatius,
16: sí,
0: doncs
16: home,
0: igual és fer
16: el migdia. Els que fan esports, els que acaben tots Catalunya fent el matí de la ràdio, els que fan esports de Barça.
0: Algú altre pot aspirar a fer el matí, nosaltres a fer la tarda a Catalunya Ràdio, no sé.
16: Seria el més important, el matí o això.
14: No, a veure, si cap d'informatius a Catalunya Ràdio és bastant al top, no? Què més pot ser?
16: A Catalunya, director... fins i tot a Catalunya.
13: Home, pot ser director de la ràdio, pot presentar el matí de Catalunya Ràdio.
0: No crideu amb el temps. Deixem-ho estar, ja
16: està. Tu voldries ser director de la ràdio?
0: No.
16: I subdirector?
0: No, no.
16: Bueno, no, és que això també ho anava a parlar, perquè clar, aquí... Jo et volia fer una pregunta. Quan jo no vinc,
0: sí,
16: ve un home més que jo, perquè quan no ve l'Oriol, ve el seu... Digueu que és més. Saps? Vull dir...
0: Qui seria el teu superior?
16: O sigui, diguéssim...
0: Aquí dintre, hauríem de trucar,
16: diguem. Dintre d'aquest tema, d'això que faig jo, sí, que encara no sé el que és... si jo no vinc, ve algú que és més que jo o menys que
0: no,
16: jo?
0: No, però aquí... O sigui, nosaltres no hem triat. O sigui, que el Ferran sigui superior a l'Oriol és perquè el Ferran és en la seva empresa, en el seu diari.
16: Bueno, però això està molt bé.
0: Aquí, per nosaltres, el Ferran i l'Oriol estan en igualtat de condicions.
13: Oh, però està apuntant i el diari també ho estem, eh? Vull dir, perquè som com una pilimili.
16: El subdirector i el director són... No deveu cobrar
17: però,
16: el mateix.
17: Escolta, està dient una cosa que m'agrada. Per què no fas comia?
16: Més o menys, mira, faig... Qui ho paga, això?
13: Qui ho paga?
16: Que faig una crida.
13: L'empresari, Marc Basté, és l'editor del diari.
16: Doncs escolti, per favor, diferenci els sous, eh?
17: Una abraçada.
13: Però que pugi els cap dalt...
0: Exacte, cap a dalt, eh?
16: No, cap a dalt, no, cap a
0: dalt.
13: Una abraçada,
17: Perquè ser editor és una cosa molt dura en aquest país.
16: Que jo porto molts anys a Mediaset, que aquesta gent ha d'anar a fer col·laboracions per arribar a final de mes, per favor.
17: Aquest home proposa una cosa que estic molt a favor. Porta un dia Liu Forn a la vegada amb ell, sí, i que es trobin els dos.
0: Per veure el què?
16: Però què és? Batalla de cerques? Com es diu la secció que faig
14: batalla
16: jo?
14: Batalla de gallos.
0: Dèria.
16: Cerques, deia cerques. Ara jo. Batalla de dèries.
0: No sap el nom del programa, no sap el nom del presentador, no sap la secció que fa.
16: Bueno, és que ara... Vull dir, avui he pensat, dic, bueno, vaig al gimnàs i després vaig a la ràdio. Pues ja me la passava, eh?
0: Ja havies marxat.
16: Ja estava anant, ja dic, hòstia, me cago en la... No, però és que no... I jo els dimecres és un dia horrible. Avui m'ha escrit el director de Atresmedia, sí, per donar-me l'audiència, a les 8 menys 5.
17: I què tal?
16: Bé, però jo li he dit, mira, José Antón, jo... És que los miércoles... Posa'm la més alta la música perquè, mare de Déu. Els dimecres, miércoles... Jo he de donar 2-3 passes entre el llit i on tinc el mòbil per anar a mirar l'audiència. I crec que em compraré un pijama taronja perquè sembla que vaig al corredor de la mort. O sigui, em compraré un pijama taronja per aixecar-me, perquè és horrible.
17: La idea de posar una tauleta de nit amb el mòbil i no tenir que fer les 3 passes...
16: No, el poso lluny perquè diuen que després et fa unes ones al cap.
17: En sèrio, que tu això t'ho creus?
16: Bueno, no sé si m'ho crec, però vull dir... tinc totes les pastilles jo a la taula de nit, que soc quasi terminal.
0: Totes les pastilles, carai, escolta.
13: Fatal, això, eh?
16: Clar, tinc moltes pastilles. Per què tinc que fer? Perquè tinc colesterol. Sense menjar jo tomàquet, saps què vull dir? Perquè el genero jo. Jo només genero que coses que no van a cap lloc. Llavors tinc que prendre unes pastilles, una altra. Després m'he comprat un tensiòmetre, també.
0: Carai, no miris la tensió.
16: És que si pues ara me la miro.
0: Clar, t'angoixaràs.
16: Me la miro veient
0: l'horitzó. Ara cada dia estaràs
16: mirant. Saps què faig? Me la miro i me la prenc bé i després poso horizonte i me la torno a prendre.
17: Però entens
0: el que està dient. I va pujant, no? Allò va pujant,
16: jo trobo que això està molt bé. Veure els programes amb l'atenció.
0: Rebo un missatge que no és per mi, és per Joan López Alegre, que és Iu Forn, que diu, a mi no m'emmerdis, que jo sóc un senyor gran. La

0: pues mira, una vegada va venir una...
1: Ah, és que ara traurem aquí l'entrellat. Si ni els col·laboradors de Catalunya Ràdio diuen Catalunya Ràdio quan els entrevista l'EGM...
2: Diu, sí, jo escolto l'Antoni Bassas o el Manuel Fuentes.
0: Va venir una vegada i després va venir una altra vegada. També t'he de dir que les que consulten a l'EGM que van per casa, aquella senyora sabia ni català.
1: Ja, ja.
0: Bueno, aquella senyora, tu deies, Catalunya... no sé... Òscar Fernández, deies, per exemple. Bueno, apuntava. Vull dir, no et pensis, jo em vaig quedar una mica parat. Però, no sabien res.
2: A mi m'ha entrevistat una vegada a l'EGM i vaig dir la veritat. Jo escolto RM Ràdio.
1: Molt bé.
0: RM Ràdio què és?
2: Justo Molinero.
3: Ràdio Mataró, no?
2: Clar, és que RM Ràdio era Ràdio Mataró, històricament, bueno, està al costat de casa.
0: Pues jo vaig dir, i vostè a què se dedica? Vaig dir jo, estilista.
1: Clar. Enganyant la informació.
0: I aleshores pues, jo li vaig dir tot el que li havia de dir, no et coneixia tampoc, crec que no vaig dir Òscar Fernández, ara és el primer que diria.
1: Home, clar.
2: No te'n recordaries del nom.
0: Mira, senyor, a més...
1: Vaig allà els dimecres al migdia a un programa que no sé com es diu, amb un presentador que no sé com es diu, i l'emissora ben just.
0: A més, sempre ha estat la mateixa persona. O sigui, no m'ha canviat l'enquestadora. Sempre ha estat la mateixa senyora. I una vegada que volia fer de la ràdio, que no, i diu, no, de la ràdio lo haré mañana. Ahora hago de las revistas.
1: No.
0: I llavors em va començar a dir, i que usted lee, por ejemplo, la revista, pues no me'n recordo, Burda. Bueno, dic, Burda. Pero usted no ha visto que aquí tenemos el... Mire las revistas que tengo aquí.
2: Ah. El Hola.
0: Que son todas en inglés, de esto de decoración. Esto yo no lo leo, Yo leo esto. Ah, pues estas no las conozco. Pues míreselas, la vais a dissenyar al sofà un rato.
1: Perquè era l'IGM a nivell espanyol i a nivell internacional.
0: Sí, però claro, que hi eren unes revistes que jo no les coneixia. Com de...
2: El Pronto.
0: El Pronto també me'l va treure, però clar, el Pronto jo crec que surt hasta un altre dia, no? No sé. No surt el dimecres, crec, no el veig. Bueno, escolta, que estic a 12, encara... No, perquè avui l'he dit, a la teva redacció que volia parlar de què m'he tret del Twitter. Perquè...
1: Vas com tard, no? Perquè hi va haver com una onada de gent que va deixar Twitter
0: ara
1: fa
0: uns mesos. Jo ara estic com amb la desintoxicació i clar, estic en un moment com que de repente és com que vull tornar a entrar. Saps? Ara, clar, tu ara imagina, per exemple, jo abans...
3: Tens fomo ara.
0: Bueno, tinc això que vaig, miro i dic, bueno, ho faig o no ho faig? També et dic que no sabria ni com entrar perquè no me'n recordo ni de les claves. Vull dir, jo a Facebook potser tenia 5 comptes de Facebook perquè m'oblidava els comptes de les d'aixòs i me n'havia una altra. I aleshores em feien com preguntes això per de seguretat, però clar, també vaig trobar que era una cosa molt original. Em fotien una foto d'una persona que jo coneixia, imagina't una foto teva, però que tu estàs amb 6 amics teus.
2: Diries John Kennedy.
1: Ja, vés a saber el nom que diria.
0: No, estaves tu, imagina't una foto teva amb 6 amics teus, i em deien, ¿quién es este? Però no eres tu, l'altre, un amic teu, què cojones ha de saber jo que eres un amic teu? No podia entrar mai. I ara no sabria entrar, però tinc aquesta cosa com... Clar, jo m'ho he tret perquè t'insulten molt.
4: Però t'insulten molt, a tu.
0: Bueno, a mi directament no.
2: Pues ja. Perquè no ets jo.
0: Però m'insulten molt. I aleshores ho he trobat. I, clar, i la gent entre qui insulten són molt faltons i fan moltes faltes. És que tot és horrible de llegir. És que no. I aleshores vaig dir, bueno, pues m'ho trec, a veure si aguanto. Si
1: voleu, també és una opció.
0: Si no surt la secció, podem fer com cada setmana em pregunteu com va la desintoxicació. Si estigués jo a la Betty Ford, saps? Vull dir... com si... Aquí no ha parlat ningú.
1: Ells com ho veuen, això de quedar-se o no a les xarxes?
0: Ensenyo al director. El director que cobra igual que el subdirector, per favor, que digui alguna cosa.
3: Jo estic...
1: No, tu, amor, nai. Ara no t'ho trauràs de sobre, ja, eh?
3: Sí, ara el capitalisme m'assetja. I em busca les contradiccions i no sap que la gent progressista sempre acceptem tenir fins a 5 contradiccions. Jo sempre estic a la tercera.
2: Ets progressista.
3: Jo sí, com tu. No. Una mica més que tu.
1: No us encalleu.
0: No, però és un debat mono,
1: O sigui, estan
0: mirant-se bé.
1: Tu i jo podem anar a passejar i ells dos aniran aquí fent això que fan i fins als 4.
3: Però què m'havies preguntat, Xavi?
0: Jo t'he preguntat a l'Òscar Martínez.
3: Segueixo a Twitter perquè no tinc més remei. I perquè jo crec que pels periodistes és un aparador que cada cop és més tòxic i que t'aporta menys, però crec que tenim com la sensació de que hi hem de ser, entre altres coses, perquè no hi ha una alternativa, perquè va sortir quan La Vanguardia i alguns altres mitjans van deixar Twitter, van dir, hem d'anar a Blue Sky, no? I tots ens van posar Blue Sky, però la cosa no acaba de...

0: arrencar.
1: No arrenca, no.
2: Jo hi soc a Twitter, eh? Sí. A X. Sí que és veritat que soc molt menys actiu del que era fa uns anys. Pràcticament no faig piulades.
3: Però això suposo que amb tota la vida, no? Perquè, clar,
4: jo he posat un tuit ara abans de venir.
2: Jo em poso algun de tant en tant, molt més de tant en tant del que feia abans. Sí que llegeixo molt. Sí que algú fa alguna crítica, allò. A mi, afortunadament, bastant educades, no d'allò, i després també selecciones, i jo trobo molta gent interessant, moltes aportacions, sí, que són interessants, moltes crítiques que estan raonades i fonamentades i que fins i tot poden fer repensar del que estàs fent, i d'altres que no, però com a la vida real, que també
3: però
2: troba
3: gent... Però tu tens comptes d'aquest que la gent es baralla.
2: No, jo tinc el meu, jo no en tinc...
3: Clar, però tu, per exemple, poses alguna cosa...
2: Sí.
3: Clar, jo ara l'altre dia pensava, per exemple, hi ha una qüestió que jo trobo que també n'ha de considerar. Vull dir, quan tu tens, això m'ha passat a mi, diguéssim, a nivell professional, quan tu tens un compte amb molts seguidors que són els teus,
0: sí,
3: tu has de parar una mica de compte del que poses allà.
2: Va.
3: Perquè el que poses allà és al teu favor i va en contra, sí, de l'altre. Aleshores, o sigui, jo, per exemple...
0: Per què en contra de l'altre?
4: Però també pot ser
3: neutre.
4: Home,
3: perquè tu, per exemple, jo ara aquesta setmana m'he trobat en una situació que a mi m'ha resultat una mica complicada, que és, fas un programa de televisió, fas una sèrie de comentaris, allò és un vídeo que es fa viral, i aleshores això la premsa ho recull. Clar, però si tu ho poses, diguéssim... Ara imagina't que jo... Tu imagina't, per exemple, que jo, el vídeo que el Marc va anar a fer el programa a l'Hormiguero, va sortir escaldat aquella nit i l'endemà no. Això ho recull la premsa. Si jo agafo aquest vídeo i el poso al compte del Marc, jo aprofito els meus seguidors, diguéssim, del programa per humiliar en aquell pobre home del Pablo Motos, perquè tots van en contra. Jo aquesta setmana que m'ha tornat a passar trobo que la gent que té aquests comptes, si la premsa vol dir alguna cosa, però tu has de veure molt compte en com utilitzes tu a la gent amb el teu favor i en contra de l'altre. O sigui, si és una qüestió... Que tu ets enemic d'un altre, però és com si tu ara, per exemple...
2: Però és que al final les xarxes socials no deixen de ser un canal de comunicació amb la gent. I, sí, per tant, els has de tractar exactament igual que quan et poses davant d'un micròfon perquè et fan una entrevista. És que tu, quan tens un micro davant i estàs sent entrevistat, no parles igual que quan estàs amb els amics prenent una cervesa? Perquè amb els amics ja es dona per fet que estàs emetent unes opinions que són personals i que igual en públic no faries sobre algú altre. L'equivocació que jo crec que és utilitzar les xarxes socials per dir les coses que no vols que se sàpiguin o que no vols que s'interpretin com un atac a un altre. Si no vols que s'interpreti com un atac a un altre, no ho diguis, perquè allò no és un comentari privat teu, és un comentari que estàs fent públic.
3: La interpretació de les xarxes socials jo la trobo molt justeta, diguéssim. O sigui, hi ha coses que la gent no les entén molt bé, eh?
2: Bueno, això, aquesta és una altra.
3: Aquesta és una altra.
2: Aquesta és una altra. Però jo et dic, jo he rebut molts comentaris, moltes crítiques...
3: De la meva secció, per exemple, què diuen?
2: No, ja força... Ah, bueno.
0: Fatal.
2: Bé.
3: No,
0: jo m'he estat documentant abans de venir, perquè, sí, clar, com que jo sóc habitual dels dijous, venia el dimecres, m'he estat documentant, i la teva secció la deixen per terra. No recuperis les contrasenyes, en sèrio.
3: Sí, però és que podria ser.
4: T'està prenent el pèl.
2: No deu saber ni el que fas els dimecres al Ferran.
3: Però si he vingut amb ell una vegada, no te recordes el Ferran? Que hi havia també un senyor que bevia...
2: Sí, kombucha. Perquè vas venir un divendres, em sabia Miquel Àngel Escobar. Sí, Miquel Àngel Escobar. Que sempre pren kombucha.
3: Kombucha de pera.
0: Quan vas estar junts, em vas començar a preguntar coses, com si jo fos l'Oriol de la Isla de les Tentaciones i de totes aquestes coses.
3: Bueno, m'acabes de dir que sou com un glaucar. Un glaucar, deu ser...
0: Però els gustos televisius són molt diferents.
3: Tu no has vist mai una hoguera de confrontació?
0: Vaig saber per ell el que era.
4: Això ho sap el teu subdirector.
2: Però això és el que diu.
4: És un superexpert.
0: És un expert, absolut. Sí. I ara està molt amb aquesta de TV3 de la Dulceida.
3: Home, és que aquesta no l'hem comentat amb ell.
1: Aquesta no l'hem... Mira, això ho has de portar la setmana que ve, que s'ha
0: cancel·lat amb això.
3: Home, és que ara està amb la gran cita.
0: La gran cita.
1: S'ha fet molt bé, això.
4: Aquesta senyora?
1: El primer dating de TV3. Bueno, ja no es diu TV3.
4: Jo soc molt més modest. Abans de venir, just, he vist un vídeo a X en el que l'Omar Montes, que és un senyor que a mi em cau molt bé...
2: Sí, ahir ho vaig veure a Twitter, veus?
4: Ha explicat que ara és germanastre del Lamine Yamal.
2: Ho serà.
4: Ah, sí,
2: clar, perquè la mare diu que està embarassada del pare.
4: M'he quedat impactat, perquè he pensat, mira, el podem fer fill adoptiu de Mataró.
0: Saps que jo he pensat que era fake?
4: Montes, i ja serem una ciutat ideal.
2: Bé, Sorell dient-ho, vés a saber.
1: Clar, que és fake. Ho ha fet per tapar que ha deixat prenyada una tia 3 mesos després de ser pare. I llavors ha tret un altre tema per fer la broma. Home, evidentment que és fake.
2: Perquè, a més a més, les declaracions, ni tan sols per segons quin, no eren defensables, perquè deia, ara estoy muy preocupado porque mi madre igual se va a Barcelona i quién me hará la cama i quién me hará la comida. diga.
4: Ah, però jo no crec que aquest tio diu això.
2: Jo ho poso més seriosament en dubte.
0: Tu eliges creer.
4: No, jo escolto aquest personatge que també va anar com el Marc, el Pablo Motos, no fa gaire.
3: Són molt amics, fan boxa junts.
4: És un personatge absolutament brutal. Té la millor frase que jo he escoltat en molt de temps.
2: Això que Omar Montes quan... estem parlant d'Omar Montes, eh?
3: Et vaig a dir una cosa.
4: Omar Montes té una gran frase, una cançó amb Camela, jo sóc molt fan de Camela.
3: No, aquest home és que és un pou d'excentricitats.
2: Joan, sí, clar.
1: A veure, digues la frase.
4: La frase que té l'Omar Montes, aquest home va guanyar...
2: Jo vaig haver de fer un Google per veure qui era.
4: Va guanyar un concurs d'aquests que fan a la tele i diu, bueno, diu, i com estàs? I ell diu... Estic molt content perquè en realitat jo tengo la intel·ligència justa per a passar el dia.
2: A veus?
4: I vaig trobar que la frase
2: que ho assumeixi.
4: Estava molt bé i el tio em va semblar entranyable i des d'aleshores em cau molt bé i ara em sap greu que sigui mentida.
2: Jo vaig fer una recerca i vaig trobar que era cantant i vaig trobar que havia fet Gran Hermano VIP i vaig pensar que els VIPs ja són molt discutibles.
3: No, Gran Hermano VIP no, jo crec que va fer la Supervivientes.
2: Ah, no sé, però
3: que es va
2: VIP,
3: fer amic de la Pantoja.
2: A mi m'ha quedat el VIP.
4: Marinero de luces.
3: La Pantoja Marinero de luces, sí.
4: Oh.
3: Escolta'm una cosa, jo crec que hauríeu d'anar, diguéssim, a l'equip de guió d'aquest programa, quan són? De diversos, suposo, no?
2: No et pensis, eh?
3: Tampoc tens equip, fill meu.
2: Home, tota la redacció d'informatius, per totes les notícies.
3: Tota aquella gent que passo jo.
0: Té un equip de 200 persones.
4: Treballant per Òscar Fernández.
3: Aleshores, per favor.
4: Un moment,
2: la gent s'ho creurà i llavors diran, oh, 200 persones tenen els informatius de
4: cap. Quan vagi al Parlament, que li dius tu cada setmana, llavors li preguntaran que què foten els 200.
2: És que no són 200, és que no són 200, és que és mentida.
3: El que jo anava dient és que jo trobo que ja es dedica a les presentacions dels teus tertulians, han d'anar incloent coses. Per exemple, professor de, com diu això, de la seu...
2: Sí, de la Universitat de Batoliva seu.
3: I fan d'Omar Montes. O sigui, jo trobo que has d'anar incloent elements, no?, que vagin dibuixant el personatge. Clar, perquè si tu de repente... Clar, així no t'ho trobes de cop, lo de Camela... És que en qualsevol moment ens canta una cançó de BK.
2: No, deixem-ho estar.
4: Històries d'amor.
2: Deixem-ho aquí. Jo crec que no podem superar.
3: Bueno, pues una altra merda de tema...
2: És que no s'hi han agafat gaire, eh? Només el Ferran sopa seriosament, eh?
1: A veure, perquè hem desvariat, o sigui, ens has
4: perquè
1: donat
4: no
1: 10 segons.
4: Perquè
2: no
4: us agrada
3: no. És que no...
2: Deixa'm Twitter, què?
3: Avui jo crec que era
1: perquè
3: el dia...
1: Perquè hem saltat a Omar Montes.
2: Doncs
1: No, jo crec que... Bueno, no, bé, jo segueixo a Twitter, és el que hi ha, no ens agrada els propietaris, però és el lloc on hi ha la gent que admirem, està bé llegir-ho, els mitjans, tal, no sé què, jo segueixo a Twitter. A mi ningú em coneix i, per tant, ningú m'insulta, llavors visc molt bé, saps?
2: Com a la vida real també hi ha gent que no és recomanable, com a la vida real.
1: Clar, sí,
2: o sigui,
1: sí.
2: Al final no deixa de ser una representació en petit de la vida real, i depèn de com tinguis configurat l'algoritme i tot plegat, doncs és més suportable o menys suportable.
3: Però jo he de dir que era el tema que portava menys preparat, s'ha notat molt?
2: Sí, s'ha notat una mica.
3: En relació als altres, potser, fins i tot, sí. No? És que gens.
4: Però ara te'n vas al gimnàs,
3: o sigui, jo anava pujant les escales i ara va dient...
4: I ara on te vas, al gimnàs, al polo, o sempre vas a llocs d'aquests?
3: No, ara me'n vaig, que tinc la reunió, que tinc una reunió que demà tinc que gravar.
2: Ah, carai. Una feinada de por, home.
3: Que la setmana que ve ja em posen publicitat, eh? Blocs de 12 minuts, eh? Llavors la setmana que ve.
2: Els multipremiats...
3: La setmana que ve, el dimecres, m'haureu de replegar aquí del terra. Perquè tindré dos blocs de publicitat de 12 minuts cada un.
2: Imagina't el tema que portarà. Si avui cansat de portar-te un que no se l'ha preparat...
3: La setmana que ve ja tinc el tema.
2: No te'n recordaràs d'aquí a dimecres.
3: No, és que no en faré cap, perquè estaré destruït.
2: Ah, molt bé.
1: No, però fes la gran cita, i així estem contents, que nosaltres ens l'hem vist. Segur que l'Oriol també.
4: Sí, no...
1: Ho defensem entre jo i l'Oriol, no pateixis.
4: Sí, jo us escolto.
2: Apunta-t'ho.
3: La gran cita ho he de veure, també. Vale.
1: Mira tu, et distraurà.
2: Però amb tanta il·lusió no, eh?
1: Sí. Fes-me cas, et distraurà.
2: Està bé, eh?
1: Està ben feta.
3: No, home, ben feta, no ho dubto.
1: No,
3: que
1: però vull dir que tu, que has consumit molta tele, igualment té un punt que dius, escolta'm.
3: Sí?
1: Sí.
2: Doncs pues vinga, la gran cita.
0: Sí, té crítiques molt bones,
2: sí,
0: aquest programa.
2: Sí.
3: Jo també, eh?
2: Bueno, me'n
3: vaig que tinc calor. Adiós.
2: Vinga, adéu.
3: Perdona, porto alguna taca? És que l'altre dia em va dir...
2: Me'n vaig que tinc calor, em sembla que dels meus acompanyants d'allà, com una diàloga, fins aquí.
3: Tu saps que l'altre dia vaig passar per aquí, amb aquesta gabardina.
2: Sí, et va dir que estava atacada.
3: Que tenia una taca.
2: Sí, i que de seguida vas anar a la
3: tintoreria. Vaig a la tintoreria, allà la vaig deixar.
0: El tinte.
2: I ole.
3: I ara passaré, donaré la volta perquè no vagi ser, que no ho vegi, saps? Que no em digui...
4: Què més vols? Soc el teu assessor estilístic.
3: No, sí, molt bé, perquè a més estava darrere un botó que no ho havia vist mai.
4: Veus?
2: Adéu, Santi.
3: I de pas me vaig assegurar el botó.
2: Torna-hi. Bueno, adéu, fins la setmana que ve. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i anem a temes seriosos.
5: Catalunya migdia.
6: Uns en diuen temps de qualitat. Uns altres, deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
7: Sou molt bona gent!
8: Amb el Foraster he recorregut tot Catalunya. Però el que veuràs al Sant Jordi no s'ha vist enlloc. Un espectacle nou i irrepetible. Compra ja les entrades a 3cat.cat/enviu. El Foraster al Palau Sant Jordi, dissabte 30 de maig a les 12 del migdia. I amb la teva entrada podràs accedir també al 3cat enviu.
9: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya i el patrocini de l'Ajuntament de Barcelona i CaixaBank.
10: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. Es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar un Hyundai Tucson des de 150 euros al mes. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de maig. Més informació a Hyundai.es.
11: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
12: Arriba el partit. I gràcies a l'esplit d'aire condicionat Daikin, un per un de 2.201 frigories, pujarà l'emoció mentre baixa la temperatura per només 623,20 € i amb els nostres tecnoavantatges.
13: Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Cort Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
14: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica... L'Auditori, temporada 2026-2027.
5: Catalunya migdia.
15: Evitem el soroll.
16: Ens allunyem de les estridències.
15: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
16: Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
17: Quan s'acaba el dia, arriba el Catalunya Nit.
15: Un informatiu sense presses.
16: Per donar context als grans titulars.
17: De dilluns a divendres, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
18: Aquest dimecres a partir de les 10, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio.
19: Senyores i senyors, bon dia.
18: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
20: Gabriel Rufián, bon dia. Què s'ha de fer?
21: Frena el feixisme espanyol i català.
20: Teresa Rivera, vicepresidenta primera de la Comissió Europea per la transició neta, justa i competitiva. Venen temps complicats econòmicament?
22: Lo que está pasando en Irán es negativo en todo caso.
20: Tu li miraries Sant Jordi? Faries que estigués el dia del llibre?
21: A mi m'agrada molt canviar les coses. I sí. I
20: altre, el que faltava. L'univers és ple de grans misteris, però també hi ha alguna certesa. Sabem que M. Rajoy era l'expresident Mariano Rajoy.
18: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio.
20: Hola, Anna.
23: Hola.
18: Amb Ricard Ostrell.
23: Xirrupipi, xirrupipi, xirrupipi.
5: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
18: Som 3CAT.
2: D'aquí un minut seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Joan López Alegre, amb el Ferran Casas i amb l'Alícia Puig. Ara us trec els temes que hem parlat a la primera hora del Catalunya Migdia, però vull fer una mena d'exercici. Veu estar molt pendents ahir de Florentino Pérez o no?
0: Entregadíssim.
2: Entregadíssim, eh?
4: Jo he vist a posteriori tota la roda de premsa sencera.
1: Jo he vist només els millors talls que sortien així a Twitter.
2: El serial del Madrid ha continuat aquest matí i continuarà les pròximes hores, tot i que és impossible superar la roda de premsa d'ahir a la tarda del president Florentino Pérez. Avui l'entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha sortit en defensa del seu president. Assegut a la mateixa sala de premsa, l'entrenador blanc no ha volgut entretenir-se gaire en el detall de les paraules d'ahir de Florentino, només ha volgut defensar-lo, dient que qualsevol madridista que sentís ahir el president estaria d'acord amb ell, que defensa els socis, que sempre vol guanyar i no accepta que ningú li digui com ha d'actuar.
24: Cualquier madridista que escuchó ayer a nuestro presidente está muy de acuerdo en defender los intereses del Real Madrid y de sus socios, en que al Real Madrid se le trata siempre de manera muy, muy diferente que al resto de clubes del mundo, pero este club bueno, pues si algo tiene de fuerte son sus socios, a los madridistas, y que nadie nos va a decir cómo tenemos que pensar, ni lo que tenemos que ser, ni cómo actuar.
2: Arbeló de seguida ha passat a parlar de l'anomenat cas Negreira, del qual també va fer referència ahir Florentino Pérez, i ha tornat a insistir que encara no se sap tota la veritat, diu Arbeló. Entre les declaracions de Florentino Pérez ahir, dient, entre altres coses, que les lligues que no ha guanyat el Madrid amb ell a la presidència són perquè els hi han robat, i les d'Arbeló d'avui, tornant a treure el cas Negreira, avui el president en funcions del Barça, Rafa Juste, doncs diríem que se n'ha atipat i ha respost.
3: Doncs m'han semblat patètiques i plenes de falsetats. Que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se no li portarà enlloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva.
2: Això continuarà, perquè ara em deies, Ferran, que aquesta nit el Chiringuito i a Florentino Pérez.
0: El Chiringuito i, clar, promet molt. Sí, entrevistat per Pedrerol.
4: No, és insuperable. No, jo crec que avui farà un exercici de contenció.
0: Lo d'ahir va ser molt heavy, Joan.
4: Sí, és que jo, per això t'ho dic, jo crec que és insuperable.
1: Però expliqueu-nos pels que no entenem bé aquest món. Per què és absolutament tan... O sigui, jo penso, què va sortir a dir? No va anunciar res més que feia eleccions.
0: Va sortir a desfogar-se.
1: Sí, no. Això sí, però...
0: És dir, l'excusa era dir que faria eleccions, però jo crec que van veure una persona absolutament governada per la ira i per l'ego, i que va ser molt cru. És dir, va ser molt cru una persona, doncs, de 79 anys... que no té contrapesos ni dins el club i és possible que tampoc en altres àmbits ni al món dels mitjans de comunicació i que només ha tingut gent al seu voltant doncs, que l'ha lloat i que l'ha aplaudit i que de cop és com que el treuen de la vitrina, no? Perquè aquest senyor feia 15 anys que no feia una roda de premsa i es mostra amb totes les seves febleses, totes les seves debilitats. I la veritat, va ser al·lucinant. És a dir, perquè hi ha un tipus de personatge públic que si constantment està fent rodes de premsa, entrevistes, està compareixent, parla molt, doncs ja li coneixes una mica, no?, les mancances, ja veus per on va. Però amb el cas de Florentino, que com deia, estava en aquella vitrina sempre protegit, només intervencions llegides i que de cop vegis això, no? Com fa anar malament el micròfon, com no troba les coses al telèfon, com no para de remoure papers, com té un discurs absolutament inconext...
2: A mi en algun moment em va fer patir.
0: Sí, com va repetint les coses i veus, no? Doncs això va ser molt cru, va ser molt espectacular i després, evidentment, tota la victimització, sempre la culpa és dels altres, mai parlar en primera persona del plural, si no sempre en primera persona del singular, m'han robat a mi 7 lligues. No, no, podria dir-nos han robat, no? Que seria igualment discutible. No, m'han robat a mi. Jo sóc el millor president de la història.
2: Me da vergüenza decirlo, pero me va dir 5 o 6 vegades. Fa vergonya, no ho diu 5 o 6 vegades.
0: Jo he llevado el futbol gratis als nens de l'Àfrica. Va ser un festival.
4: El que passa que jo crec que... primer, perquè, clar, per tothom, Florentino Pérez és el president del Madrid, però, disculpeu-me, per entendre la magnitud de la tragèdia d'ahir, des d'un punt de vista del personatge, s'ha d'entendre i s'ha de veure qui és Florentino Pérez. Florentino Pérez és el propietari d'una de les 5 grans companyies constructores, no d'Espanya, no, del planeta Terra, sí, sí, perquè ens entenguem. O sigui, és una de les 5 grans constructores mundials, que es diu Aviat. És una persona que dirigeix una empresa que en aquests moments està treballant sobre actius que superen els 100.000 milions d'euros. És un personatge que fa 26 anys que és president del Real Madrid. Ja sé que els culers em direu que no, però el Real Madrid és un equip que té 600 milions de seguidors, segons diuen els papers estudis que fa la FIFA, a nivell mundial, i que té un palmarès que a la resta d'equips del món els agradaria tenir a qualsevol. Aleshores, un personatge d'aquestes característiques, d'aquest impacte econòmic, social, en concret, en positiu, perquè els hi dona feina, perquè genera riquesa, amb la vida de, m'atreveixo a dir, milions de persones, de cop i volta, es converteix en un personatge absolutament fora de control, caricaturesc, de tabernacle, que dius, com pot ser que algú que en principi té aquesta intel·ligència, aquesta trajectòria, no sàpiga medir les conseqüències de lo que va fer ahir la tarda? I com algú amb un recorregut com aquest senzillament esfonsa tota la seva reputació d'una vida guanyada, des del meu punt de vista, justament i merescudament, en una hora? I com es pot tenir tan poca intel·ligència emocional? I, sincerament, jo que crec que Florentino Pérez no és idiota, crec que aquest dematí, quan ell mateix hagi vist el vídeo, quan algú del seu equip li hagi dit, escolti, miri vostè això...
2: El meu dubte és si algú del seu equip li diu
4: això. Per això penso que el que avui faci amb el Josep Pedrerol serà un exercici de contenció i una recollida de cable, perquè no pot ser que algú d'aquestes característiques perseveri amb un número com el d'ell, que jo estic d'acord amb tu. Feia patir. Amb moltes coses, i tenen exactament la mateixa edat, semblava Donald Trump quan està a la sala de premsa de la Casa Blanca fent aquelles rodes de premsa on va dient coses inconexes i barbaritats una darrere l'altra.
2: Aquest matí sentia el Francesc Garriga al matí a Catalunya Ràdio que deia, ahir em va recordar a una barreja de Donald Trump i Joe Biden. Algunes coses de Donald Trump, en el sentit d'aquesta acció despòtica o de manera d'adreçar-se a les noies que hi havia a la sala de premsa, no, a la niña que hable, que sois muy feos, això és una... I en una altra, a Joe Biden, parlar lentitud de reflexes, sí. Diguem-ne, algunes vegades, o l'embolic amb el telèfon, o el bus remenant papers...
0: I després papers. A mi també em recorda una mica l'avís còmica i el gag i com passarà la història de les rodes de premsa dels presidents d'equips de futbol a la roda de premsa de Núñez, quan destitueix...
2: Els Sangus i que les cadires volaven.
0: A Johan Cruyff, dels serveis metges, les cadires que volaven i els Sandwich, que va ser l'any 94.
2: Però no? És que això semblava una època passada.
0: Ja, però...
2: En els presidents, però perquè en aquella època hi havia uns presidents d'aquest format, però...
0: No, però és que Florentino és d'aquesta època.
4: I les exigències sobre la comunicació i la imatge pública de l'època de Josep Lluís Núñez de les d'avui, jo crec que han canviat moltíssim. Sí. Un dirigent o un gran empresari, com era Núñez, que va ser un gran empresari, podia no tenir cap mena d'imatge pública a finals del segle XX, i a dia d'avui és una exigència imprescindible per qualsevol persona que davant d'una empresa.
0: Ell, diguéssim, que té un menyspreu profund pels mitjans de la comunicació, pels periodistes, i de fet ell, a vegades ha comentat en privat, Florentino Pérez m'explicaven avui, que ell, si depengués d'ell, no tindria cap de comunicació, perquè el millor cap de comunicació és ell.
4: Però perquè ens puguem entendre.
0: És una cosa molt antiga, pensa això avui.
4: Que ell digui que es pensa donar de baixa de l'ABC siguent el president del Real Madrid, i amb la importància que té l'ABC a tot Espanya, a la història de periodisme, però especialment a la ciutat de Madrid. Ve a ser com si ara apareix aquí a la porta i fa una roda de premsa dient, perdoneu l'expressió, que es caga amb l'esport i que, a més, el tancarà i que, a més, no desacreditarà en els periodistes de l'esport.
1: Que aquí és on ve la meva pregunta, també.
4: És una bogeria.
1: Jo us vaig fent preguntes perquè, també, bueno... No, o sigui, jo ahir l'únic que vaig veure va ser un tuit boníssim que deia qualsevol persona que es pensi que la burgesia és il·lustrada, moderada, temperada i racional, que es posi la roda de premsa del Florentino, perquè és veritat que era una cosa com molt...
0: Sí, aquesta és l'elit del país.
1: Exactament,
0: l'elit
1: dirigent.
2: Vaig veure a través de Twitter que va fer el seu anàlisi Manolo Lama de la COPE, sí. Que deia, Florentino Pérez és un personatge al qual se li va tenir por, al qual es va admirar, i aquí ara ja se li han vist les costures i ara comença a fer pena. Perquè, és a dir, que això no vol dir que no continuï tenint tot el poder del món que té, la seva empresa és potentíssima, la feina que ha fet amb el Madrid és espectacular, perquè el Madrid que ell va agafar realment estava enfonsat, guanya molts títols.
0: Ell té raó.
2: L'època dels Galàctics després va acabar malament, exacte. Però hi va haver un moment que el Madrid era model de, ara últimament, no gaire.
0: I veritat, és evident que tot, 7 copes d'Europa, això
2: qualsevol règim en qualsevol àmbit de la vida, que dura 20 i escaig anys, en què no hi ha hagut ni tan sols eleccions, perquè ha posat unes condicions per presentar-se a les eleccions que són impossibles.
0: Però sobretot, Òscar,
4: 20 anys de soci.
2: 20 anys de soci.
4: O sigui, deixa estar els calés,
2: I avalar 187 milions d'euros.
4: Sí, però clar, 20 anys de soci.
0: Sobretot, Òscar,
2: ininterromputs.
0: Tants anys amb aquesta manta protectora, no? És a dir, amb aquest... No està sotmès a crítica, tenir els mitjans de comunicació... Clar, avui surten molts periodistes a Madrid explicant...
2: Últimament, ja farà un parell d'anys que s'ha vist que hi comença a haver-hi moltes més crítiques de les que hi havia fa 5, 6, 7
0: clar,
2: anys.
0: Però ell no hi està acostumat.
2: No, clar.
1: Però quin és el problema? També perquè ahir diu que es dona baixa la BC. O sigui, no sé, l'esport o els diaris esportius a vegades critiquen el Barça. O sigui, quin és el drama de que critiquin el Madrid?
2: Bueno, hi ha una sèrie de presidents de club de futbol, però també en algun moment algú que s'ha passat 20 anys al poder pot pensar-se sent president d'un país, d'un estat, d'una comunitat autònoma, etc, que ells són l'entitat sí. que presideixen i que, per tant, la premsa els ha d'ajudar.
0: Sí,
2: perquè
0: però...
2: hi ha un moment que diu protegen el Real Madrid.
0: Però no, jo crec
2: els
0: que això...
2: No el Real Madrid. Els
1: polítics, que
0: els polítics no els hi passa tant, Òscar.
1: Home,
2: no, perquè no els hi passa tant.
4: Crec que era la porta.
0: Això jo crec que és una cosa de dirigents esportius, d'empresaris...
2: Sí, perquè, perquè no s'han de sotmetre les urnes cada
0: exacte,
2: 4 anys, clar.
0: Perquè un polític, pot ser com Florentino Pérez, eh? I pot
4: es va dedicar a la política sense èxit.
0: No, però vull dir que l'exercici de molts anys del poder i estar molts anys en un càrrec pot tornar-te així. Però clar, jo, per exemple, avui ho comentava amb uns companys, un president de la Generalitat o un president d'Espanya, al final, cada setmana ha d'anar al Congrés o al Parlament a una sessió de control on l'oposició li dirà el que li sembli.
2: I cada any o cada dos anys assumeix... té eleccions, encara que no siguin les seves, però
0: exacte.
2: El seu partit
0: unes eleccions,
2: fa unes municipals,
0: i assumeix
2: unes autonòmiques, etc.
0: Que pot controlar o aspirar a tenir la complicitat de molts mitjans de comunicació, perquè el poder és possible que ho faciliti com a palanca, però que sempre hi haurà mitjans de comunicació que seran crítics, que no tots... En canvi, amb el món del futbol i del Real Madrid aquests anys, doncs això ha funcionat diferent.
2: Ara sí, la contracrítica que ha de fer és un article que hizo una xica que no sé ni si siquiera sabe de futbol.
0: Home,
2: ara sí, el problema de la crítica és que te la fa una dona, doncs aquí ja hi ha part del problema, diguem-ne. Bé, en tot cas, doncs avui veurem com evoluciona tot plegat abans d'aquella jornada de Lliga i que, per exemple, l'Espanyol té un partit molt important avui a les 7 de la tarda, que el Barça juga un partit intranscendent pel Barça, però no per l'Espanyol, per exemple, perquè el Barça juga contra un rival directe
4: en
2: la zona de descens.
4: Vaig a dir una cosa que potser enfada algú. Si no estigués el Girona exactament a la mateixa situació que està l'Espanyol, estic segur que avui l'Alavés guanyaria. Però tinc una petita esperança perquè nosaltres no som el Girona.
2: Bé, doncs és una indirecta de Joan López Alegre pel Barça, diguem-ne. 19 minuts i seran les 4. Fem una pausa i de seguida anem amb altres temes que hem tractat a la primera hora del Catalunya Migdia.
6: Catalunya Migdia.
7: Aquest diumenge i tots els festius...
8: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat de Francesc Macià...
7: Obren de 12 a 8 de la tarda.
8: Ara tens més temps per fer les teves millors compres...
7: Molt més fàcil i còmode.
8: Recorda, aquest diumenge i tots els festius...
7: El Corte Inglés de Plaça de Catalunya, Diagonal i el supermercat Francesc Macià...
8: Obren de 12 a 8 de la tarda.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya migdia.
2: Al Munt.cat hi trobaràs ofertes d'escoles superiors, universitats, màsters i postgraus. Entra-hi, informa't i tria el teu. Amplia els teus horitzons al Munt.cat.
3: Tota comunitat necessita un cor.
4: Un cor? Per què?
3: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
4: I reforçar la identitat?
3: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
4: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
5: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
6: Sí.
5: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
6: Molt bé.
5: Arribarem a tot?
6: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
7: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
8: Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou. No està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
9: Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93 218 62 20. No tindrà ulls per a res més.
10: Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions
11: de rialles.
12: També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
13: I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
14: Us esperem! Serà brutal!
15: Projecte Beta. Nova temporada. Divendres estrena al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
1: Catalunya migdia.
16: La tarda de Catalunya Ràdio. Una sintonia que enganxa.
17: No m'agrada aquesta sintonia.
18: És que està molt bé. Pam, pam,
16: pam, pam. Inconfusible, però molt imitable.
18: M'ho faries tu, Elisenda?
17: Jo sempre.
18: Pam, pam, pam, pam. Marc Marvà, bona tarda.
19: Bona tarda.
18: Pots fer un pam, pam, pam, pam?
19: Pam, pam, pam, pam.
17: Molt bé.
18: Com ho faries, Òscar?
20: No, jo no ho faria.
18: Pam, no puc millorar-ho.
20: Veus?
0: De dilluns a divendres de 4 a 7...
16: La millor hora del dia.
0: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
18: Pam, pam, pam, pam.
1: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
18: Són 3:15 de la tarda, som al Catalunya Mitjà amb el Joan López Alegre, el Ferran Casas i l'Alícia Puig. Hem parlat sobre futbol i sobre Florentino Pérez, però el tema amb el que hem començat a les dues és un d'aquells titulars que no és que sigui sorpresa, perquè més o menys ja ho anem explicant cada dia, però sí que quan t'atures i el dius i l'assumeixes, t'adones del drama. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Ho mostren les dades de l'Observatori Català de la Joventut, on també es veu com la resta, més d'un 80%, han de continuar vivint amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer. El més interessant és que el 50% de les persones joves està treballant, i dels que tenen feina, el 80% treballen al sector serveis. De tota la població jove, gairebé el 60% està fent algun tipus de formació. Cada vegada són més els que fan estudis postobligatoris i paral·lelament també creix el percentatge de joves que compagina estudis i feina, que ara arriba al 39%. El lloguer és un dels grans problemes per a aquest segment de la població, que es veu obligat a allargar l'estada a casa familiar amb els pares per l'impossibilitat de llogar-se una casa pròpia i començar el seu projecte de vida. La d'avui és només una dada que mostra aquesta crisi de l'habitatge i que, a més, diu que s'ha doblat en els últims anys la quantitat de joves que no poden marxar de casa quan voldrien fer-ho per raons econòmiques. Insisteixo, no és novetat, no és sorpresa, perquè més o menys ho anem explicant, però quan t'atures i ho analitzes, realment és com per arrencar a córrer.
21: Sí. La setmana passada l'IDESCAT donava unes dades que trenquen molt aquella idea de que els joves són gent displicent i que està tot ple de ninis, que, i les xifres, crec recordar, parlaven de, entenent els joves, la gent entre 15 i 29 anys. I deien, parlo de memòria, però crec que no m'equivocaré gaire, que a Catalunya hi havia 291.000 joves que ni treballaven ni estudiaven, però que hi havia més del doble, més de 600.000 joves que treballen i estudien, la qual primer reconcilia amb la joventut i segona, agafant la informació que dones tu de la dificultat d'emancipar-se, el fet de que hi hagi tanta gent jove estudiant i treballant, 1. Fa palès la dificultat de sortir de casa per al cost de l'habitatge i per al cost de la vida. I segona, fa palès una altra cosa, que és que s'ha de modificar, des del meu punt de vista, el sistema educatiu, perquè s'ha creat un sistema, a partir de la reforma de Bolònia, d'avaluació contínua, que premia molt la gent jove que només estudia i dificulta moltíssim els sistemes d'avaluació contínua i del treball constant a la universitat, de poder estudiar i treballar de forma combinada.
11: Però el problema que tenim davant no és un problema del sistema educatiu, és un problema del model d'habitatge. O sigui, ara mateix el lloguer mig a Barcelona són 1.100 euros. La pregunta és, qui es podria permetre això? No. I bàsicament hem creat un model immobiliari que el que fa és que sigui un valor refugi, una inversió que estigui donant actualment, segons el Banc d'Espanya, unes rendibilitats del 10,5%, quan invertir en empreses de l'IBEX et dona una rendibilitat del 6%, i per tant ara mateix és la font major, o sigui, és el millor lloc on pots invertir. I això, evidentment, doncs ho paguen els llogaters. Llavors és evident que amb lloguers a 1.100 euros de mitjana no hi ha ningú, i menys jove, que es pugui permetre poder-se emancipar. I a més, si sabem que des del 1995 els sous han pujat només un 5%, tenim un caldo de cultiu de que fa impossible una vida digna i una emancipació, ja no només pels joves, sinó per la gent de totes les edats. Per tant, es fa més evident que mai que amb el tema de l'habitatge s'ha d'anar molt més enllà. No hi ha una solució única. Hem estat 40 anys cultivant un model que ens portava al fracàs on hem arribat ara, i el que passa és que ara la situació és tan desesperada i al mateix temps no hi ha cap mesura que ho pugui solucionar d'avui per demà, sinó que necessitarem 10 anys com per poder veure resultats, que ara ens espera una dècada de gent jove molt fotuda i també seguir sent, com ens diuen les dades, la segona regió d'Europa amb la natalitat més baixa. Home, evidentment.
20: Sí, home, jo crec que al final les dades el que retraten és aquesta suma, aquest cercle virtuós negatiu, no?, que ens ha perjudicat tant, de la no regulació o la no intervenció al mercat de l'habitatge, la immigració, que ha provocat doncs un creixement poblacional, un canvi demogràfic, creixement poblacional, que lògicament ve a viure gent que necessita una casa, i després també el canvi d'hàbits de la nostra societat, és a dir, cada cop hi ha més gent gran que viu sola, per exemple, i això, o més famílies monoparentals o parelles que no tenen fills, és a dir, la ràtio d'ocupació dels habitatges al nostre país doncs ha baixat, i això doncs fa que la necessitat d'habitatge hagi pujat, no? I aleshores doncs tenim aquestes dades, i és evident que hem d'actuar de forma integral en aquesta regulació, i que segurament doncs si mirem només una única solució que actuï sobre els llogaters, o que actuï sobre els propietaris, o que actuï sobre el sòl, o que actuï sobre la construcció, doncs no ens en sortirem, i cal actuar sobre diversos factors a la vegada.
21: El que passa que administrar l'escassetat no és mai la solució. Quan tu parles de regulació, sí que no parlem actual, un problema d'oferta, perquè
20: no, però també s'ha de construir.
21: Hi ha molta més demanda.
20: És que també s'ha de construir, Joan.
21: Que oferta, perquè es creien moltes més unitats familiars, hi ha molta més gent que demana emancipació, que no pas el que es construeix, perquè les dades de construcció són les més baixes que hi ha dels darrers anys, amb molta diferència.
11: Això no és del tot cert, eh? No sé d'on treus les dades.
21: Les dades les dona el gremi...
11: No, el gremi no. Ho dona l'OAC i Urbanisme, almenys a Barcelona, està estabilitzat a 2.503.000 habitatges l'any a Barcelona des de fa més de 15 anys.
21: La qual és manifestament insuficient.
11: Però tenim una ciutat que no hi cap ningú. O sigui, no tens solars per construir.
21: La Generalitat li va demanar a cada Ajuntament de Catalunya que poguessis a la seva disposició solars, perquè el president Illa va fer una primera promesa electoral quan va convertir-se en president de la Generalitat per construir, crec que eren 200 i escaig mil habitatges. Vale? Ja va reconèixer en aquell moment el govern de la Generalitat que aquest era un nombre insuficient en relació a lo que era la creació d'unitats familiars i de gent que es tenia que emancipar, més població que arribava a Catalunya. Per tant, si ens dediquem a regular allò que a dia d'avui és insuficient, no resoldrem el problema.
11: Puc fer un matís sobre això? No, un segon, però deixeu-me fer un matís sobre això. A Barcelona, per exemple, tenim una casa per cada dos habitants. ¿Vale? Aquesta mitjana és una mitjana que no existeix a Europa. O sigui, a Europa és molt més, una casa per 3-4 habitants. Per tant, realment, aquesta focalització en què tenim només un problema d'oferta és una fal·làcia. El que passa és que tenim un mercat que està usat per molts altres usos, per mals usos, des de
18: temporada,
11: turisme, però no només, vull dir que a les grans ciutats hi ha un tema en què hi ha molts negocis que estan en habitatges i en canvi tens plantes baixes buides. Per tant, tens un sistema en el qual la focalització no és aquesta. I sobretot, Joan, per un tema. Ara mateix Madrid i Màlaga estan construint més que mai i estan pujant els pisos més que mai. Astúries perd població i estan pujant els preus més que mai. Per tant, hi ha un tema en què en l'habitatge no només es regeix per l'oferta i la demanda. I això, si no s'entén, està tot absolutament malentès. Perquè, o sigui, a part de que, bueno, entraríem en discussions profundes, no? Però el sòl és un tema monopolístic. Bàsicament, la gent està disposada a pagar el que sigui per tenir un habitatge. Per tant, no s'aplica aquesta llei de l'oferta i la demanda. I després, i això, deixeu-me acabar amb aquest matís, ara mateix l'habitatge és un valor refugi. En un moment de molta volatilitat econòmica, la gent no inverteix en empreses, sinó que inverteix en coses que no perdin el valor. Per què l'or, per exemple, ha pujat de preu un 95% en els últims 5 anys? Falta oferta d'or? Hem de treure més or? O és només que la gent està invertint en allò que saben que sempre...
21: Però les coses que tu apuntes que són interessants com a element de reflexió, per exemple, tu has dit lo de Madrid i el preu que puja a Madrid. Efectivament, a Madrid els preus han pujat més que a Catalunya, però també ha pujat moltíssim més la disponibilitat d'habitatge. Per exemple, el 48% dels habitatges del Plan Vive, que és un pla d'habitatge social que hi ha en el conjunt del país, s'estan fent a dintre de la Comunitat de Madrid. Per tant, és cert que altres comunitats que no estan tan regulades com Catalunya, els preus han pujat més, però també és veritat que a la vegada la gent té més possibilitat d'accedir a un habitatge perquè hi ha més estoc disponible.
11: Però tu te n'adones que és una incongruència? Deixa'm fer-te una mini pregunta.
21: Deixa'm acabar de dir això. Per tant, el tema ja no és només el preu, és que hi hagi estoc. O sigui, el problema és que quan, per exemple, deixeu-me que citi una marca, quan algú a l'Idealista penja una oferta per arribar a comprar un pis, dura minuts.
11: A Madrid
21: perquè
11: també
21: no hi ha oferta,
11: Joan,
21: per accedir a un habitatge.
11: Joan, però com pots dir que ha pujat el preu a Madrid més que a Catalunya si allà s'està construint més i al mateix temps defensar-nos que el que hem de fer és construir més? Tenim un problema regulatori. No pot ser que aquí no tinguem... Absolutament. O sigui, en països com Alemanya,
21: tenim
11: on el 80%... Mare de Déu, però si t'acabes de negar tu mateix. Però deixa'm explicar-te una cosa.
21: T'he dit Alemanya, que era compatible una cosa i l'altra.
11: No, perquè dius que puja l'estoc. M'has dit, a Madrid, i això és així, s'està construint molt, perquè tenen grans esperances on construir, o a Màlaga...
21: I amb habitatge protegit, en el cas de Madrid a sobre.
11: I està,
21: o sigui,
11: sí, però
21: un govern de dretes està fent habitatge protegit.
11: Mínim, O sigui, és com un 5% de tot el que es construeix.
21: El 48% del conjunt del Plan Vive.
11: Però és que el Plan Vive, construeix molt poc. Però en tot cas, si és on més s'està construint, a Madrid i a Màlaga, i estan pujant més els preus que a Catalunya, Astúries està perdent població i pugen els preus, com em dius que és un problema d'oferta?
21: Bueno, Astúries...
11: I llavors, deixa'm acabar-te amb una cosa. A Alemanya hi ha un 80% de la població que viu de lloguer. És un mercat on els lloguers són indefinits, no et poden pujar el preu, pràcticament no hi ha desnonaments, i per tant la gent no té la necessitat de comprar i pot viure tranquil·lament en un mercat de lloguer.
21: Sí, que...
11: Perquè aquí sembla impossible plantejar que hi hagin contractes indefinits, que no et puguin pujar
20: perquè
11: el preu...
20: Perquè aquí l'habitatge
11: menys...
20: és un negoci.
11: Exacte, és un negoci, és com l'or.
20: El tema és que hauria de deixar de ser
11: un
20: negoci.
11: Disculpa. Hauria d'estar ultraprotegit.
20: S'hauria de poder guanyar la vida a la gent amb l'habitatge i haver de tenir presència del sector privat, de les empreses privades? Sí, segur. Però no hauria de ser un lloc per invertir.
21: En un país.
20: Perquè si no...
21: La diferència...
11: Com pot ser, Joan, que doni una rendibilitat del 10% i invertir a l'IBEX un 6%? Com pot ser? Quin país hem creat?
21: Contestaré les dues coses. Primer element, si la gent no inverteix en empreses és perquè a dia d'avui en aquest país muntar una empresa es converteix en un impossible.
11: No, és a tot el món. El de l'or és a tot el món, Joan.
21: En un impossible laboral, i perquè aquella persona que a dia d'avui pretén muntar un negoci està condenat a tenir problemes. I això fa que la gent no vulgui muntar un negoci. I que per tant inverteixi en altres coses. I després el que no podeu canviar és la realitat sociològica d'un país. Espanya i Catalunya, dintre d'Espanya, és un lloc on l'administració, al llarg dels anys, i perdoneu, i us enfadareu també, des de l'època de Franco, no s'ha construït habitatge social.
11: Sí que s'ha construït,
21: vale?
11: S'han construït 2 milions d'habitatge, no eren per
21: patuïtat. Deixa'm acabar, sisplau. I això ha creat el país d'Europa on el percentatge de propietaris és dels més elevats a dintre de la Unió Europea. Altres països tenen un règim de llogaters diferent perquè l'administració va utilitzar els recursos públics per fer un habitatge social que a casa nostra no s'ha fet.
11: Sí, però...
21: El que no pots fer és carregar-li la culpa a les persones que són propietàries d'un pis que legítimament se l'han comprat i és seu, Vale? I dir, no, vostè de cop i volta té la responsabilitat del
11: que
21: hagués hagut de
11: Alemanya.
21: Fer l'administració.
11: És el que es demana Alemanya. Sí, la responsabilitat no és només de lo públic. No. Oi que hi ha també un salari mínim que no només ha de pagar el sector públic, sinó també el sector privat. A Alemanya, els lloguers indefinits, que no et puguin pujar el lloguer, tot això no se li exigeix només al sector públic. Només té un 10% d'habitatge públic a Alemanya, no és a Àustria. En canvi, el 80% viu de lloguer en lloguers privats. I, per tant, se'ls exigeix al sector privat que garanteixi que la gent pugui tenir vides dignes vivint de lloguer.
21: Com
11: molt
21: bé explicat l'Òscar, el 80% dels nanos joves en el nostre país treballen al sector serveis. La base industrial que té Alemanya, el tipus de salari, el tipus de feina, com és la formació professional dual a Alemanya, què és el que fa un nano jove que és aprenent, en la seva estructura econòmica, comparat amb la nostra, amb tota la crisi que pugui tenir Alemanya, ens passen la mà
11: per la
21: cara.
11: Però que jo t'estic parlant de la regulació.
21: Sobre com es crea el futur d'un jove.
11: T'estic parlant de la regulació d'un model immobiliari.
21: Que és absolutament diferent que la que tenim nosaltres.
11: Però això què té a veure amb la regulació del mercat immobiliari? Què té a veure això amb els lloguers indefinits?
21: Té a veure tot. Té a veure tot.
11: Què té a veure? Que hi hagi més formació professional?
21: Com està creada l'estructura social, què és el que ha fet l'administració alemana i què és el que aquí nosaltres no hem fet i de cop i volta dieu, no, el que té un pis que es foti i aquest el que té que fer és compartir.
11: Que es foti?
21: O sigui,
11: compartir
21: en un país socialista.
11: Lloguers indefinits.
2: Sempre fas la caricatura, Joan.
11: Socialista és Alemanya.
21: Us descric sempre la idea de que teniu una obsessió, la gent que us autonomeneu progressistes, de traspassar la gent privada coses que no són la seva responsabilitat.
11: No, o sigui, no teniu obligació als empresaris de pagar un salari mínim. Això també és socialisme.
21: Sí, vosaltres que sou progres hauríeu de veure, és d'una profunda injustícia social.
18: Ara baixaré els micròfons perquè haurien d'acabar, perquè queda un minut per arribar a les 4. Per tant, després, ara, sortiu fora i continueu el debat, perquè realment estava molt interessant. I, a més, amb les dues versions contraposades. En tot cas, serà en un altre moment que ho allargarem. Ferran Casas, Alícia Puig, Joan López Alegre, gràcies a tots tres. Fins
20: moltes
18: la pròxima.
20: Gràcies a vosaltres.
11: Gràcies.
21: Que vagi molt bé.
18: Ho deixem aquí. Queden 40 segons per arribar a les 3 de, a les 4 de la tarda. De seguida, el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Mitjà. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, és el moment de repassar els titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a Castelldefels. El renovat Parc del Xiprer serà una realitat aquest divendres. L'acte d'inauguració oficial té lloc a les 5 de la tarda. Les obres han transformat el parc, potenciat i reorganitzat l'àrea de jocs infantils i també s'ha incorporat un gran vaixell pirata i nous jocs 100% accessibles. Les tasques han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Vista Alegre celebra aquest dissabte la seva festa de primavera, organitzada per l'entitat veïnal Vista Alegre i amb moltes activitats també al Centre Cívic Vista Alegre de l'Ajuntament de Castelldefels. La celebració coincideix amb el primer aniversari del seu mercat primaveral i cinquena edició de la Primavera Market. Marc Fernández i Elena Español són els protagonistes del Biodança, el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, aquest cap de setmana, amb Aleta a la plaça de l'Església. Serà dissabte a 1:15 del migdia i Dansa Itea a l'Escola Municipal de Dansa. Això serà el diumenge a 11:15 del matí. El Festival Internacional Biodança acull actuacions a diversos emplaçaments de la ciutat fins al 4 de juliol. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una actualització informativa. Fins aviat.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: com cada dimecres. En aquest cas, tindrem la presència del regidor Javi Martín. Pararem segona part d'aquest estudi que ha fet el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre la conjuntura econòmica en el nostre territori. Avui parlarem d'un sector doncs, amb força presència a Castelldefels, el sector de l'aeronàutica. I anirem al Centre Frederic Mompou a saber com van les coses del concurs de rebosteria que organitza l'Associació de la Gent Gran, una activitat inclosa a les jornades de la Gent Gran que es desenvolupen aquests dies a Castelldefels. Gabriela Sotil, una veïna de Castelldefels, ens parlarà també d'un projecte solidari que té a veure amb Guinea Equatorial. I l'Associació de Veïns de Vista Alegre doncs, ens dirà els principals trets, les activitats amb motiu de la celebració de la festa de primavera que tornarà a lluir en el barri de Vista Alegre aquest cap de setmana. Comencem, welcome!
1: Així som! El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos levantan la vista.
3: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Mi mano será tuya, mi frente.
3: Aquesta tarda, a partir de les 8, a la veu de la Maria Pensionista de Castelldefels parlarem amb Conxita Rivera, que és una ex-sindicalista jubilada i portaveu de la Maria Pensionista de Catalunya. Parlarem sobre el futur dels sindicats i com està el sindicalisme actual a Catalunya.
1: La veu de la Maria Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? A les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat.
3: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.

0: 爱惜上，
1: 爱惜上。
0: Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ahí sí son. Al magazine de Radio Castelldefels. Ana López.
2: Castelldefels Coffee.
0: Doncs un espai que, com cada dimecres, està centrat en Movent en Comú Podem, protagonitzat per aquesta formació. Avui ens visita Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem, a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Va tenir oportunitat de veure'ns en diferents inauguracions que van tenir lloc la setmana passada, una al Passeig de la Fama, on se li va donar una estrella a l'artista Lorenzo Quinit i al mateix temps inaugurava una escultura.
3: Sí, vull comentar una mica el cas de les recents inauguracions i el conveni que s'ha signat amb el senyor Quinn. Vam estar presents a totes les inauguracions i la veritat que és un tema que analitzat de manera individual, doncs pot ser més o menys interessant. Hauria estat interessant també conèixer el programa i conèixer el protocol des del moment que el vam demanar, o fins i tot abans, ja no que ens comptessin amb l'oposició per veure com es planificava aquestes figures que es quedaran a la ciutat molts anys, sinó ja quan està decidit, com a mínim, i hem demanat reiteradament el protocol, el conveni, saber, haver-lo rebut per poder-lo analitzar. Per tant, aquí, per davant, que el govern no ha donat cap informació i, per tant, l'hem de demanar o per transparència o seguir insistint fins que ens el donin, o acudir a la premsa, que sí que a vegades té, sembla, línia directa més que la ciutadania o els seus representants, que és l'oposició. Dit això, el senyor Quinn, doncs, és un senyor que té una trajectòria inqüestionable a nivell internacional, doncs que té diferents tipus de crítiques a nivell artístic, però això forma part de l'art i pot ser interessant, com és un artista que ha estat 40 anys visquent aquí, que té arrels aquí, doncs tingui un lloc com es mereix, com han tingut altres escultors i de més. Però nosaltres hem de dir que no estem d'acord com s'està executant aquestes exposicions sense comptar amb la ciutadania, sense cap mena de participació, sense transparència, i el que denunciem que forma tot part d'una estratègia, no, de donar bombo i platillo a totes les accions amb gent que dona una certa visibilitat internacional, que pot donar visibilitat a premsa, que al final tot forma part d'una estratègia del pai del circ que tapen, no, amb actuacions pomposes i amb esdeveniments grans, improvisats, sense un criteri de ciutat, doncs amaguen, no, pues que no es fan les principals, no s'ataquen les principals necessitats de les qüestions estructurals que afecten a la vida i a la quotidianitat de la gent. Per tant, ara van començar amb una escultura aquí que feia una escultura que de les mans aquí al carrer Primer de Maig. Ara després hem tingut una altra al Passeig de la Marina, a la Rotonda, i és que hi ha aquí, per si fos poc, no, ens denuncien una altra que ens costarà 50.000 euros, que és per una escultura a uns futbolistes, que el mateix s'anuncia com un tema de premsa i no sinó com un tema cultural de ciutat. Per tant, nosaltres no estem disposats a seguir tragant amb això sense que es passi sense cap filtre institucional. Estem exigint de manera reiterada i exigim que per fi s'obri el meló i pensem entre tots i totes el criteri de com s'otorguen aquestes medalles, aquestes estrelles, com es decora la ciutat, quan estem disposats a pagar això, i després doncs, les escultures del Queen segur que tindran un bon lloc a la ciutat i amb un criteri més harmònic, no? Per tant, i el que sí que vull dir també és que jo crec que el Ronaldinho i el Messi, amb tots els respectes, no, penso que no haurien d'estar reconeguts d'aquesta manera a la ciutat, i si es reconeixen haurien de rebre un reconeixement més global de la ciutat, no un reconeixement partidista que no és fruit de cap mena de consens. Recordem també que el senyor Ronaldinho Gaucho va fer campanya pel Bolsonaro a Brasil, després va fer campanya activa per al senyor Manuel Reyes a Castelldefels, i ara està rebent, no només va rebre l'honor de l'estrella de la fama sense cap mena de consulta prèvia, sense cap mena de jurat, sinó que ara, a més, tindrà una escultura a la ciutat que ens costarà 50.000 euros.
0: Doncs l'endemà es va inaugurar també molt a prop, on va haver aquesta inauguració, la pista de tres partits de bàsquet aquí a la plaça de les Palmeres, amb la presència del jugador Marc Gasol, perquè la seva fundació ha col·laborat directament en aquesta iniciativa.
3: Sí, primer, per la banda personal, doncs un gustazo, no? Tenia una pista mirada individualment molt maca, molt espectacular, tenir la presència d'una llegenda com el Marc Gasol aquí, però una mica tornem al mateix. Aquí no s'ha fet cap mena de debat, no hi ha cap mena de criteri per determinar com es realitza i amb quins criteris es realitza un honor, no? I després, per altra banda, és una mostra més d'aquesta política d'aparador. Aquesta política d'aparador i de no pensar més enllà del fons de la qüestió i anar a la superfície. Qualsevol persona que practiqui esport al carrer sap que una pista de bàsquet al carrer amb una sola cistella és totalment inoperativa. Quan es juga al carrer, totalment has de tenir la capacitat de compaginar que hi ha activitat de nens i nenes amb els seus pares, les seves mares, amb una exigència, amb una competitivitat baixa, només per passar l'estona, llançar una mica canasta, que no té per què ser defensa o atac, sinó simplement llançar cistella i passar una estona, amb una activitat on van nanos joves més d'adolescents o una mica més grans, que el que fan és competir, jugar 2x2, 3x3, 4x4, que per ser compatible han de tenir com a mínim dues cistelles, amb una es concentri un tipus d'activitat i amb l'altra l'altra. Ara tenim una pista individual amb maquíssima, que sí, és capaç de ficar-se a Instagram, que ha donat la possibilitat de fer un aconteixement on vingui moltíssima gent inaugurada per Marc Gasol i amb un embolcall molt bonic, però tenim una pista que no es podrà fer servir, s'ha de dir clar. No es podrà fer servir perquè amb la quantitat d'afluència de persones que passen allà podem trobar qualsevol persona que vulgui anar allà a jugar a bàsquet 2x2, 3x3, 4x4, es trobarà sí o sí, no quedaran allà perquè sí o sí tenen moltes possibilitats de trobar-se gent jugant i no poder fer servir aquesta pista sota cap circumstància. Per tant, el que havíem de ser és complementar això amb, com a mínim, una cistella més i que en comptes de ser només un joc on fer-se una foto o anar a fer un post d'Instagram, doncs es pugui fer jugar a fer l'activitat. I això doncs, també hem de recordar que això ve precedit, va ser un intent per part de l'equip del senyor Manu Reyes de complir una promesa personal amb una veïna de Can Bou que li va prometre que si li votava li trauria la cistella de Can Bou. Li va treure, el que li va passar és que no va ser una persona, sinó que més de dos centenars de persones van començar a queixar-se de manera molt activa, van recollir firmes, van arribar fins a les 600 firmes i van veure, no?, que la realitat era que un espai públic de joc col·lectiu no tenia res a veure amb els tipus de demandes i acusacions que es feien sobre aquella zona i les promeses personals a una persona. Per tant, la pressió ciutadana i la pressió política va fer claudicar. A més, les obres de la pista 3x3, que havia de callar les crítiques, van retrasar i, per tant, tenim un altre cop les dues cistelles de Can Bou. No han arreglat la superfície de joc que es van comprometre. Han fet ara aquesta feina a mig fer a les Palmeres i tenim pendent encara recuperar la cistella de Can Bou, ja que és més necessària que mai, ja que les pistes de Can Vinader, que abans feia aquest servei de pista pública, estan en obres, quedaran tancades i ja deixaran de ser un espai de referència. Per tant, la feina a mig fer, però amb una feina a mig fer que llueix molt a xarxes, que llueix molt per fer un Instagram i per fer-se unes notícies amb una foto de Marc Gasol al costat.
0: Canviem de tema perquè el diari Ara publicava fa uns dies una investigació que està donant a terme al SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, a l'Escola d'Hostaleria, investigant doncs, un tema de subvencions.
3: Sí, bueno, això volem deixar clar la postura de Movem. Estem molt preocupats, primer de tot, pel futur de l'escola. És un primer de tot aclarir que és una empresa privada que col·labora estretament i té un consell assessor que sí que forma part del Gremi d'Hostaleria i que pues, té molta vinculació, molts projectes entrelligats amb l'Ajuntament de Castelldefels, ja que l'escola ha donat servei, ha donat resposta a doncs, una necessitat de Castelldefels, que és tenir professionalitzar el sector, millorar el servei, es pot fer una feina de promoció, de donar un valor cultural, no? I un valor més enllà de l'econòmic al sector, i el gremi estava molt involucrat amb això. Però ara mateix hi ha sobre la taula doncs, unes acusacions gravíssimes de gestió, que tenen a veure amb la gestió, per una banda, dels fons públics, dels cursos, dels diners que reben per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, per fer aquests cursos. Hi ha investigacions en curs, investigacions, com dèiem, molt greus i que poden que tenen molt abast. I, per tant, hem de ser prudents ara mateix i veure i demanar doncs, tota la col·laboració per part de l'Ajuntament, com a part també possiblement no implicada, sinó afectada. I, per tant, hauria de personar-se i tractar de demanar estar al dia de tota la informació, compartir-ho amb l'oposició i convocar més sovint aquesta taula de turisme sempre que hi hagi qualsevol novetat, ja tal com es va convocar fa una setmana. I, per altra banda, doncs, ara, arrel de destapar totes aquestes acusacions més de per part del SOP, que ve per denúncies d'alumnes, també s'estan destapant tota una mena de denúncies creuades entre per part de la direcció, alumnes i personal actual de l'escola, amb personal que ha sortit, i acusacions, com deien, també molt greus, també de relacions laborals, de maltractaments verbals, de mobbing, o també de fins i tot d'assetjament sexual. Per tant, raó de més per ser molt prudents. Ja hem exigit al govern que fins que s'aclarin totes les acusacions i totes les demandes es tallin totes les contractacions amb l'escola d'hostaleria. Estem parlant d'algunes possibles, de que presumptament en alguns dels esdeveniments contractats per l'Ajuntament a l'escola hi havia treballant personal sense contracte. Això seria també molt greu per part de l'escola, i l'Ajuntament, doncs, tenint aquestes sospites, doncs, hauria de ser prudent i deixar de contractar, apartar-se de l'escola. Ara tenim un esdeveniment on vindran xefs convocats per l'escola, pel gremi, un acte on l'Ajuntament col·laborava estretament. No ens agradaria veure l'alcalde de la ciutat, els regidors, ara mateix en aquesta situació, doncs, fent-se fotos amb aquests esdeveniments i donant recolzament, ja que no sabem si tot això com o fins a on acabarà. Per tant, demanem prudència, demanem transparència i demanem, doncs, que s'estigui a sobre i que pel bé i el futur d'aquesta escola, que ve amb els actuals, i si demostren que està tot en ordre o amb uns nous, és un valor per la ciutat que ha de donar, doncs, al gremi aquest servei que tan útil és i que tant de referències per la ciutat.
0: Canviem d'assumpte radicalment, perquè aquesta tarda celebren un acte informatiu relacionat amb el tema de la regularització d'immigrants que ha promogut l'Estat espanyol.
3: Correcte. Com a conseqüència de l'inici de la regularització i també del curt temps que hi havia, doncs ja vam intentar que el govern municipal, diguem, més enllà de lo legalment requerit, no? Pues, doncs fes una mica més enllà de complir el paper i atendre com es pugui, no? A aquestes persones, o si reforcen els serveis a nivell intern, doncs fer-ho de manera discreta, sense dir res. Jo crec que és important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament, on s'estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba a cues, doncs l'Ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar, doncs, que es fessin més xerrades informatives per part de l'Ajuntament des de l'àrea de Nova Ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, a les persones que acudeixen amb normalitat, i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist, doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret, I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda, a partir de les 6, amb un professional del sector, que intentarem resoldre dubtes. I dir també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari doncs, donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
0: Moltes gràcies, ens acaba ja el temps. Gràcies, que Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment. Bon dia.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Castelldefels Coffee. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Yeah. Ana López.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. La gent gran ens mostra les seves millors fotografies a càmera en mano. L'exposició es pot visitar a la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca fins al 30 de maig en el marc de les jornades de la gent gran. Es tracta d'una selecció d'imatges dels membres del grup de fotografia Fotosenior de l'Associació Gent Gran de Castelldefels i va quedar inaugurada aquesta exposició ahir a la tarda. La Festa de la Música al carrer de Castelldefels arriba enguany a la seva 7a edició. Tindrà lloc el diumenge 21 de juny a diferents espais de la ciutat. A partir del 13 de maig, avui, i fins al 27 de maig, es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar-ne part de forma totalment voluntària i no remunerada a l'activitat que tindrà lloc el 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. I mirant l'agenda d'aquesta tarda, l'Àrea d'Igualtat organitza un taller d'art-teràpia per a joves LGTBI i persones aliades a Castelldefels. Aquest dimecres, 13 de maig, a 6:15, l'espai Montserrat Roig acollirà aquest taller d'art-teràpia adreçat a joves entre 12 i 30 anys en el marc del Dia contra la LGTBI-fòbia que es celebra aquest diumenge 17 de maig. Es tracta d'un espai segur per expressar-se, compartir i crear, obert també a amistats i familiars. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, open air running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Great Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazín. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: entre altres empreses, ja és fundador. Recordem que al Baix Llobregat el sector aeroespacial té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada amb Castelldefels com eix principal i Aeros com a marc d'articulació territorial. Doncs la persona que ha portat aquesta part de l'informe és l'especialista Lucía López. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En què ha consistit la teva part en aquest informe?
1: Mira, nosaltres hem començat aquest any amb un conveni de col·laboració amb Maevall, on l'Observatori Comarcal analitza i juntament a Maevall triem quins són els sectors que poden ser tractors per l'economia de la comarca. Llavors, en cada informe trimestral seleccionarem un d'aquests sectors per desenvolupar. O sigui, desenvolupar vol dir entrar al detall de per què són tractors i per què haurien de liderar l'economia de la comarca.
0: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines són les conclusions? Perquè, com dèiem, resulta que el sector espacial cada vegada té major atractiu, però, a més, per exemple, és l'alta ocupabilitat de les persones que es dediquen a estudiar aquests estudis i també que tenim un ecosistema aeronàutic molt potent, no?
1: Clar, un dels punts forts d'estar on estem, que això ja ho destaca molt bé en el monogràfic, quan parlem del sector també comptem amb la paraula de l'expert, de l'experta, i en aquest cas comptem amb l'Elisabet Jordà, que és una de les expertes i la directora de desenvolupament estratègic i innovació de la Politècnica, on ella molt bé diu que els nostres punts forts són les infraestructures estratègiques de connexió que comptem a la comarca. Gràcies que d'estar on estem podem desenvolupar un clúster com és Aeros i podem tenir un centre de recerca com és el Parc Mediterrani de la Tecnologia que justifiquen el per què estem parlant del que estem parlant i per què hauríem de potenciar molt més aquest sector a la comarca.
0: Quin paper jugues, com des que t'acabes ara, al Parc Mediterrani de la Tecnologia en la recerca d'aquest sector?
1: Bé, no només, suposo que més o menys coneixeu què és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica, on sota un mateix model s'integra, interconnecta i genera sinergies entre centres docents, centres de recerca, empreses i institucions de caire tecnològic. I és un àmbit on formació, recerca, innovació i transferència tecnològica i la promoció d'iniciatives empresarials es donen la mà. Aquí, sobretot, destaquem dos grans projectes, que és l'ESAVIC i el Drone Lab, que estan molt lligats amb el que desenvolupem en el monogràfic, amb el sector aeronàutic i de l'espai, i sobretot a les entitats del parc que destaquem, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o l'Escola d'Enginyeria i Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels. Tots aquests ens treballen entre ells per desenvolupar iniciatives de recerca i econòmiques que fan que aquest sector estigui en desenvolupament constant i de fet, moltes de les empreses sortides de l'incubadora ESAVIC són referents a nivell estatal i europeu.
0: Justament l'objectiu d'aquest nou enfocament, d'aquest informe de conjuntura econòmica, és que es posi en valor el territori i contribueixi a treure inversió. Com estem en aquest sentit o què destaca l'informe?
1: Bueno, el que destaquem és que la conjuntura i el que són les estratègies, tant al marc general com tu has comentat a la introducció, ens empenyen cap aquí. A nivell català tenim l'estratègia Catalunya Espai 2030, que està molt ben dotada econòmicament i que es preveu que aquesta dotació sigui progressiva. I després tenim l'estratègia espanyola de seguretat aeroespacial, que també, o sigui, va cap a posicionar-nos i cap a desenvolupar més a aquest sector. També el que darrerament s'escolta molt pels mitjans, el tema de les tecnologies duals, que aquí és un aspecte on la comarca té molt potencial, tenint en compte que tenim un teixit industrial fort i un teixit de l'automoció que és referent. I, per tant, són dos punts que ens continuen reforçant el perquè aquest sector ha de ser tractor a la nostra comarca.
0: És a dir que

0: que reafirma, no?, aquest posicionament que potser a nivell general no és prou conegut aquesta potencialitat d'aquest sector pel que fa al territori. Quan sembla que està molt allunyat, no?
1: Clar, es veu allunyat perquè també portàvem d'una cultura i d'una estructura que sempre depeníem d'altres països, sobretot, i ara el que és el context mundial i internacional, doncs també ens hem pès, també a nivell europeu, que hem de protegir-nos nosaltres mateixos. I com ens hem de protegir nosaltres mateixos, també has de desenvolupar una indústria que aquí no estava desenvolupada. I, per tant, estem no començant de zero, perquè sí que hi ha indústries que aquí ja es desenvolupaven en aquest sentit, però estem en fase de creixement, diguem-ne.
0: Sí, aquí, a més, a nivell de la comarca del Baix Llobregat, hem passat d'un sector d'indústria, tu comentaves el de l'automoció, per exemple, que ha estat cabdal durant el passat segle, i ara hem evolucionat a un altre repte relacionat amb la tecnologia, però que resulta, com explicaves i com també incideix aquest informe, en què són motor d'aquest tipus d'activitat, no?
1: Sí, en principi, per això encara està clar, jo tampoc puc afirmar res perquè tot està en desenvolupament i tot està en definició i en estratègia, però sí que hi ha un pla de treball i un mapa de cap a on anar. I en principi el que aquí s'apunta és que ens, sobretot part del sector de l'automoció, que això també està passant a Alemanya, es no reconverteixi, però que una part de la producció es dediqui al sector de defensa. I després hi ha una altra part que aquí sí que són molt forts i que es vol desenvolupar, és el tema de les tecnologies relacionades amb, com és el drons, que ja som referents, robòtica, nanosatèl·lits, etc, que són, no són tant el hard, la indústria dura de defensa, sinó que és la indústria, diguem-ne, de les dades i del coneixement, que aquí sí que és per on nosaltres podem aportar i desenvolupar el que és aquest ecosistema.
0: Molt bé. Per acabar, Lucía, alguna conclusió a apuntar de les que ha abordat aquest informe?
1: Doncs jo també me sumaria amb el que apuntava l'Elisabet Jordà en el monogràfic, apuntar que tant el Baix Llobregat com l'Hospitalet tenim els ingredients, tenim la indústria, tenim les infraestructures, tenim el coneixement i la dimensió metropolitana per poder desenvolupar aquest ecosistema i fer un tractor econòmic important a la comarca. Tot i això, també reclamar el compromís d'articular-nos sota una visió compartida de tots els agents implicats. I en quant a la visibilitat i el coneixement del territori, doncs és això, és si tothom és coneixedor de que s'estan fent coses i es fan visibles aquests desenvolupaments, doncs jo crec que serà qüestió de temps que tothom pugui identificar aquest sector com a propi de la comarca. I jo crec que estem en els inicis, tampoc no diria que sigui una de les febleses del nostre territori això, sinó que és de manera progressiva anirem coneixent què s'està fent o no s'està fent, tant des de l'ecosistema com propi Aeros, que farà aquesta difusió. I d'aquesta manera jo també us convido a visitar la pàgina web d'Aeros, on sí que van actualitzant aquesta informació i teniu totes les dades que pugueu sol·licitar al respecte.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per aquest tast respecte a aquest informe, recordem, de conjuntura econòmica impulsat per el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que el que busca és que es posi en valor el territori, contribueixi a través d'aquest anàlisi, aquest informe, a treure inversió, millorar les infraestructures i també relacionat molt directament, evidentment, amb els llocs de treball. Moltíssimes gràcies, Lucía López.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Molt bon dia.
1: Bon dia.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels。
2: Sabíeu que Jackie Chan va estar rodant una pel·lícula a Castelldefels?
3: Bocins d'història.
2: Los Supercamorristes va ser una pel·lícula amb Jackie Chan i Sammo Hung que es va rodar íntegrament a Catalunya el 1984. La filmació d'aquesta comèdia d'acció va portar a tot l'equip de rodatge a localitats com la Roca del Vallès, el Monestir de Montserrat, Gavà, Begues o Castelldefels.
4: Ah, la Vía Layetana. Allí. Vaya hasta el final y luego doble a la izquierda. Al llegar a la altura de la calle Mallorca.
5: ¿Mallorca, dice?
4: Yo diría que se ha perdido.
2: Una de les escenes d'acció més impressionants del film es va rodar a la nostra ciutat, quan es veu els protagonistes saltar a 140 km per hora amb una furgoneta per sobre de l'autovia de Castelldefels al carrer Estrella de Mar, per acabar aterrant sobre un camió ple de caixes. L'inici de la pel·lícula té lloc al passeig de l'església de Begues, amb l'església al fons i on apareix un cotxe de la Guàrdia Urbana de Gavà. Encara que hi ha moltes escenes rodades als voltants de Barcelona, la major part del film té lloc a la ciutat comtal, on es poden veure llocs tan representatius com el laberint d'Horta, el poble espanyol, l'Arc de Triomf o la Sagrada Família, on té lloc el final de la pel·lícula.
3: Bocins d'història.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

0: Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. En marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'increment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Aquest serà el proper cap de setmana, serà el segon d'aquest dispositiu. Accelera el creixement torna per impulsar 50 pimes amb suport personalitzat. El programa Accelera el creixement arriba a la seva 14a edició per ajudar a les pimes a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat a través d'un acompanyament personalitzat. A Castelldefels, la Guaita, el centre de suport a l'economia de la ciutat, és el responsable de la seva implementació i acompanyament a les empreses locals. I el barri de Vista Alegre es vesteix de celebració aquest dissabte de 10 a 8 del vespre amb la celebració de la seva festa de primavera. Organitzada per l'Associació Veïnal de Vista Alegre, compta amb diverses activitats al llarg de tota la jornada, a partir de les 10 del matí, organitzades pel Centre Cívic Vista Alegre, a carrer Mansió número 31, qui acollirà una jornada lúdica i festiva amb la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats de l'equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar. I fins aquí el repàs informatiu, els titulars destacats d'aquesta hora. Tornarem en una hora, ara ja amb el torn de l'informatiu local i totes les notícies en detall. Fins ara!
1: Castelldefels, avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntem

0: Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: No et perdis el Club dels Experts. L'espai de tertúlia literària dels joves més lectors de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
1: Todo sesión. Ei, que no te flasen. Lo máximo está aquí, en Radio Castelldefels. Todo sesión. 98.0. Todo sesión.
2: La cara B. Un programa dedicat al món del hip-hop i les seves arrels.
3: Thank you for that lovely tune, that funky music.
4: A Radio Castelldefels.
2: Us hi esperem.
5: Així som. El magazín de Radio Castelldefels. Ana López.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.

0: Així som, el magazín de ràdio Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org

Bon dia, comencem l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 13 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La 15a edició d'aquest projecte de Diputació de Barcelona té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. Les empreses locals interessades a participar poden contactar amb el Centre de Promoció Econòmica de Castelldefels, la Guaita. La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei el cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo acull fins al 30 de maig aquesta selecció de 69 imatges realitzades pel grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. Comencem l'informatiu de dimecres 13 de maig.

0: Sou una petita o mitjana empresa amb més de 3 treballadors? El vostre centre de decisió està a la província de Barcelona? Teniu més de 5 anys de recorregut? I el més important, voleu créixer?
1: Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem ara la tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica quins són els objectius del programa.
2: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda a les petites i a les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer amb criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir que ja no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
1: Fins al pròxim 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Escoltem de nou a la tècnica de Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica els tipus de sectors.
2: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí? Per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Sí? Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen i poden saber, no? Doncs perquè una de les funcions dels tècnics i tècniques de promoció econòmica és estar en contacte amb les empreses i saber una mica quines són les necessitats. No?
1: Tot plegat en un context en què la manca de talent s'ha convertit en un dels principals reptes per a la competitivitat de les empreses, segons destaquen en grans trets des dels diferents sectors.
2: Amb l'Accelera fem estudis d'impacte. Com et deia, hi ha tot un mecanisme molt, molt elaborat de seguiment i d'estudi dels resultats. No? Fins i tot quan les empreses ja han participat a 3 anys, a 10 anys, etc. I així hem pogut identificar els reptes i, com bé dius, el que us diré us semblarà que ja l'he escoltat moltes vegades, però és molt cert. I el primer repte que assenyalen les empreses és la manca de talent, la manca de personal adequat per tirar endavant el negoci, no? Els hi costa trobar personal. Una cosa que ens sembla generalment, no? Vull dir, en el sentit comú també es xoca, no? Perquè, sí. No? Vull dir, sabem que sempre hi ha gent buscant feina, etcètera, no? Però sí, les empreses posen damunt la taula això, que el principal repte, però sense dubtar-ho, és aquest.
1: Demà dijous, 14 de maig, de 10 a 11 del matí, s'organitza una de les sessions informatives online. Tindran lloc també les properes setmanes diverses sessions informatives en horari de matí i tarda per explicar el funcionament del programa.
2: Tenim la propera sessió informativa és el 6 de maig, vull dir que és aquest dimecres. En tenim una altra el 14 de maig, que ja és el dijous de la setmana vinent, una altra el dia 20 de maig, que és l'altre dimecres, i la darrera és l'última el dijous 4 de juny. Us demanaríem que si hi ha empreses interessades que no ho deixin pel final. Si els interessa que s'apuntin a les sessions informatives, vull dir, són sessions breus en les que s'explica el programa i en les que sempre hi ha una empresa d'altres anys que ha participat, que la convidem perquè expliqui quina és la seva experiència i que parli una mica en l'idioma de l'empresa, que això sempre agrada molt als empresaris i empresàries.
1: El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció de Diputació de Barcelona, el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per a més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
0: El programa Accelera el creixement proporciona sessions col·lectives on podràs adquirir nous coneixements i on compartiràs experiències amb altres persones empresàries com tu. I qui sap, potser faràs bons negocis. Consultoria in Company, on juntament amb les persones consultores identificaràs allò que et fa diferent i competitiu o competitiva, dissenyant un pla de creixement per tal de materialitzar els teus reptes. Acompanyament personalitzat en la implementació de les accions definides al teu propi pla de creixement. Accelera el creixement representa el nostre compromís amb totes aquelles empreses que dia a dia us esforceu per créixer. Per això hem fet que les empreses només hàgiu d'assumir el 15% del valor total del programa. Des de l'any 2012, 50 empreses per edició han crescut amb nosaltres.
1: La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei aquest cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. L'Ajuntament ha posat en marxa així aquest dispositiu especial de seguretat i salvament per reforçar la resposta davant emergències. Aquesta mesura respon a l'increment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem ara el tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
3: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de l'una tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges implica, pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria, bueno, pues, de 4 socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
1: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, en horari de 12 a 6 de la tarda, els caps de setmana de maig, ubicat al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida únicament en cas d'emergència.
3: Cal destacar una cosa, que és un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castelldefels durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar, i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
1: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament ha subratllat que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant aquest mes de maig i es fa una crida des de Protecció Civil a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries.
3: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però, bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui haver-hi o a les restriccions, no? Ser conscients de que, al final, la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenim que fer insistència és en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
1: Aquesta mesura representa

0: locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco, se están reformando esos locales, se trasladará allí la UAC.
1: Actualment s'hi estan fent obres de reforma per acollir-hi la nova UAC, així com l'oficina de recaptació de la Diputació i l'àrea de polítiques d'igualtat. Aquest canvi forma part d'una reorganització de diversos serveis municipals amb l'objectiu de centralitzar l'atenció a la ciutadania i guanyar espai per a diferents usos municipals.
0: Por un lado, obtendremos más espacio para la UAC y también ganaremos espacio para tanto para gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay, que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer. Y es que no da el espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí. Con lo cual yo creo que todos ganamos, el ciudadano porque tendrá más espacio para ser atendido, el que quiera exponer o realizar actividades también y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
1: L'Ajuntament preveu que les obres finalitzin al gener de 2027 si els treballs avancen segons el calendari previst. Aquesta tarda, Movem en Comú Podem celebra un acte informatiu relacionat amb el procés de regularització extraordinària de persones migrades. Així ens ho ha comunicat el regidor Javier Martín del grup Movem en Comú Podem aquest matí a la tertúlia política del magazín de Ràdio Castelldefels.
2: És important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament on s'estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba a cues, doncs l'ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar doncs, que es fessin més xerrades informatives per part de l'Ajuntament des de l'àrea de Nova Ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, les persones que acudeixen amb normalitat i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda a partir de les 6 amb un professional del sector que intentarem resoldre dubtes. I també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari doncs, donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
1: La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la 12a, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista, TEA, i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
3: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
1: Istea destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
3: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones. Ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron, pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año poder llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
1: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí aquesta nova 12a edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme.

Amb aquesta notícia solidària encarem el tram final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, farem ara un repàs als principals titulars destacats de la jornada d'avui, dimecres 13 de maig, a Castelldefels. Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La 15a edició d'aquest projecte de Diputació de Barcelona té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. Les empreses locals interessades a participar poden contactar amb el Centre de Promoció Econòmica de Castelldefels, La Guaita. La platja manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei per part de l'Ajuntament de Castelldefels el cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. El servei ordinari de salvament i socorrisme començarà l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo acull fins al 30 de maig aquesta selecció de 69 imatges realitzades pel grup de fotografia de l'associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. La inauguració va ser ahir a la tarda. Amb aquest darrer recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà dijous. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per triar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el context informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat. Un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: A fons.
1: Molt bon dia. Doncs a l'entrevista d'avui parlem d'esport, convivència i valors. Ho fem a partir del projecte Fem Esport per Viure i Conviure, una iniciativa impulsada des d'aquí l'Ajuntament de Castelldefels que aposta per la corresponsabilitat i el treball en xarxa, de manera que també es pugui millorar el civisme als equipaments esportius municipals i reforçar les relacions entre la comunitat esportiva i el veïnat. Tenim avui amb nosaltres a l'Àngela Rubí, cap d'àrea de Participació, Convivència i Nova Ciutadania. Moltes gràcies per ser aquí amb nosaltres.
2: A vosaltres.
1: Àngela, per començar i també posar una mica en situació als oients, no?, i entendre d'on sorgeix aquesta iniciativa, com neix el projecte Fem Esports per Viure i Conviure?
2: Doncs neix en una època postpandèmia en la que el conflicte s'incrementa en l'àmbit veïnal al voltant de les instal·lacions esportives i, per tant, s'incrementa la demanda d'intervenció des del Departament d'Esports per tal que el Servei de Mediació pogués gestionar aquestes problemàtiques. Nosaltres, des de l'àmbit de la convivència, no creiem que resolguem el conflicte de manera reactiva, sinó que apostem per una prevenció comunitària i, per tant, seiem a valorar possibles programes o actuacions amb aquesta corresponsabilitat, no, que deies abans, per poder treballar de manera més efectiva. Llavors, és en aquest moment que davant les diferents demandes, que a més tampoc no eren viables, no?, perquè anar a apagar focs a la graderia amb l'afició no és propi del servei de mediació, sinó potser un cascos azules allà tindria més sentit, no?, però sí que entomem aquesta demanda, aquesta necessitat d'acompanyar l'àrea d'esports i de gestionar i millorar aquesta convivència en aquest àmbit i seguim a fer el disseny.
1: A qui s'adreça principalment? A quins col·lectius?
2: Doncs nosaltres treballem normalment per comunitats. Tenim altres programes de convivència en àmbit educatiu, aquest és l'àmbit esportiu, i en sentit ampli. Per tant, el primer que vam fer és veure amb quins agents podíem comptar, a més del diagnòstic, no?, de poder detallar concretament què estava passant. Vam veure que, a més dels clubs, de les entitats esportives que teníem a nivell local, hi havia altres perfils, no? Hi havia, per exemple, tot el tema de la consergeria, que era com la primera porta d'entrada, bueno, ho és, no?, en una instal·lació, que és qui regula l'accés, qui la obre, qui la tanca, és una cara visible que està allà, no?, i que d'alguna manera té certa responsabilitat per reconduir conductes d'incivisme, però no té l'acompanyament, no té la formació, potser, no? Llavors vam veure que aquest era un perfil també que havíem d'incorporar en aquesta actuació. Teníem familiars, teníem jugadors, jugadores, teníem equip tècnic, evidentment des de l'Ajuntament, no?, les regidories d'esports i de participació, convivència i nova ciutadania, amb tots els serveis que tenim, els departaments tècnics, i després en un segon moment, que no en un primer, però vam veure que havíem d'incorporar les federacions esportives i, evidentment, ens queda pendent el veïnat, que l'hem anat treballant des del primer moment en una línia paral·lela, però que encara no hem incorporat en una sessió plenària al veïnat, perquè considerem que primer hem d'anar treballant diferents problemàtiques. Hem fet cercles de diàleg amb el veïnat també, on també s'han recollit diferents necessitats amb l'àrea d'esports, amb policia també, i s'han millorat moltes de les seves problemàtiques, concretament, per exemple, temes d'enllumenat, no?, com no estava ben enfocat, dels horaris també, temes d'entrades i sortides. Nosaltres aquí simplement hem facilitat aquests cercles, però tota la feina ha recaigut en l'àmbit d'esports, que és qui gestiona aquestes instal·lacions i, per tant, s'han endut aquesta responsabilitat de millorar totes aquestes cosetes i continuen aquesta feina. Ara ja l'àrea d'esports es va reunint periòdicament amb aquest veïnat per veure si el seguiment d'aquests acords continua en bon camí, que així em consta, i llavors nosaltres d'aquí ja ens hem sortit, hem facilitat aquest cercle i continua el seu camí. En algun moment haurem d'incorporar-los també en aquesta xarxa esportiva de convivència, però encara no hem arribat.
1: Pel que dius, llavors, la participació és un dels pilars del programa, no? I que, llavors, qui pot formar part del projecte i com s'anima els, o com ha estat per vosaltres, no?, el fet d'incloure les federacions esportives?
2: Sí, hi ha alguns eixos, no?, rectors en el departament. Evidentment, un és la participació ciutadana. Sense la implicació de les diferents persones i perfils afectats i afectades no podem de cap de les maneres, no?, treballar una situació. Evidentment hem de fer-los partícips, escoltar. Un altre eix seria la voluntarietat. Al final nosaltres en aquest programa hi ha diferents accions de millora, però que surten, són propostes de cada club. Nosaltres no els diem, ei, fes això, fes allò, no, no, sinó que treballem conjuntament, acompanyem. Aquest seria un altre eix. Llavors, en aquest acompanyament, des de la manera voluntària, i amb l'altre que ja hem dit, que és la corresponsabilització, doncs anem intentant millorant casuístiques, no?, amb petites accions, perquè no volem, que no hi hagués cap violència en les instal·lacions esportives, però no és l'objectiu, sinó és millorar amb petites accions l'àmbit i el clima convivencial.
1: Aquestes accions que deies que, doncs que es van fent, no?, més en àmbit concret, sobre el terreny, doncs quin tipus de mesures han impulsat o esteu impulsant per millorar el civisme? Equipaments o...
2: Els propis clubs, després de fer aquella fase del diagnòstic a la primera temporada, estem a la tercera, doncs en la primera, després d'observar, de recollir, de preguntar, els hi vam tornar, no?, la problemàtica que havíem concretat, i són ells mateixos, elles mateixes, les que han fet propostes de millora en funció de lo que elles percebien com a prioritari i tenint en compte també la viabilitat que tenien en aquell moment, no? Llavors hi havia com quatre grans branques, uns abocaven per tot el tema de la gestió de conflictes, creant o generant comitès, informes, incidències, etc. Hi havia d'altres que treballaven més per temes de comunicació, falques de ràdio, cartelleries i d'altres materials més de prevenció, no?, potser, i de sensibilització en aquest sentit. Hi havia d'altres que eren més també tipus eslògan, no?, les xarxes socials, eslògans. Llavors, cada club ha anat proposant dins del que ells prioritzaven amb la seva realitat a diferents petites accions. Algunes d'elles ja s'han implementat i estan fent una segona part, d'altres estan encara fent propostes o han fet algun intent i estan en aquell moment d'implementació de l'acció, i encara hi ha pocs que no han pogut desenvolupar l'acció en concret perquè han tingut un canvi de junta o alguna casuística ja més gran que ha dificultat, no?, continuar amb aquest camí, diguem.
1: Pel que fa a les actuacions, també hem sabut que s'ha presentat fa pocs dies la figura del delegat de grada, no? Doncs pot explicar...
2: Sí, fins ara vam fer una primera temporada d'aterratge, de diagnòstic, de sensibilització, corresponsabilització. A la segona vam iniciar més el camí de les accions dels propis clubs, i en aquesta tercera obrim aquest meló de l'afició, no? És complexa perquè, com bé saps, en algunes instal·lacions hi ha milers de persones, són espais molt grans, on d'alguna manera hi ha diferents espais, establiments que permeten un consum d'alcohol, i per tant és una de les problemàtiques que tenim, aquest consum d'alcohol o d'altres tòxics que també hem detectat, que evidentment fan que, i el grup tan gran i nombrós que es forma allà, que d'alguna manera dona aquesta impunitat, no?, en aquestes violències, normalitzem, especialment en els camps grans de futbol, espais oberts, on també ja es fuma, etc, etc. Llavors, tots aquests factors, un esport competitiu de contacte en un gran espai, aglomeració de gent, consums de tòxics, tot això al final acaba donant peu a unes violències i unes agressions que potser no passen en altres modalitats esportives, en altres instal·lacions més petites, no? Llavors, tot i que no hem diferenciat en diferents modalitats esportives, sí que hem apostat per ampliar aquesta xarxa i no passa més que per ampliar el número. Al final no és perfils, perquè ja tenim implicades a les entitats, amb els delegats de convivència, que són aquestes persones que fan d'interlocutores, tenim a les federacions, tenim a l'Ajuntament. Falta créixer en número i, per tant, hem d'anar cap a les famílies. Famílies que al final estaran allà, famílies que la bona convivència de les grades afectarà també el benestar del seu nen o nena que està fent aquell esport en aquell moment i que, per tant, són també implicades, no? Llavors hem començat a pensar què hauria de fer aquesta figura delegada de grada, no? Qui hauria de ser, com podríem començar a implementar-la, i hem fet una petita primera fase prèvia, no?, amb les federacions esportives, que la resposta ha estat molt positiva. La veritat és que tenim molta sort perquè totes s'estan implicant, totes s'hi estan sumant. Ara hem de concretar, no? Concretar, perquè nosaltres tenim una idea al cap, no?, de com començar. És una figura preventiva, de contenció. Al final també dona aquesta seguretat, no?, si som 10 persones que estem allà i no una sola. amb elements també visibles. Hem comprat unes armilles també amb aquesta imatge del programa, no? Tot això el que volem que siguin elements de suport, de seguretat, de xarxa, i ara hem de treballar amb cada federació d'alguna manera com ens poden ajudar a implementar a Castelldefels que a tots els partits esportius hi hagi de manera, no vull dir obligada perquè va en contra una mica, no? Però sistematitzada sí que aquest delegat, delegades de grada.
1: Doncs és una molt bona iniciativa i veig que l'acollida també està sent molt bona, o sigui que properament, no?, podrem arribar a veure aquestes figures de delegats de grada. També, retornant una mica al projecte de Fem Esport, ja porteu un temps realment desplegant aquesta iniciativa. Heu començat a notar canvis als equipaments esportius arran de la implementació?
2: Pues sí, és la tercera temporada i una de les millores, no?, que hem pogut palpar més visibles, no?, ha estat una cosa tan simple, no?, com generar espais de trobada a cada equipament amb els diferents agents. Aquí entra, en un primer moment es va fer amb els clubs esportius que estaven allà, ara s'ha incorporat l'àrea d'esports també, i per tant és un espai on coneixem el veí que està fent servir la mateixa instal·lació, on compartim necessitats, problemàtiques, ens posem cara, generem un vincle, al final anem camí la xarxa, no? I en paral·lel vam veure que una de les necessitats era protocols d'actuació de la consergeria, perquè en alguns moments van canviant. És una empresa que tenim externa amb un col·lectiu de necessitats especials, per una banda, i d'altres empreses de l'àrea d'esports, no? I per tant havíem primer de veure, unificar aquelles actuacions que eren pròpies d'aquest perfil i un protocol també d'incidències, no? Tot això s'ha treballat en un primer moment des de l'àrea d'esports, quan han fet aquest esborrany com a coneixedors també de les necessitats, no?, d'aquesta figura en les instal·lacions, l'estem portant en aquestes trobades, en aquests espais, que crec que són 10, perquè al final hi ha moltes instal·lacions, i ara s'està acabant de validar, de modificar, de complementar, de, al final, que vagi, que vingui, no?, que diguin, i després tenim una segona ronda de trobades abans que acabi aquesta temporada, on podrem valorar quines millores han notat amb aquests procediments, amb aquests protocols, no? I per tant, bueno, aquesta seria una actuació que creiem que és molt tangible, no?, perquè estan molt agraïts, molt agraïdes. Després hi ha una altra acció que també diria que és la consergeria, com a agent potser més vulnerable, no?, perquè els demanem moltes funcions per les que no, potser no estan preparats, preparades, o les que necessiten més suport, se senten sols i soles, i d'alguna manera això ha generat que hi hagi un col·lectiu, que no sigui una persona, sinó que tinguin aquest sentiment de formem part d'algú més gran, no? No estem sols aquí davant 2.000 persones que estan cridant muérete i besties així, sinó que d'alguna manera tenim un espai en el que podem després compartir tot això, que ens donen pautes, que ens acompanyen, no? I en paral·lel, les petites accions de cada club que van fent a les instal·lacions, que potser doncs, no ens arriben tant l'impacte, perquè és molt difícil mesurar el resultat d'una prevenció, d'una acció de sensibilització, no? Moltes vegades ho hem comentat, que hem d'implicar molts recursos, són molts diners, són moltes hores d'inversió de tots els serveis que tenim, i és molt difícil mesurar els indicadors, perquè et diria, bueno, pues, trucades a la policia, però no està correlativament relacionat. Podem relacionar-lo, però no serà l'únic fet. Hi haurà més indicadors a recollir, no? I per tant, per molt que volem anar fent indicadors i recollir i tal, ens és difícil totes aquelles accions que els clubs van fent, tot i que ens reporten que, no, d'alguna manera, la sensació és que afavoreixen el clima convivencial, no ho sabem amb exactitud, no? Però si més no, doncs creiem que tota la comunitat esportiva en aquest sentit vol participar en el programa, perquè continuen vinculats i vinculades, es continuen implicant, dedicant temps, esforços, no? I al final passa també per temps personal d'ells i d'elles, no? Llavors creiem que anem pel bon camí, sí.
1: O sigui, sobretot realment ja he creat aquest espai estable, el que es valora més des de les federacions i entitats i esportives. Ara mirant, i per acabar, mirant el projecte amb una perspectiva més de futur, com es preveu la seva continuïtat?
2: Ara estem treballant aquesta temporada per veure com la podem començar a implementar. En el nostre ideari, la temporada vinent ja hauríem de tenir delegats i delegades de grades. Som ambiciosos, ja ho sabem, però tant de bo poguéssim aconseguir-ho, no? Anirem cap en aquesta línia, de fet. I després, l'altre dia, amb la trobada amb les federacions, ens van donar moltes idees noves i va haver-hi una que ens va agradar en general a totes, que era xarxes de municipis, no? Ens deien les federacions, ostres, això és molt pioner, és molt innovador, per què no? Nosaltres estem fent difusió en els nostres clubs, tal. I certament ja hem fet alguna trobada amb la Diputació de Barcelona, amb 14 o 15 serveis de mediació que teníem curiositat també. Un d'ells, concretament el Prat, també ha començat a implementar un programa similar, un programa també de convivència en l'àmbit esportiu, però no és un programa que estigui ni arrelat, ni és comú, no està extès encara, no? Però sí que desperta curiositat. I per tant hem fet alguna sessió d'aquestes on compartir la nostra experiència, el camí que estem fent, no? Per si els hi pot ajudar en algun moment. I pues, sempre és molt bona rebuda, no? Allò que tu dius, aquesta sensació de, ostres, anem bé, perquè és una cosa que és innovadora i per tant no sabem cap a on anirà, cap com anirà evolucionant. Sí que anem marcant petites fites. La següent seria tenir delegats i delegades de grades a la següent temporada, si més no, en els partits de futbol, bàsquet, en aquells que són grades més grans. No?
1: Clar, perquè realment la realitat, o sigui, el projecte Fem Esport, com deies, i la realitat d'aquesta figura que voleu impulsar des d'aquí, serà només als partits que tinguin lloc a Castelldefels, però entenc que, no, que les federacions esportives que han de marxar a un altre municipi ho trobaran a faltar.
2: Sí, tant de bo també es pogués extendre a altres municipis, però nosaltres, per la potestat que tenim, el que podem fer és implementar-lo aquí, en aquest municipi. Si en algun moment ho volen ampliar i necessiten algun acompanyament i suport, evidentment estarem allà, que per això estem, no, per sumar i anar fent xarxes i poder fer aquesta rèplica de les bones pràctiques i també anar aprenent, no? Perquè quan això s'extén també ens ve a nosaltres un benefici que és, ostres, què has fet? T'ha funcionat? No t'ha funcionat? Llavors, sí, sumarem sempre.
1: Doncs amb aquesta informació d'última hora i amb aquesta, realment, amb aquesta voluntat, no, de treballar en xarxa i de millorar la convivència, tanquem l'entrevista d'avui. No sé si tens alguna cosa més que vulguis destacar, Àngela.
2: Bueno, simplement que és un programa molt transversal i que, per tant, avui he vingut aquí com a representant, però evidentment tenim el Servei de Mediació, el Servei d'Intervenció per la Convivència a l'Espai Públic, el Departament d'Esports, no, que el policia local, són molts agents que estem aquí implicats i implicades, que no sembli que és un únic departament, perquè és un problema molt complex i els problemes complexos només es poden millorar amb la participació de molts departaments i molts agents diferents.
1: Doncs moltes gràcies. Ja, o sigui, ja veig que realment també és molt important aquesta coordinació, participació i col·laboració.
2: És imprescindible, no hi ha una altra via.
1: No hi ha una altra via, totalment. No. Bueno, t'agraeixo un altre cop d'haver vingut a aquesta entrevista. Parlàvem amb l'Àngela Rubí, cap d'àrea de participació de convivència. I res, bueno, fins la propera.
2: Fins la propera, Patrícia.
0: A fons.
3: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
4: Al 98.0 de la freqüència modulada.
3: Ràdio Castelldefels.

Història del Country, un programa que cada setmana us apropa al món del country. Aquí, a la vostra emissora, Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 8. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
4: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
5: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
6: T'esperem a Alegret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
7: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
8: Al 98.0 de la freqüència modulada.
7: Ràdio Castelldefels.

0: Bona tarda i benvinguts a un nou programa de la veu de la marea pensionista de Castelldefels, aquí a les zones de Ràdio Castelldefels. Són les 8 i 6 minuts de la tarda i iniciem aquest programa amb els companys Vidal. Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Augusto, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I Eugenio, bona tarda.
3: Sí, buenas tardes.
0: Avui us hem d'informar que canviarem una mica el format. Teníem uns problemes d'agendes i el nostre invitat d'avui no podia a partir de 9:15 i bé, però ha fet l'esforç de que sí, d'estar aquí amb nosaltres en directe a les 8. Ell és en Ramon Franquesa. Ramon Franquesa és professor d'Economia Mundial de la Facultat de Barcelona, vicepresident de la Marea Pensionista de Catalunya i portaveu de la COESPE a nivell estatal. I amb ell parlarem perquè el proper dimarts el tenim aquí a Castelldefels. A les 6:45, en el centre Frederic Mompou, ens farà una conferència sobre guerra i saqueo a les pensions com a botín. Però avui també tenim l'orgull de tenir-lo al costat del fil telefònic perquè ha sigut premiat amb el Premi Ones de la Mediterrània 2026 pel seu compromís social. És un esdeveniment que es fa a Tarragona, entre l'Ajuntament de Tarragona i la Diputació i una entitat privada que és la que escolleix aquests guardonats. I a ell li donen el Premi Compromís Social. Felicitats, Ramon.
4: En tot cas, és un premi per al moviment pensionista, un reconeixement del paper que aquest moviment està jugant en aquest moment a la nostra societat defensant el sistema públic de pensions.
0: Bé, nosaltres et felicitem perquè els ha donat a la teva persona i la teva lluita i encapçalar com coordinador i portaveu tot aquest moviment dona molt que sí. No, perquè a vegades es fa menys coses, es posen més medalles a personatges i resulta que a sobre estan cobrant. Cosa que no és el teu cas, Ramon. Felicitats, doncs. Volíem parlar amb tu avui aquí en directe, a part de felicitar-te per aquest tema, perquè el proper dimarts estaràs aquí a Castelldefels a partir de 6:45 de la tarda en el centre Frederic Mompou i dintre de les jornades de la gent gran que estem celebrant durant tot aquest mes aquí a Castelldefels per mantenir una xerrada i després hi haurà un petit teatre del grup Paranoia en aquest esdeveniment, però la teva xerrada serà la guerra i saqueo les pensiones com a botín, fent-se 5 cèntims del que ens vols parlar aquest dia.
4: Bé, en aquest moment una de les grans amenaces sobrevingudes del sistema de pensions és precisament l'escalada militar. Ja fa molts anys, des del 2008, que hi ha un intent d'apropiar-se dels ingressos que genera el sistema públic de pensió. Pensem que el 40% del que l'Estat gestiona econòmicament, del que ingressa, són les cotitzacions socials, que és un salari diferit. Aquestes cotitzacions les gestiona l'Estat, però no són propietat de l'Estat. Són propietat de la gent que, treballant, genera aquesta cotització i aquest salari diferit. Però aquest volum enorme de diner s'ha convertit en una tentació per rescatar aquells que, per la seva imprudència, doncs, per exemple, en el 2008, van provocar la crisi financera. I vam veure en aquell moment com es saquejava la guardiola de les pensions per fer un rescat bancari dient que els bancs tornarien aquests diners i després ha resultat que no els han tornat. Ara ens trobem amb un altre problema, que és el problema de l'escalada militar, en què s'ha situat molt en particular la Unió Europea. La Unió Europea, que té un sistema de control dels estats a través del que és el sostre de despesa, els estats no poden endeutar-se encara que estiguin en una situació de recessió i, per tant, tenen que fer retalls en sanitat, en educació, en prestacions socials, perquè hi ha aquest sostre que els imposa la Unió Europea, però ara de cop decideixen canviar el guió i decideixen que hi ha una partida que no serà comptabilitzada amb el tema del que provoca el dèficit fiscal, el sostre de deute, que és la despesa militar. I que per finançar aquesta despesa cal, diguem, rebassar els diners d'on siguin. I clar, quina és la partida més golosa en aquest moment? Pues és el sistema de pensions. I tot i que en el nostre país, de moment, el govern sosté que les pensions són intocables i que les pensions es revaloritzaran, veiem amb molta preocupació com a Alemanya el primer ministre ja ha dit de que les pensions es reduirien al mínim indispensable per fer front a la despesa militar. Això és una estafa col·lectiva. La gent ha cotitzat, ha aportat, no per tenir una pensió de caritat, no per quedar amb un ingrés que senzillament li permeti menjar, sinó per viure en dignitat en funció del que ha aportat al sistema. I, per tant, això ens genera un crit d'alerta, de preocupació per la nostra societat, per intentar evitar que aquest recurs, que és un recurs específic, que són les comptes de la Seguretat Social, que és un sistema que funciona dintre dels pressupostos públics amb autonomia, no pugui ser altra vegada utilitzat. Abans va ser pel rescat bancari, ara seria per a glòria de les empreses que fabriquen armament

0: mèdics de comunicació que se centren en altres tipus d'escàndol, altres tipus de notícia, donant la sensació que el que volen és distreure'ns.
1: Ramon, això s'estarem molt atents el proper dimarts, i ja ho repetim novament a 6:45 de la tarda en el centre Frederic Mompou, amb aquesta conferència que ens portaràs a Guerra i Saqueo, les pensiones como botín. Tu creus que abans Alemanya era un exemple de políticament i econòmicament? Ha baixat molt a l'estat alemany amb aquest concepte. Tu creus que el veure que estan plantejant aquestes polítiques amb els pensionistes, tenim que estar preocupats que sigui allò el dominó, la fitxa dominó, el resta de la comunitat econòmica?
0: Evidentment, perquè estem en un mercat comú i, per tant, el que es començarà a plantejar és que, les condicions que es posen en un país, sobretot si és de retallades, s'han d'externalitzar a la resta de països. Ja hem vist que quan les coses anaven bé, ningú plantejava que les adquisicions socials que tenien els alemanys, copiar-les immediatament a Espanya o a Itàlia o a Grècia. Al contrari, es deia, no, aquests països han de seguir sent austers perquè no tenen la riquesa que té Alemanya i no poden aspirar la seva gent a les condicions de vida que era Alemanya. Però, en canvi, quan les coses van malament, llavors sí que comencem a sentir missatges d'algunes forces polítiques conservadores en particular que cal apretar-se el cinturó. Forces polítiques que ja estan plantejant pues, que la jubilació està de retardar. No hi ha els 67 com ens han col·locat ara, sinó fins als 70 anys. Per tant, aquí ens trobem en un atac a drets socials imprescindibles per la nostra societat. A més, també, plantejar aquestes forces conservadores veuen les pensions només com una despesa. Les pensions són algo més. Les pensions són consum dintre del país. És un factor que porta a impulsar l'economia. Els pensionistes, amb les seves pensions, no van i se les emporten a Suïssa o a Gibraltar o a Andorra. El que fan és consumir aliments, recolzar les seves famílies, etc. Per tant, una retallada en les pensions, una pèrdua de drets socials en les pensions, el que ens portaria és encara a recessions econòmiques més significatives de les que ara ens amenacen.
1: Pues això ho parlarem el proper dia 19, a 6:45 de la tarda, en el Frederic Mompou. Un altre dels temes que volíem parlar és que el dia 26 i 27 de maig tindrem aquí a Castelldefels l'Assemblea Estatal de COESPE. Aquí, en un hotel de la ciutat, tindrem aquests dos dies representants de les marees pensionistes d'arreu de Catalunya que conformen la Coordinadora Estatal de Pensionistes. Tenim el company Vidal, que volia comentar. Sí.
2: Hola, buenas tardes, Ramón. Bueno, aparte también de felicitarte por el premio ONAS de Mediterránea, que no es un premio cualquiera. El año pasado, entre otras personas que lo recibieron, fue Joaquín Vox y Cristina Fallarás, que no es gente de eso. Y después, además, que el compromiso social está dado a una persona que tiene compromiso social desde su adolescencia, ¿no? Porque en tu caso llevas militando y trabajando con compromiso social desde los 16 años, más o menos. Bueno, dejando esto aparte y comentando lo que decía Siscu ahora, el tema de la asamblea, tú como portavoz de COESPE, ¿cómo ves qué línea va a salir de esta Asamblea General a nivel de todo el Estado español? Y a mí hay una cosa también que me preocupa mucho, es todo el tema de lo que va a ser el tema de las elecciones municipales y también las elecciones generales, ¿no? Porque como aquí nos den un golpe militar Vox y el Partido Popular, va a ser una cuestión cruenta, ¿no? Porque o espabilamos o nos las van a dar por todos los lados, no solamente en el tema de las pensiones, sino en todas las cuestiones absolutamente sociales, ¿no? Todo lo que son los servicios públicos, salarios, etcétera. ¿Cómo lo ves?

0: Si vols tornar a escoltar aquest programa, ho pots fer a la secció a la carta de radiocastelldefels.org.
1: Sabeu d'on ve el nom de Castelldefels?
2: Bocins d'història.
1: El castell i l'església de la nostra vila ja existien abans del 967 després de Crist. Ho sabem per un text d'aquell any en què es parla de l'església de Santa Maria de Castrum Felix. En llatí, Castrum vol dir castell, recinte fortificat. Però Felix? Aquesta paraula es pot traduir com feliç, fèrtil, però també podia ser un nom propi. Una de les teories parla d'un origen romà i no medieval. Arqueòlegs han relacionat aquest apel·latiu de Fèlix amb els segells Fe i Feli, trobats a dues àmfores romanes a Sant Vicenç dels Horts i Sant Boi de Llobregat. Aquest segell Fe es troba escrit just al costat de la marca Sine, una abreviatura del nom Gaius Trocina Sine Demo, un antic esclau de finals del segle I després de Crist que havia estat alliberat, el nom del qual apareix a la làpida funerària trobada al castell de Castelldefels i que ara s'exposa a la seva església. L'àmfora trobada a Sant Vicenç no és un cas únic. El segell Sine, al costat del Fe, ha aparegut en altres àmfores al sud de França. Això ens permet vincular el duo de Fèlix i Sine Demo al món de les àmfores de vi. Potser la vila romana de Castelldefels va ser una propietat originalment de Quintus Nonius Fèlix i després va passar a mans de Sine Demo, un antic soci del comerç de vi. Tot i el canvi de propietat, la finca va continuar amb el nom del primer propietari, Fèlix, que li va donar nom al turó, cosa que passa sovint en l'entorn de Barcelona amb altres llocs amb noms que provenen d'antics esclaus romans. Tot això només són teories. No se sap segur l'origen de Fèlix. Probablement els primers habitants de la nostra ciutat eren de fora i la van repoblar de la mà del monestir de Sant Cugat. Quan un escriba o monjo que no era de la ciutat havia de transcriure el nom que algú li dictava, cadascú ho feia com li semblava més adient. Això ha donat lloc a una gran diversitat de formes escrites de la mateixa paraula, com passa amb els cognoms. En el document més antic que tenim a l'Arxiu Municipal, un pergamí en llatí del 1588, s'escriu el nom de la nostra ciutat com Castelfidelium, el que segurament era una llatinització del nom vulgar de la ciutat que la gent d'aquella època ja coneixia com a Castelldefels.
2: Bocins d'història.
3: Ja pots escoltar Ràdio Castelldefels a través d'internet, radiocastelldefels.org.

0: Molt bona nit, companys i companyes, amics del Crit a la Terra. Avui tornem a Gavà. No sabeu que normalment convidem a gent del per mi sempre poble, del nostre estimat Castelldefels, però avui tornem al poble veí, a Castelldefels, i tenim amb nosaltres el Cesc Miró, que, per si no el coneixeu, que no teniu per què, però és possible que sí, perquè és un home, em sembla, molt actiu, és el director, hauríem de dir, el director de l'escola American Lake de Gavà, una escola musical que, bé, doncs crec que porta un grapat d'anys funcionant, però que té una història al darrere, Cesc, fascinant. Què tal? Bona nit.
1: Bona nit, què tal? Sí, doncs com dius, Miqui, és una escola que té història al darrere, tot i que jo aquesta història l'he començat, diguéssim, com a direcció fa 9 anys, l'any que ve serà el desè, i bé, i aquí estem seguint projectes que s'han anat fent durant el temps i bé, jo he agafat el meu i l'estic aquí desenvolupant.
0: Entenc que d'aquí 10 anys hi haurà música, no? D'aquí un any per la celebració segur que no feu música, no?
1: Fem algú gros, sí, ja em ballen pel cap idees.
0: Molt bé, he estat mirant una mica la vostra web i et deia això de la història de l'American Lake perquè, bé, jo no ho coneixia, eh? No, jo passava per la carretera i veia American Lake, i quin nom més estrany, no? I he estat mirant una miqueta i és un senyor, un burgès català, Artur Costa.
1: Sí, exacte.
0: Que tenia molts i molts diners i va comprar una parcel·la immensa d'aquesta part de Gavà per on passem, que segur que tots i totes heu passat algun cop, i va fer un llac artificial dintre, va fer moltes coses. Això va ser fins la guerra, més o menys, de l'any 20 fins la guerra. Llavors, després de la guerra, les coses van canviar, va anar passant per tot una miqueta, i sobre els anys 60, ja a prop de la democràcia, van començar doncs, els diferents ajuntaments a intentar quedar-se amb allò i fer-ho servir doncs, de forma municipal. I doncs en aquests primers anys va ser dipòsit municipal, va ser presó, va ser...
1: Coneixes més coses que jo, ja.
0: Sí, bueno, t'has documentat. Ho conec des d'ara, eh? I molt curiós, no?, perquè bueno, va ser també el quartelillo de la Guàrdia Civil.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, que Déu-n'hi-do. I després, bé, a poc va passar ja... a tenir una escola de dibuix, a tenir l'escola de música, que va començar, em sembla que el 70 i pico, tu ara portes 9 anys, però crec que va començar el 70 i pico. I per què conec jo ara una mica més a l'American Lake? Perquè l'altre dia us vaig veure actuar això dels espàrrecs de Gavà.
1: A la fira dels espàrrecs,
0: sí, sí. De Gavà. I em vaig quedar fascinat, perquè de sobte van començar a sortir combos, ja anomeneu, em sembla.
1: Sí, sí, sí.
0: Que és, bueno, explica-ho tu mateix.
1: Sí, són grups de joves i alguns adults també, però sí, al final és un grup de música que el pots fer a fora de l'escola, però nosaltres donem la possibilitat de que el formin dins l'escola, doncs tutelats per un professor i doncs, bueno, que avancin el més ràpid possible i sempre que el puguin seguir a fora, si ells volen, evidentment, no? Però tenen com un inici dins l'escola. I els hi donem dies com aquest de la fira o altres, com la setmana que ve, que d'aquí 2 setmanes, perdó, el dia 22, 23, 24 de maig, que comença el Festival Artístic Juvenil de Gavà, que és una aposta nova que s'ha fet a nivell de poble també, doncs, per implicar els joves en moltes activitats culturals i artístiques diverses.
0: No m'ho perdo, ja ho pots tenir per clar.
1: Sí, i allà hi tornem a ser també. Bueno, intentar, doncs, ser presents en aquests llocs, no? Doncs amb els combos ho vam fer i després també ho vam fer amb la banda. Que tu vas veure, no?
0: Exacte, vaig veure... Primer els combos, doncs, és crec que normalment un solista o una solista.
1: Sí.
0: I
1: sí.
0: Amb els músics... Les solistes, els que canten també són de l'escola.
1: Sí, sí, exacte. Són un cantant o una cantant amb la guitarra, bateria, baix, pianistes... Bueno, acompanyats una mica aquests grupets de 4, 5, 6 persones, no?
0: I com tu deies, després va sortir la banda apoteòsica.
1: M'ha agradat, ja el vaig veure ja.
0: Què pot ser? Quan s'estàveu sobre l'escenari amb la banda?
1: Doncs aquest any són com pràcticament uns 20. És una banda que s'ha anat mantenint amb el temps, però ha anat creixent a nivell de tots els aspectes, a nivell musical, a nivell d'aprenentatge, ha anat millorant.
0: Vaig veure que hi havia el més petit o la més petita que podia tenir 7-8 anys. O...
1: Sí, ara mateix, exacte, els petits tenen 8, uns 8 anys. És veritat que aquell dia vas veure també instruments de corda. Que,
0: convidats, no?
1: Que són convidats. Val? Normalment la banda és de vent, però en esdeveniments així aprofitem i també afegim la corda, perquè és que és preciós i bueno, i ens costa la nostra feina, perquè clar, organitzar tot això al darrere doncs té les seves hores, però em llueix molt.
0: I els més grans que tindríeu sobre al voltant de 60?
1: Sí, inclús més, algun més. Però és una banda multiedat, que dic jo, val? I és això que m'agrada, perquè al final tothom s'entén amb tothom.
0: Doncs preparant una miqueta la música pel programa d'avui, dic, a veure en què puc sorprendre aquest home, que serà difícil que sorprengui, però bé. Com més vaig entendre que és una mica variat tot el que feu, hem començat amb la primera que hem posat, és Els Chicos del Coro, perquè crec que també he vist que fareu gospel ara d'aquests dies, no? Per tant, entenc que no és només música, també és... molta cançó, no? O...
1: Sí. Hi ha un dels dies, que és el diumenge 24 a les 6 de la tarda, que hi ha al Centre Històric de Gavà, doncs fem també el nostre cor de gospel que tenim. És un cor que vam engegar no fa massa anys i bé, està evolucionant, com ha evolucionat tot, la banda i tot, però clar, aquest temps és més jove, no? Però sí, tenen moltes ganes i actuaran amb temes xulos, també.
0: Suposo que aquí deu haver alguna de la pel·li aquesta dels Chicos del Coro o alguna de Sister Act, no? De la...
1: Sí, em sembla que feien... No sé si el fan aquest any, però havien fet Hello Happy Day, havien fet... sí, el hit de Road Jack, per exemple. Temes típics, no?
0: Per cert, Oh Happy Day, un gran concurs de TV3, sí. Que no entenc per què no s'ha repetit, perquè és de les coses més xules.
1: Xulíssim, sí.
0: Que, per cert, avui que parlarem també de teatre musical, el Llop, altre programa brutal de TV3, també han fet un, sembla que anava a fer més, i de moment no... que van fer Terra Baixa, no?
1: Sí.
0: I que era el que donava nom al programa del Llop. I bé, doncs no... Com tenim el panorama, ara que parlem una mica de tot això, el panorama cultural a Catalunya i a nivell musical, que és el que més coneixes? Vull dir, tenim molta invasió de música que no té massa solera o no té massa trellat, o és el que ens sembla als que som molt crítics amb la situació actual de la música?
1: Bueno, a veure, això és que és un debat que portem ja temps, no?, amb això... Una mica, aviam, no sé, una mica la meva opinió l'he donat a vegades a diferents llocs, però és una mica això, el tema de macrofestivals, que em sembla molt bé i tot plegat, amb alguns aspectes em sembla bé, vale? A tothom li agrada anar al macrofestival i trobar-se tot fet allà, però sembla que al final estem, bueno, estem donant veu a sempre una mica els mateixos i costa arribar, no? Hi ha moltíssima música a tot Catalunya, moltíssimes bandes, moltíssima gent boníssima, amb estudis, eh? no gent qualsevol, i els que no en tenen, doncs no passa res, eh? Ho dic perquè hi ha gent que ha estudiat i està preparat.
0: Sí, hi ha gent que confessa, més que no tenen ni idea, i estan venent com a xulos,
1: estan venent, que no passa
0: fent
1: res.
0: Quatre sorolls. No?
1: No passa res, a vegades hi ha gent que no ha estudiat i no per això no deixen de fer música bona. Vull dir, en conec també de gent boníssima que toquen sense llegir partitures, no passa absolutament res, la música ho permet a vegades això també i no és cap problema. Però em referia a això, que gent que s'ha passat els seus anys de carrera fent feina tenen
0: no?
1: els seus projectes boníssims i costa molt a vegades sortir.
0: Ai, se m'ha passat pel cap. Tu no coneixeràs el Raül Patiño, per casualitat?
1: Sí, d'aquí, de Castelldefels. És, sí. És pare de l'escola, de la nostra escola, el Raül. Sí, sí.
0: És pare, no és mestre.
1: No és mestre, però la seva filla cursa a l'escola. Sí, és pianista. Ostres,
0: ara m'ha vingut al cap perquè el conec fa molts anys, va ser nen meu als escoltes. I bueno, és un director musical molt reconegut que participa de fet en uns programes de TV3 i bé, va encetar aquest món de les fires, dels festivals que deies tu, de les gires, fins que va dir prou perquè vull gaudir dels meus drets. I doncs ha aconseguit, crec, estabilitzar-se una miqueta, poder estar més a casa i malgrat que tu comentes aquestes dificultats, ha aconseguit doncs, això, a trobar el seu espai i poder tornar cada nit a casa amb la família. No? Si et sembla, anem a veure si et sorprenem amb la primera de les cançons. Vinga, a veure què diu el senyor Sebas per allà.
2: Have you been to go?

0: que ara ho estava pensant, mentre escoltava Little Richard, dic, ostres, quants anys porto escoltant aquesta música, i que fa 30 anys, per mi, era una música bastant desconeguda. I els pioners de la banda, que eren el bateria, el guitarrista i el contrabaixista, m'ho van donar a conèixer, no? I vaig trobar que aquell moment no li vaig donar el valor a aquesta música. Vaig pensar, ostres, quina música més facilota, més senzilla, no? Això és molt fàcil de tocar. Em semblava molt... I ara estava donant-li voltes, dic, ostres...
1: I t'has anat imbuint, no?
0: Sí, perquè fàcil, em va semblar fàcil, sí, l'estructura pot ser fàcil, però després tot el que se li fa darrere, tots els vents que té, els arreglos que té, impressionant. I té una força que costa de trobar amb altres músiques.
1: Com us digueu?
0: The Big Jamboree.
1: Sí, sí. I el Cesc Miró què escolta? Perquè dius que abans de començar a fer el Rhythm and Blues també seria... Què escoltes tu habitualment? O...
0: No, ara escolto molt jazz, evidentment, molta música, Rhythm and Blues, molt rock and roll, vull dir, tot això m'ha anat cautivant al llarg del temps, no? Però
1: en part per feina, però també, diguéssim, com la teva música preferida, també? O...
0: Sí, sí, sí. Ara mateix és la música que m'ha anat atrapant més, no? Però això no vol dir que no... De més jove, de molt més jove, evidentment, jo era un gran fan, per exemple, de Dire Straits, tot això era brutal, de músiques de més rock d'aquest llegendari, no?
1: A mi, dintre d'aquesta varietat, m'arribo fins, diguéssim, a les sabaneres com més actuals, amb els Cremats, et sona
0: sí,
1: els Cremats?
0: Sí, sí.
1: Jo el primer cop que els vaig escoltar dic, uau, això sí... M'agraden en general les sabaneres, però dic, això ja és una cosa que li dona més vida, no? L'aconsegueix que perdurin perquè ja toca més amb la joventut d'ara, ja no és una cosa que diguin, ostres, això és molt antic.
0: Això, música no? De la gent gran, no, està molt bé. Sí, sí, els he escoltat alguna vegada i molt bé.
1: Tornant a l'escola, tu com a director, que... Com ha anat evolucionant això des del primer dia que vas dir, suposo que una mica cagat de por, ostres, quina responsabilitat ara que ja portes això 9 anys, com ho veus això?
0: Mira, jo era professor d'aquesta escola i era professor de trompeta i bé, no, ni m'havia passat pel cap la idea de dirigir una escola. Va sortir l'oportunitat i com que també sóc una mica escolta com tu i som gent de sempre a punt, sempre endavant, aquestes coses, vaig dir, ostres, i per què no? No? És una cosa, un projecte musical, una cosa d'ensenyament, tot de valors i temàtiques que s'ajustaven molt a la meva manera de ser, a la meva manera de viure. I em vaig llançar una mica a la piscina, evidentment, tot parlat amb la meva família, perquè jo tinc dues filles, una dona, i vaig pensar, escolta, que això canvia molt el panorama.
1: Agafava molt més temps, diguéssim, no?
0: Agafava molt més temps. Ho vam parlar molt bé a casa, tampoc vaig tenir molt de temps, però els dies que vam poder-ho parlar, ho vam decidir. He tingut sempre la meva dona al costat amb tot això, i sort d'ella també.
1: Música també, ella? O...
0: No, no és músic, però bueno, les meves filles sí. Però vull dir, recolzant-me amb tot el possible, no? I també treballant amb tot el que pot a nivell de, sobretot a nivell financer a l'escola, que jo sóc un zero o bastant zero, i ella amb això és molt bona. Llavors, d'alguna manera ens complementem i mira, ho portem el millor que podem. Però sí, parlaves una mica de com ha evolucionat, doncs molt, jo penso, i estic molt content perquè cada any hi veig una evolució, és a dir, al principi entres com qualsevol projecte, no controles res, tens les instruccions de la persona que t'ho deixa, que m'ho explica molt bé, m'ho ha deixat molt bé, però clar, t'ho has de trobar el dia a dia, i bé, d'any a any vas veient què funciona, què no funciona, cap on vols, què vols potenciar més, què s'ha de potenciar més.
1: L'equip de mestres, suposo, és imprescindible.
0: Clar, tenim un equip de 15-16 mestres, que no és poc. I és un equip que va rotant, ¿vale? Perquè ja sabeu que els mestres de música ens passa això una mica, que avui treballes aquí, demà treballes allà, et surten, és gent molt jove a vegades, gent que s'està formant alguns, o que just s'han acabat de formar, fan Erasmus, fan coses, no? Fan formacions fora. No és fàcil. L'equip... A tot arreu sempre és una cosa complexa, però jo estic molt content de tenir, almenys he sabut, crec, transmetre a l'equip la filosofia que jo vull portar a l'escola.
1: La paraula passió segur que surt por ahí.
0: Clar, clar, no, sí, sí, i veig, penso que tothom entén on volem arribar i que la prioritat al final és l'alumne,

0: I és el que intentem fer, no?
1: De fet, jo deia que no et coneixia fins l'altre dia i no vaig trigar gaire en veure qui portava el cotarro, però em va agradar perquè tot amb un somriure, tot molt en positiu, anaves fent de tot, anaves dirigint, anaves presentant, anaves tocant, no? O sigui, dic, ostres...
0: Sí, és una mica el meu dia a dia a l'escola és també
1: bastant així. I dic, aquest home l'haig de portar a la ràdio perquè m'encanta. Sí. Si et sembla, anem a escoltar, vinga, una segona oportunitat de sorprendre't, a veure si... Com ho fem ara, va.

Thank you.

0: Bé, doncs aquí hem tingut el gran Santana, el gran Johnny Lee Hooker i la gran Etta James. Vosaltres teniu aspiracions a semblar-vos a aquests... aquests mites, aquests miralls d'alguna forma?
1: Més que aspiracions de semblar-nos, i que penso que és molt difícil perquè són gent estratosfèrica, boníssima, però sí que des de l'escola, si més no, hi ha un acostament a tot aquest estil de música i aquest tipus de música que avui dia sembla que no es pot fer, no es pot repetir. És com, hi ha coses que també estan molt bé avui dia, no dic que no renego de res de l'actual, però sí que tota aquesta època que es va viure, clar, molts adolescents, per exemple, la tenen desconeguda. Si no fos perquè algú ve a l'escola o els toca fer algun tema d'aquesta generació, no? I llavors se'ls obre com un món, també, diuen, ostres.
0: I a l'alumne la té també... pot dir, també m'agradaria fer cap aquí, cap allà.
1: Sí.
0: Quan és instrument és més fàcil, quan és tipus de música o quan volen ser cantants, que la majoria de noies s'entén que... Perquè vaig veure que teníeu els combos de majoria solistes, noia,
1: són,
0: no?
1: Són noies, sí.
0: La majoria volen fer, suposo, que una cosa ja que han vist, no? No sé, doncs... qualsevol cantant.
1: Sí, qualsevol d'ara o qualsevol... Sí. Evidentment se'ls deixa triar, només faltaria.
0: Gana, volia dir...
1: Sí, ho poden fer i tant, només faltaria. Està bé. Sempre se'ls dona la visió, doncs, que elles, evidentment, poden triar, o ells, però també se'ls dona la visió del profe, no? De dir, mira, aquest tema potser és més encertat pel teu to de veu o per... O mira, coneixes això? Saps? A vegades hi ha aquesta... No, perquè si no, només es quedarien amb el que ells coneixen. Llavors, a mi m'agrada donar a conèixer tot una mica, si es pot. I és el que et dic, a vegades se'ls obre un món.
0: I, per exemple, aquestes noies ja que destaquen, que canten també, perquè totes cantaven... Coneixen a Sílvia Pérez Cruz, per dir-te alguna...
1: Coneixen, sí. Tenen aquestes, tu crec que vas, les tres que vas veure, són ja... alguna de les cantants que tenim a l'escola potser més avançades i que tenen més perspectiva musical, tenen el ventall, l'han obert una mica, ja no estan tancades amb les quatre cançons d'avui dia,
0: sí,
1: sinó que se'n van més enllà, no?
0: La Lady Gaga,
1: se'n van més enllà, sí. Sí, són alguna d'elles és molt jazzera, per exemple.
0: I l'exemple, per exemple, del Joan Chamorro, teniu aquesta una mica aquest mirall o no? Amb la...
1: Clar, el que ha fet el Joan,
0: Clara...
1: Clar, el que ha fet el Joan Chamorro és algo molt, molt exclusiu, que costa molt de fer i té un gran valor. Llavors, no és fàcil. Ell ha fet un projecte que des de ben petits que els ha fet tocar jazz, no? Això ho ha sabut fer. Jo, sincerament, no sé encara com, perquè realment allà hi ha nanos... superpetits.
0: O sigui, si a tu et sorprèn, vol dir que realment és molt complex el que
1: ha fet. Ho trobo esplèndid, espectacular, el que ha fet. Sí, quan sento, perquè més conec alguns alumnes d'ell que s'han anat fent grans i que, bueno, que no són, clar, són molt més joves que jo encara, però és que toquen increïble, que jo penso, ostres, jo tinc nens d'aquesta edat, que com pot ser que toqui aquest nen que té la mateixa edat que aquest altre? Així, toquen brutal. Llavors, penso que això és un mèrit que ha aconseguit ell i jo no pretenc assemblar-m'hi perquè són llocs diferents on estem, però bueno, evidentment que és un referent a seguir a moltes coses.
0: Però m'imagino que igual que el veus com el referent, no? A vosaltres ja esteu en una lliga en què molts a vosaltres us veuran com a referents, no? Perquè
1: clar,
0: és una escola molt consolidada, entenc, no?
1: Sí, en aquest sentit, sí. Hi ha projectes com aquest que vas veure tu a la Fira dels Espàrrecs de la Banda, que s'ha anat consolidant i cada cop ho està més. I això també m'agrada, perquè fa uns anys, per exemple, no érem capaços de fer un concert de 10 o 11 cançons, que és el que vam fer l'altre dia. I ara ja ho som. També ja en tenen ganes de fer-ho. Jo els des de ben petits o des de ben...
0: Perquè s'agafa amb certa por per part d'ells quan heu d'actuar... Ja els veterans suposo que ja la van perdent, els més petits encara...
1: Clar, els més petits que vas veure, aquells encara no han actuat mai, d'alguna manera. O han actuat molt poques vegades. Llavors, sí, tenen el seu respecte, però bueno...
0: Ara no t'espanties amb el que escoltaràs.
1: No.
0: És una...
2: The Wonder!
0: És s'agrada posar, que és el crit a la terra, i doncs aquest crit de la Towanda de Tomàques Ves Fregits se'ns encanta.
1: Ai, tant.
0: Anem a escoltar una mica de poesia, que en aquest programa ens agrada força. Tenim el tall del company Andreu Martí, que et saludarà també.
1: Perfecte.
2: Hola a totes i a tots. Us dono la benvinguda a l'estona de poesia d'avui. Crec que la setzena, ja, si no vaig errat. I, com sempre, una salutació especial al nostre convidat, en Cesc Miró. Espero que gaudeixis d'aquesta petita estona, així com de tot el programa.
3: A l'atzar agraeixo tres dones. Haver nascut dona, de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol atzur de ser tres voltes rebel.
2: Sí, suposo que la coneixeu. És la Maria Mercè Marçal. Icona no només en poesia, també en l'àmbit polític i el feminisme. Tres voltes rebel. Avui parlarem d'ella. Es va criar a Ivars d'Urgell, a Lleida, un poble i una manera de viure, la rural, amb la qual es va identificar i que seran palpables en el lèxic, en les metàfores, en els usos idiomàtics, en tota la seva poesia. Ho fa palès el següent poema, Les xiquetes del meu poble.
4: Les xiquetes del meu poble seuen en cadira baixa i amb un davantalonet i un drap tan llarg com un dia, sense pa amb xocolata, si feien punt de cama, si punt de cadeneta o punt d'escapulari, i cantaven allò de muntanyes nevades. Les dones del meu poble, de matinet al tros, adés cullen patates, adés arrenquen cebes, o aixafaen terrossos, o se'n van a fer herba, per als conills o duien farinetes als cotxos, o se vol a fer am o a pedacen llençols, o passen agulletes, o suquen pa amb vi i sucre, per contort on de costura, les xiquetes del meu poble.
2: Durant el batxillerat, la Marçal va començar a escriure en català i més tard, a la universitat, començarà l'activitat política i feminista en un marc antifranquista. Podeu imaginar-vos les escenes, una dona de poble, de Lleida, i en aquell context històric. Ja diuen amb raó que era una dona amb caràcter. Escoltem-la ara en el seu poema El meu amor sense casa.
5: L'ombra del meu amor sense casa. La bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. Els meus ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa. El meu amor que s'emmiralla en els ulls que arrelen en el vent que arrenca les fulles que cobreixen la bala que travessa l'ombra del meu amor sense casa.
2: Aquest és un poema força sentit, sobretot si el teniu a escoltar o si el podeu llegir amb una mica de deteniment. Per completar-vos una síntesi vital, potser massa escurçada, us diré que el seu primer poemari, Cau de llunes, va guanyar el Carles Riba el 76, fet que va ser de gran ressò. I que el 80 neix la seva filla Eura, que va afrontar la maternitat en solitari, una experiència que, evidentment, que la va marcar. I a aquesta filla li dedica alguns poemes, com per exemple Triar, o un altre titulat Saloberta, que és un títol força interessant, perquè en ell és un recull que aborda poèticament l'embaràs i el naixement de la seva filla. Més tard, com a cosa important també, el poema Terra de Mai, el poemari Terra de Mai, del 82, fa al·lusió a la seva companya sentimental, la Mai Cobos, i tracta el tema de l'amor entre dones, una cosa absolutament inèdita i revolucionària en la literatura catalana de fins llavors. Com podeu anar veient, una pionera en molts aspectes, va trencar molts gels. Tristament, l'any 96 se li va diagnosticar un càncer que no el va superar. I en els darrers anys de la seva vida va impulsar el comitè d'escriptores dins el Centre Català del Pen Club. En aquests anys de lluita contra la malaltia, va escriure bona part de Raó del cos, que es publicarà pòstumament l'any 2000. Una icona, com he dit abans, amb força aspectes amb qui el món de la cultura i la societat, sobretot la femenina i catalana, hi té un deute. Massa jove ens va deixar. Res més sobre ella. Vull fer-me ressò ara que el dia 14, aquest dijous, i fins al 21, podeu gaudir del Barcelona Poesia, que és tot un esdeveniment poètic ja actualment. Té compte amb força espectacles, tots poètics, evidentment, i amb noms terriblement interessants. Hi vindrà el Biel Mesquida. Aquí cal felicitar públicament pel Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, rebut fa 4 dies, ara me'n recordo. Ve també la Marta Pessarrodona. Ve en Carles Rabassa, que ha estat Premi Sant Jordi d'enguany. Carles, nano, moltes felicitats perquè t'ho mereixes i amb escreix. O la Dolors Miquel, una poetessa que em té robat el cor i que Déu-n'hi-do la brega que dona. O el sempre elegant poeta Francesc Parcerisses. Crec que són tots gratuïts, excepte el darrer, el de Cloenda, del Palau. Els que tingueu una estona, pagui la pena de triar-ne un i atensar-s'hi o fins i tot consulteu a la xarxa perquè hi ha força informació que ja està actualitzada. Per acabar avui, Miqui, les tres obres teatrals. La primera, Maricel, per mi una joia, interpretada per la de Goll de Gom. És un impacte que jo dubto que oblidi mai. La segona, el mètode Kronholm, de fet d'aquesta vista a la tele, de Jordi Galceran. Em va deixar gratament sorprès. I la tercera, bé, digueu-me el que vulgueu, però jo no puc deixar de mencionar Els Pastorets. No és que personalment m'agradi, ni em disgusti. És per tot allò que representa. I bé, no us robo més temps. Moltíssimes gràcies per l'audiència i fins la propera.
0: Moltíssimes gràcies, Andreu. Com sempre, un plaer. I bé, doncs ara anem a passar a un altre tipus de conversa. Truca a una amiga, la Lourdes, que et farà una mena de preguntes diferents.
1: D'acord.

0: Molt bones, Lourdes.
1: Hola, bona tarda.
0: Doncs aquí tens el Cesc Esperanta.
2: Hola, Lourdes.
1: Bona tarda. No ens coneixem? Bon gust.
2: No ens coneixem, encantat.
1: Bueno, o sí, ens coneixem, no ho sé.
2: Ah,
1: perquè
2: potser
1: de vegades...
2: Sí, al final acabes coneixent aquesta
0: gent. La coneix tothom, a tu suposo que també.
2: A mi també coneixem molt, però clar, potser ella i jo no ens coneixem encara, però bueno.
1: No ho sabem. Doncs mira, primer de tot, o sigui, saps que el ping-pong és respondre ràpidament, no pensar-s'ho massa.
2: Ai, mare, aviam on m'heu posat.
1: Perquè sigui diferent a la conversa que tens més calmada.
2: D'acord.
1: Amb el Miqui. Però voldria començar amb una pregunta o una proposta que seria dir-te que jo sempre he pensat que la vida té banda sonora. Així sí. Que quina seria la banda sonora de la teva vida?
2: Ostres, és que has donat amb una pregunta justament amb una persona que escolta bandes sonores contínuament, sense parar. Jo n'escolto moltes.
1: La de la teva vida, no m'enganyis.
2: No t'enganyo. Jo tinc... Ostres, és que em fas decidir...
1: Una.
2: Em fas decidir, te'n diré, una de les que m'agrada moltíssim, però és que n'hi ha moltes més que estan en aquest nivell, també. Et diré, per exemple, de Gladiator, de Hans Zimmer. Que és, però no et quedis només amb el tema final, eh? Amb el tema final és el que coneix tothom.
1: Jo no, puc... banda sonora, per això.
2: Tota la banda sonora.
1: De la vida, banda sonora.
2: De principi
1: completa.
2: A final, sí. M'encanta aquesta banda sonora.
1: Molt bé.
2: Sí.
1: Doncs vinga, anem a més preguntes ràpides. Un lloc que t'agradi de Castelldefels, de la nostra ciutat?
2: Un lloc que m'agradi de Castelldefels? Et diria... Bueno, sobretot la part que teniu sobre el castell de muntanya, a partir de... Com es diu aquest lloc que teniu aquí dalt? Aquesta masia...
1: A Cal Ganxo?
2: A Cal Ganxo, exacte. Sí, aquí passo jo sovint caminant, passejant. Es veu, m'agrada molt perquè tens la muntanya al darrere, per l'altra banda del mar, és fantàstic.
1: I del teu poble?
2: Del meu poble... que és que soc molt muntanyenc, llavors de seguida tiro amunt. Del meu poble doncs puc dir la part de la... La part de l'ermita de Brugués, també tota aquesta part és magnífica.
1: El Garraf Vermell.
2: Sí, exacte, tens unes vistes molt maques.
1: Seguim, doncs. Què entens millor, a un virus o a una bactèria?
2: Què entenc millor? Ostres, jo diria que un virus, però bueno.
1: Molt bé. Ous ferrats o truita?
2: Soc de truita, jo.
1: El teu color preferit?
2: El verd.
1: Un moment del dia?
2: Al matí, a llevar-se.
1: Un viatge somiat?
2: Al Tibet.
1: La fruita és un postre?
2: No soc massa fruiter.
1: Una olor de la infància?
2: Ostres, l'olor a vinya. És una olor molt característica. Quan la,
1: molt característica.
2: Em transporta allà, quan la noto ara. Sí.
1: Cert. Un escriptor o escriptora?
2: Aquí m'has tocat el punt d'allò, perquè tinc tota una família de lectors, però jo no ho soc gaire, llavors...
1: L'escriptor de la guia telefònica?
2: Podríem deixar així,
0: perquè... Partitures, partitures.
2: Això, exacte, escriptors de música, això sí.
1: En tren o en autobús?
2: Soc més de tren, sí, tot i que no va gens bé, però sí.
1: Una cançó per ballar?
2: Una cançó per ballar... aquí també són moltíssimes, clar, perquè...
1: Només en pots dir una.
2: Només en puc dir una.
1: Sí, perquè és un ping-pong.
2: Sí, el ping-pong amb un músic, amb una cançó, és com fer-lo, posar-lo amb un batibull de...
1: Bueno, tanca els ulls i recorda un moment que vas ballar i quina cançó ballaves.
2: Ostres... Et puc dir la cançó... Que malament ara es tregui... Et puc dir un rock and roll, però és que no sé...
1: Està bé. Totes les respostes són correctes.
2: Sí.
1: Un aliment que pots menjar cada dia sense avorrir-te'n?
2: Les galetes. I qui em coneix riurà molt, ara. Sí.
1: Molt bé. I un que t'avorreixi molt?
2: Ostres, aquí podem dir que m'avorreixi molt... És que
1: no t'agradi massa.
2: Sí, és el que et dic, potser la fruita que hem dit abans, oi?
1: La fruita,
2: costa una mica, sí.
1: Sí? Molt bé. Molt bé, però molt malament, eh?
2: I molt malament, exacte. No estic donant un exemple aquí d'alimentació correcta.
1: Ja tens deures.
2: I tant.
1: A partir de demà. El dia festiu o de tradicions, que més t'agrada celebrar?
2: Home, molt fan de l'11 de setembre, i tant.
1: Quan llegeixes, amb música o sense?
2: No, sense.
1: Sense.
2: Sense, vale. Sí, sí.
1: Un llibre que, encara que no sigui la guia telefònica, diguem, però que has llegit més d'una vegada.
2: Com et deia abans, que sóc molt muntanyenc, hi ha un llibre que m'he llegit bastant, que és que m'agrada molt, que és una crònica d'aquell accident que va haver-hi a l'Everest fa molts anys. Es diu La febre del cim. Aquest llibre em va agradar força, sí, sí.
1: Molt bé. El defecte en una altra persona que més t'incomoda?
2: El defecte? Ostres, defecte...
0: És que passa que el Cesc és molt bona persona, això es veu de seguida.
1: Sí. Ja. No, no
2: l'he de criticar,
1: eh?
2: No, no, però aquesta trobada...
0: Segur que ho perdona tot.
2: Exacte, el Miqui aquí l'ha donat.
1: Mira,
2: és que...
1: T'ho poso fàcil. Digue'm el que et molesta més de tu mateix i a partir d'aquí el que et molesta més d'una altra persona.
2: Clar, exacte. El que molesta més de... Clar, jo sóc una mica perfeccionista a vegades amb algunes coses. M'agrada que la gent tingui les coses com preparades, ordenades i tal, i... A vegades, quan algú no ho té, doncs sí, em molesta una mica.
1: Molt bé. Un quadre o una pintura que t'encisi, que t'ha agradat sempre?
2: Clar, aquí també em poses en un dilema, perquè vaig estar estudiant Història de l'Art. Moltíssims autors.
1: Et va mullar una mica més, eh?
2: Ostres, tu. Ai, Déu meu.
1: Vinga, va.
2: N'hi ha molts, n'hi ha molts. Oh.
1: No, molts, molts.
2: Sí. Ostres, va, diguem el clàssic aquest del Van Gogh, que és molt bonic i és una... El que surt la finestra, no? Crec que és. Com es diu aquest? No ho tinc clar.
1: Jo pels noms dels quadres, no, jo també els escric, no me'n recordo del títol.
2: Exacte, no me'n recordo.
1: Però és igual, ens quedem en un Van Gogh, sí. No? I aquí, a una persona que convidaries a aquest programa, que li diries al Miqui, convides aquesta persona.
2: Ah, jo li diria una persona que pot complementar molt i pot fer-ho encara millor, és el meu germà, que és un gran músic també, i la meva germana, són dos, però bueno, dic el meu germà perquè és el que està en el panorama musical més obert també, i saxofonista, i ho faria molt bé.
1: Doncs ja tenim, ja l'apuntem. Un personatge històric amb qui hauries volgut conversar?
2: Me fas preguntes que jo no m'he plantejat encara cap vegada.
1: Ah, no, d'això es tracta, d'això es tracta.
2: Personatge històric. A veure...
1: El meu encàrrec és ser punyetera.
2: Ostres, sí, sí, clar, em poses de cop, haig de pensar en gent... Ostres, és que aquí, clar, la història és molt, eh? Què et puc dir ara jo aquí? Miqui, m'has fet aquí la encerrona, eh? Això no m'esperava jo ara.
0: Home, com dius, l'11 de setembre, potser Companys, no? Ah. Penso...
2: Sí,
0: potser...
2: sí, estaria molt bé. Mira, m'hagués agradat...
1: Escolta, Miqui, no s'ajuda.
2: He agafat el comodín del presentador, ¿vale? No passa
1: favor,
2: res.
1: Sí, favor, eh?
0: Que va. Vaig mirar el rellotge i...
2: He agafat el comodín. Sí, sí, perdoneu, eh?
0: No passa res.
1: Què li diries a aquesta seriosa? Què li diries a Netanyahu si el tinguessis davant? I amb certesa et fes cas.
2: Home, que parés de fer l'idiota, sincerament.
1: Molt bé. Una dita popular que t'agradi? O que representi la teva manera de ser, o que t'identifiquis amb ella.
2: Ostres, una dita popular, que també n'hi ha moltíssimes aquí. Sí, però una que em defineixi... a mi com sóc, una mica amb aquest sempre a punt que dèiem abans, Miqui, o molt, no? Amb aquest, sí, amb aquest sempre optimista, no? Clar, però transformat en dita, ara em fas pensar. Segur que hi és, eh? La de...
1: No, guarda-te-la, vés-la pensant.
0: No, la deixem en el sempre a punt, no? Vinga, és correcte.
1: Sí, ja et faig l'última seria amb quin compositor del passat ens quedem?
2: Amb quin compositor? És igual? Clàssic o...?
1: Sí, però que sigui passat, per no...
2: Home, si hem de dir... Clar, n'hi ha moltíssims, però qualsevol dels clàssics passats, un Mozart mateix és espectacular, ja. Vull dir, no cal apuntar més, vull dir, està molt bé.
0: Què has dit? Molt bé, doncs,
1: d'aquí el ping-pong, ja em sembla que he esgotat el temps i el Miqui també, que ja ho ajudava.
0: Ah, no, però ara ens has de dir les teves obres de teatre.
1: Ara us he de dir les meves obres.
0: Home,
1: però abans de dir-vos les meves obres, jo tinc una pregunta molt, molt curiosa i és què està fent quan a l'autobús se sent dir propera parada American Laca?
2: Que bo. És que per què no... Per què es diu així? No, per què passa? És una IA o qui és? No és algú del poble que ho ha fet? Segurament algú passa.
1: Deu ser una intel·ligència artificial que no està pel ni l'anglès ni el català ni res.
2: Exacte.
1: Vinga, doncs moltes gràcies, Cesc.
2: Moltes gràcies.
1: La meva aportació al teatre, doncs... afortunadament n'he vist molt, sobretot quan estudiava... però em quedo amb un Fuente Ovejuna que vaig veure per la Companyia Nacional de Teatre.
0: Déu-n'hi-do.
1: Després, una espanyola, la Nacional. Després, una Terra Baixa que vaig veure a la Nacional Catalana. I, per sobre de tot, una cosa que em va marcar molt teatralment va ser veure a la Lola Herrera fent 5 hores com Mario.
0: 5 hores com Mario, molt bé. Les vam fer llegir al col·le també, aquesta com a obra literària.
1: Sí, però després veure-la amb ella és que omplia l'escenari d'una manera extraordinària.
0: I et doncs, queda la tercera?
1: Sí, ja t'he dit Terra Baixa.
0: Terra Baixa, del Guimarà. Perfecte, doncs moltes gràcies, Lourdes.
1: A vosaltres.
0: Crec que has guanyat el ping-pong, eh?
1: Molt bé. Vinga, una abraçada.
2: Igualment, adéu.
0: Si et sembla, abans de passar a les teves ciutats, sabia que acabaria dient ciutats, a les teves obres de teatre i a les meves, a les del Martí Tal, anem a escoltar la darrera peça. Tenia una altra preparada, però ja no ens donarà temps, per sort, això vol dir que la cosa
2: ha anat bé.
0: Ha anat bé. A veure què en penses d'aquesta, vinga.
2: Vinga.

Yeah.

0: Déu-n'hi-do. Doncs aquí teníem el Woody Allen. La Dixieland, què et sembla la Dixieland? La
1: impressionant, música? Impressionant. És una música fantàstica i soc molt fan d'aquesta música també.
0: En feu a l'escola o és una cosa que és molt complicada, és molt concreta, no? Potser.
1: Exacte. No, és a dir, no ho hem tocat mai aquest estil amb la banda, per això, perquè és a dir, sí que hem fet swing, hem fet algunes peces de swing, però clar, el Dixie ja és com una mica més desenfadat, ja has d'estar com més rodat, no?, en el swing, i llavors ha de sortir. Bueno, no, mai és tard, eh? Sempre, com t'he dit, la banda va creixent i sempre es pot fer. Està molt bé.
0: Mira, deia abans això, doncs ha començat l'Andreu, ha seguit la Lourdes, vaig a comentar les obres de teatre que més li agraden al Sebas, i després et demanaré les teves també.
1: D'acord, va.
0: El Sebas em comentava Maricel, el Mago de Oz, que a més és la primera obra on va actuar, i Aladdin, que és la primera que va dirigir. Per tant, a mi m'encanten les tres, sobretot Aladdin, i bueno, per suposat Maricel, que és, passant ja les meves, la que jo trio, la primera, la obligatòria, la que crec, com deia l'Andreu, que no tindrà possibilitat de... Bueno, això és molt personal, però per sí, mi sí. Ni cap obra pot substituir a Maricel. Després la destrossarem una miqueta al final del programa. Què més? Doncs també tinc... ara em tinc que trobar a mi mateixa amb el que he posat jo que tenia. Mira, si et sembla, mentre que em trobo a mi mateix, quina seria la... Ara passo a tu la pilota.
1: Sí, no passa res. Jo, ja et dic, tampoc tinc molt temps per pensar-les, però he pensat en tres musicals, ja que com a músic, ja et dic, va, et diré tres que he vist. Evidentment, Maricel està a la llista i és la primera. Només faltaria una gran composició i una gran interpretació, és espectacular. La segona que també et diria, i que també és molt famosa, és El Petit Príncep. Mm-hmm. És molt maco, tot plegat, la música està molt ben arranjada, molt ben interpretada, crec que són obres fantàstiques. I una tercera, que potser no és tan coneguda, però que la vaig veure al seu moment, i també és perquè sóc molt fan d'aquella època, d'aquella banda sonora i de tot això, és La Història Interminable, que també és musical. Em va agradar molt com estava executada i també tots els arranjaments que s'havien fet, totes les veus que hi posaven, és a dir... Bueno, vaig quedar fascinat també al veure-la.
0: He vist que t'agradava el cinema per alguns comentaris que hem fet amb el microfon tancat. No trobes que la Història Interminable, que per mi va ser de l'edat que la vaig veure el primer cop, em va fascinar, que han ballit malament?
1: Sí, no tenien diners. No tenien diners, pobra gent, quan la van fer. Suposo que la van fer amb uns recursos molt limitats. I és una gran pel·lícula a nivell de guió i d'argument, és fantàstica. Tu la llegeixes el llibre i flipes perquè t'imagines el que vols, si no haguessis vist la peli. Però clar, veus la peli...
0: El llibre és fascinant també.
1: Clar, i et recordes dels efectes de la peli i ara sap greu veure allò, sí, així, no? Tant, sí, tan cartró pedra.
0: Sí. Jo, de fet, vaig intentar tornar a veure-la i no aguanta bé.
1: No vas aguantar.
0: Doncs bé, us deia que jo, per mi, ja s'ha acabat amb les teves tres, oi?
1: Sí, sí, sí.
0: Doncs jo tenia Maricel, tinc Aida, perquè de fet vaig participar en un gran musical que es va fer a Barcelona, aquesta òpera de Verdi, i doncs va ser molt divertit participar des de dintre, veure tota la moguda, va ser bastants dies a més d'assajos, i bé, va ser una gozada total. I després triaria de moltes i moltes i moltes que podria dir, Les Criades, amb l'Aitana Sánchez Gijón, bueno, totes les que van actuar, però en concret me'n recordo d'ella aquí a Castelldefels, una de les primeres obres que he vist de teatre professional a Castelldefels, i per suposat que m'encanta. El Martí ens envia Cómeme el Coco Negro, de La Cubana,
1: i tant.
0: Divertidíssima, també sí, l'he sí, sí. vist. Incendis, del Waidi Moawat, que és una obra molt dura i també, la veritat, imprescindible. En concret, ha triat la que va dirigir l'Oriol Brogi, de la Pera 29. I després, Les Memòries d'Adriano, de Beatriz Jaén, com a directora, de Margarit Jaucenant, em sembla que m'ha posat, que aquesta sí que no es conec, no la conec. Però segur que val molt i molt la pena. M'hauria agradat dir, per exemple, també, per suposat, Els Miserables, que no sé, tu com a música
1: sí.
0: Trobo que és...
1: També.
0: Passa que jo la trieu com a, sempre com a peli musical. Em sembla més... brutal. Cesc, ha arribat el moment.
1: Bé, jo et segueixo aquí fins a infinit, va, som-hi.
0: Abans te volia preguntar pel teu germà, que dius que és un saxofonista conegut.
1: Sí.
0: El Pere Miró.
1: Pere Miró, sí.
0: Doncs bueno, us anirem seguint a tota la família, la teva germana Marcel.
1: Mercè Miró.
0: Mercè Miró.
1: Sí, Mercè. Sí, molt... Tinc germans músics, tots, al final hem sortit tots, són tres, i tots tres músics.
0: Doncs mira, a veure si un dia feu un bon trio i...
1: Home, i podem venir aquí al programa i tocar alguna cosa als tres i tant, home, i tots instruments de vent, a més.
0: Vinga, doncs, anem a veure si no ens la carreguem massa.
1: Jo no t'asseguro res, perquè jo només recordo la tornada. Jo ara m'haguessis hagut d'avisar i jo em preparava
0: vinga,
1: el tema.
0: Vinga, va, anem a fer, si vols faig jo la part que no és la...
1: Va, vinga, jo t'acompanyo a la tornada.
0: I tu fas això, vale? M'acompanyes amb la tornada, va. Vinga, una, dues, tres. El mar és com un desert d'aigua, no té camins ni té senyals. El mar és un desert d'onades, una lluita sorda i constant. És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. És el mar, la terra, la nostra... Ja m'he perdut, eh? És el mar, la nostra terra ferma, on vivim arrelats en el vent. Vinga, som-hi.
2: Les

0: Nas. Moltes gràcies, l'hem destrossat tant com hem pogut. Perdoneu-nos, Maricel, perdoneu-nos de goi de gom per aquesta interpretació, però com sempre ho hem passat molt i molt bé.
1: Molt bé.
0: Moltes gràcies, company.
1: Gràcies a tu, Miqui, per...
0: Tornarem a trobar-nos algun dia,
1: segur que sí, home.
0: La segona temporada, t'espero.
1: Sí, sí, sí, home,
0: I un dia farem música, també, no?
1: Home, sí, si vols, sí, ja ho preparem i fem musiqueta.
0: Perfecte.
1: Perfecte, Miqui, gràcies.
0: Moltes gràcies a tu.

Bon dia, comencem l'informatiu de Ràdio Castelldefels de dimecres 13 de maig. Comencem amb els principals temes informatius de la jornada d'avui a Castelldefels. Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La 15a edició d'aquest projecte de Diputació de Barcelona té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. Les empreses locals interessades a participar poden contactar amb el Centre de Promoció Econòmica de Castelldefels, La Guaita. La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei el cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en mano. La sala Margarida Xirgo acull fins al 30 de maig aquesta selecció de 69 imatges realitzades pel grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. Comencem l'informatiu de dimecres 13 de maig.

0: Sou una petita o mitjana empresa amb més de 3 treballadors? El vostre centre de decisió està a la província de Barcelona? Teniu més de 5 anys de recorregut? I el més important, voleu créixer?
1: Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el Creixement. La Diputació de Barcelona i la patronal PIMEC enceten la 15a edició d'aquest projecte, que té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. El programa està adreçat a qualsevol negoci amb 3 treballadors o més, matriu a la província de Barcelona i una trajectòria empresarial mínima de 5 anys. Escoltem ara la tècnica del Servei de Teixit Productiu de la Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica quins són els objectius del programa.
2: L'Accelera el Creixement és un programa que ajuda les petites i les mitjanes empreses del territori a fer un pas endavant, a ordenar-se, a créixer en criteri i a prendre les millors decisions. És un programa pensat especialment per empreses que ja funcionen, vull dir, no està tan adreçat a empreses que inicien, sinó a empreses que ja tenen una certa trajectòria i es troben amb certs reptes per continuar seguint amb la seva activitat d'una manera més competitiva, amb més ordre, amb més claredat.
1: Fins al pròxim 8 de juny es mantindrà obert el període de preinscripció adreçat a qualsevol petita i mitjana empresa que vulgui beneficiar-se d'aquest programa d'assessorament i acompanyament personalitzat. Escoltem de nou a la tècnica de Diputació de Barcelona, Regina Rodríguez, que ens explica els tipus de sectors.
2: Especialment a empreses del sector industrial, prioritàriament, però no és una condició exclusiva. Sí, per exemple, de Castelldefels, les empreses que han participat no han sigut mai industrials i se'ls ha rebut, han sigut empreses de serveis, per exemple. Els centres de promoció econòmica són claus en el desenvolupament del programa Accelera, perquè des de la Diputació són, entre cometes, les nostres mans i les nostres orelles als territoris. Sí? Són els que saben quin teixit empresarial hi ha a la zona, el coneixen i poden saber, no? Doncs perquè una de les funcions dels tècnics i tècniques de promoció econòmica és estar en contacte amb les empreses i saber una mica quines són les necessitats. No?
1: Tot plegat en un context en què la manca de talent s'ha convertit en un dels principals reptes per a la competitivitat de les empreses, segons destaquen en grans trets des dels diferents sectors.
2: Amb l'Accelera fem estudis d'impacte. Com et deia, hi ha tot un mecanisme molt, molt elaborat de seguiment i d'estudi dels resultats. No? Fins i tot quan les empreses ja han participat a 3 anys, a 10 anys, etc. I així hem pogut identificar els reptes i, com bé dius, el que us diré us semblarà que ja l'he escoltat moltes vegades, però és molt cert. I el primer repte que assenyalen les empreses és la manca de talent, la manca de personal adequat per tirar endavant el negoci, no? Els hi costa trobar personal. Una cosa que ens sembla generalment, no? Vull dir, en el sentit comú també es xoca, no? Perquè, sí. No? Vull dir, sabem que sempre hi ha gent buscant feina, etcètera, no? Però sí, les empreses posen damunt la taula això, que el principal repte, però sense dubtar-ho, és aquest.
1: Demà dijous, 14 de maig, de 10 a 11 del matí, s'organitza una de les sessions informatives online. Tindran lloc també les properes setmanes diverses sessions informatives en horari de matí i tarda per explicar el funcionament del programa.
2: Tenim la propera sessió informativa és el 6 de maig, vull dir que és aquest dimecres. En tenim una altra el 14 de maig, que ja és el dijous de la setmana vinent, una altra el dia 20 de maig, que és l'altre dimecres, i la darrera és l'última el dijous 4 de juny. Us demanaríem que si hi ha empreses interessades que no ho deixin pel final. Si els interessa que s'apuntin a les sessions informatives, vull dir, són sessions breus en les que s'explica el programa i en les que sempre hi ha una empresa d'altres anys que ha participat, que la convidem perquè expliqui quina és la seva experiència i que parli una mica en l'idioma de l'empresa, que això sempre agrada molt als empresaris i empresàries.
1: El cost real del programa és de 5.500 euros, però gràcies a la subvenció de Diputació de Barcelona, el preu per les 50 empreses seleccionades és de 750 euros més IVA. Les empreses de Castelldefels que compleixin els requisits establerts tenen l'opció de participar en aquesta iniciativa de suport al creixement empresarial. Per a més informació, poden adreçar-se a la Guaita, al Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels.
0: El programa Accelera el creixement proporciona sessions col·lectives on podràs adquirir nous coneixements i on compartiràs experiències amb altres persones empresàries com tu. I qui sap, potser faràs bons negocis. Consultoria in Company, on juntament amb les persones consultores identificaràs allò que et fa diferent i competitiu o competitiva, dissenyant un pla de creixement per tal de materialitzar els teus reptes. Acompanyament personalitzat en la implementació de les accions definides al teu propi pla de creixement. Accelera el creixement representa el nostre compromís amb totes aquelles empreses que dia a dia us esforceu per créixer. Per això hem fet que les empreses només hàgiu d'assumir el 15% del valor total del programa. Des de l'any 2012, 50 empreses per edició han crescut amb nosaltres.
1: La platja de Castelldefels manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei aquest cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. L'Ajuntament ha posat en marxa així aquest dispositiu especial de seguretat i salvament per reforçar la resposta davant emergències. Aquesta mesura respon a l'increment de l'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Escoltem ara el tècnic de Protecció Civil de Castelldefels, Joan Álvarez, que ens explica la nova mesura.
3: Aquest dispositiu respon una mica a la necessitat de la tendència dels darrers anys, per la qual cosa és, diguéssim, que s'avença, diguéssim, una mica aquesta temporada de platges, i això suposa un risc. Al final, les platges, més gent a les platges, implica, pues, doncs, situacions de risc, com poden ser principalment els ofegaments, no? I el que hem fet des d'aquí, des de l'Ajuntament, des de Protecció Civil, hem volgut fer un dispositiu reactiu de cara a aquest mes, els caps de setmana, que són, diguéssim, els dies de més afluència, no?, a les platges. I el que hem fet és, durant aquests caps de setmana, aquest dispositiu reactiu, que és una mica limitat, que constaria, bueno, de quatre socorristes, una moto aquàtica i un quad per fer front a possibles situacions d'emergència que es puguin donar.
1: Aquest equip estarà operatiu durant 6 hores, en horari de 12 a 6 de la tarda, els caps de setmana de maig, ubicat al Centre de Coordinació de l'Espai del Mar del Club Nàutic, preparat per intervenir de manera ràpida únicament en cas d'emergència.
3: Cal destacar una cosa, que és un dispositiu limitat, reactiu. En cap cas es pot considerar que les platges de Castelldefels durant aquest mes estiguin vigilades. No obstant això, és un pas endavant de cara a millorar la seguretat i de cara a possibles emergències que es puguin donar a la platja. Per tant, aquest petit equip estarà coordinat principalment des de l'Espai del Mar i més enllà de no es faran més tasques de vigilar possibles situacions de risc, sinó seran de cara a possibles reaccions front a avisos d'emergència.
1: Des del Servei Municipal de Protecció Civil de l'Ajuntament es subratlla que aquest dispositiu no es pot considerar en cap cas un servei de salvament i socorrisme en funcionament, ja que resulta clarament insuficient per cobrir la vigilància continuada de les platges o per generar una percepció de seguretat comparable a la de l'operatiu de temporada. Per aquest motiu, les platges no es consideren vigilades durant aquest mes de maig i es fa una crida des de Protecció Civil a la responsabilitat individual de totes les persones usuàries.
3: Consultar i conèixer la situació meteorològica, per suposat. Ja, de fet, l'activitat d'anar a la platja, molt difícilment la gent anirà a la platja, no?, si fa mal temps, però bueno, sobretot també mirar l'estat del mar i fer cas a les indicacions que pugui haver-hi o a les restriccions, no? Ser conscients de que al final la seguretat comença per un mateix i no podem dependre de que, independentment de que la platja estigués vigilada, no?, de que ens vinguin a salvar. Per tant, el que tenen que fer incidències en això, en aquesta responsabilitat individual, que l'Ajuntament està per millorar la seguretat, per suposat, però la seguretat comença per un mateix.
1: Aquesta mesura representa un pas endavant en la millora de la seguretat i la gestió preventiva del litoral, ja que permet disposar de recursos professionals ja desplegats sobre el terreny en dates d'alta afluència, reduint el temps de resposta en situacions crítiques. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Castelldefels reafirma el seu compromís amb la seguretat, la prevenció de riscos i la millora contínua dels serveis de platges, avançant progressivament cap a una gestió més adaptada als nous hàbits d'ús del litoral. Aprofitem també per recordar que el Servei Ordinari de Salvament i Socorrisme començarà la temporada d'estiu l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo de la Biblioteca acull fins al 30 de maig aquesta exposició fotogràfica, una mostra que recull una selecció de les 69 millors imatges realitzades pels membres del grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Fotosèniors. L'exposició forma part de les jornades de la gent gran i arriba enguany a la seva cinquena edició, amb treballs de temàtiques i tècniques molt diverses. Durant la inauguració oficial, celebrada aquest dimarts, la presidenta de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, Pilar Jubany, va destacar l'alt nivell dels participants i l'evolució artística del grup.
4: Jo, com a presidenta, us haig de dir dues paraules només. Impressionants. Han avançat moltíssim. Ja com a aficionats ja no, ja quasi professionals.
1: El grup Fotosèniors Castelldefels està actiu des de l'any 2013 i actualment reuneix autors i autores amb estils molt diferents. La responsable del grup, Isabel Tejera, va posar en valor aquesta diversitat de mirades presents a la mostra.
5: Hoy soy parte de 18 personas que exponemos en esta sala. Les voy a contar brevemente lo que pretendemos con las fotografías expuestas. Como aficionados a la fotografía, sabemos que la fotografía es lenguaje visual, es comunicación y es arte. Y nosotros pretendemos todo eso. Nos lo pasamos de maravilla. Además, lo que más me gusta, hay muchas cosas que me gustan, pero es que no hay competencia. Cada uno tiene su propio mundo y cada mirada es única. ¿Y qué buscamos? Buscamos lo cercano, nos encanta la diversidad, nos gusta mucho lo imperfecto y en todo eso buscamos la belleza, porque la belleza está ahí y es preciosísima.
1: L'exposició presenta fotografies organitzades segons diferents temàtiques i tècniques fotogràfiques, amb l'objectiu de facilitar el recorregut del públic visitant.
5: Hemos dispuesto, para que entendáis un poquito, los trabajos agrupados según la temática y la técnica. Pues fijaros qué preciosidad, tenemos ahí fauna salvaje, tenemos paisajes, tenemos detalles, enfocados, colores, compensaciones, equilibrios. En las tres paredes restantes hemos querido cambiar un poco la realidad, porque la realidad, hay otras realidades, hemos buscado otras realidades. Y el lenguaje visual, pues se presta a eso, y la fotografía, pues vamos, nos viene al dedillo para representar otras.
1: L'acte inaugural va comptar també amb la presència de l'alcalde de Castelldefels, Manu Reyes, així com de diversos regidors i regidores municipals. En la cloenda de l'acte, l'alcalde va felicitar els membres del grup per la qualitat de les obres exposades i per la tasca cultural que desenvolupen a la ciutat.
6: Però ella ja lo ha apuntado aquí, los auténticos protagonistas son los 18 fotógrafos que habéis participado en el curso, que sé que Isabel y los monitores son muy exigentes, que os obligan cada día a esforzaros, que lleváis unos cuantos años haciendo diferentes cursos y cada año se va dando pasos adelante, y creo que es importante reconocerlo. Porque mirad, a veces hacemos reconocimientos a personas ilustres, mundialmente conocidas, y eso está muy bien. Pero también está muy bien reconocer el trabajo que hace la gente normal y corriente, personas como las que estáis hoy aquí, como esas 18 personas que se implican, que tienen muchísimo talento, que las paredes de la biblioteca hoy recogen ese talento que tienen los vecinos de Castelldefels y, por tanto, yo creo que el aplauso lo tenemos que dar los concejales del ayuntamiento a todos vosotros, a los 18 protagonistas.
1: La mostra Càmera en Mano es pot visitar fins al 30 de maig a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado en l'horari habitual de l'equipament. L'Oficina d'Atenció Ciutadana de Castelldefels es traslladarà a uns nous locals municipals situats darrere de l'edifici de la República, entre els carrers Santiago Rusiñol i Trueta. Escoltem a la regidora d'Interior, Cristina Corona, que ens explica aquest trasllat.
7: El ayuntamiento tenía en propiedad unos locales detrás del edificio de la República, en Santiago Rusiñol y en Trueta, que hace muchos años, pero bueno, estaban allí cerrados y no se sabía bien qué uso darles. La OAC actualmente presta un servicio fantástico, el nivel de satisfacción de la población es muy, muy elevado, pero obviamente cada vez somos más habitantes y cada vez necesitamos más espacio de la OAC. Y esto coincide con que al lado de la OAC, el mismo edificio, hay unas salas para gent gran, que también cada vez necesitan más espacio, con lo cual fue un poco blanco y en botella, teniendo al lado esos locales que no tenían ningún uso y que estaban allí un poquito muertos de asco. Se están reformando esos locales, se trasladará allí la OAC.
1: Actualment s'hi estan fent obres de reforma per acollir-hi la nova OAC, així com l'Oficina de Recaptació de la Diputació i l'Àrea de Polítiques d'Igualtat. Aquest canvi forma part d'una reorganització de diversos serveis municipals amb l'objectiu de centralitzar l'atenció a la ciutadania i guanyar espai per a diferents usos municipals.
7: Por un lado, obtendremos más espacio para la OAC y también ganaremos espacio para tanto para gent gran, que tendrán otras salas más para poder hacer actividades, como también será una gran sala polivalente, muy grande, pues para diferentes actos, exposiciones. Piensa que ahora en la biblioteca, por ejemplo, que es donde hacemos más exposiciones, es que no se da abasto. O sea, no podemos asumir todas las peticiones que hay, que a veces sabe muy mal, porque hay muchas cosas muy interesantes, sobre todo muchas solicitudes de personas de Castelldefels que quieren exponer. Y es que no da el espacio, hay mucha lista de espera. Entonces también aquí pues podremos darle más salida y depende qué tipo de exposiciones, depende del espacio que requieran, más grande o más pequeño, también podremos hacerlo allí, con lo cual yo creo que todos ganamos, el ciudadano porque tendrá más espacio para ser atendido, el que quiera exponer o realizar actividades también, y obviamente lo de la gent gran van a tener un sitio ahí maravilloso.
1: L'Ajuntament preveu que les obres finalitzin al gener de 2027 si els treballs avancen segons el calendari previst. Aquesta tarda, Movem en Comú Podem celebra un acte informatiu relacionat amb el procés de regularització extraordinària de persones migrades. Així ens ho ha comunicat el regidor Javier Martín del grup Movem en Comú Podem aquest matí a la tertúlia política del magazín de Ràdio Castelldefels.
8: És important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament on s'estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba cues, doncs l'ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar doncs que es fessin més xerrades informatives per part de l'ajuntament des de l'àrea de nova ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, les persones que acudeixen amb normalitat i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda a partir de les 6 amb un professional del sector que intentarem resoldre dubtes. I també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari doncs, donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
1: La ciutat acolleix aquest diumenge 17 de maig una nova edició, la dotzena, de la cursa Desconnecta per l'Autisme, una iniciativa solidària impulsada per l'associació local ISTEA per donar visibilitat a les persones amb trastorn d'espectre autista, TEA, i fomentar una societat més inclusiva. Escoltem a la presidenta de l'entitat, Pilar García.
9: Esta es la 12ª edición que organizamos. La verdad que estamos súper contentos, súper agradecidos tanto al Ayuntamiento de Castelldefels como a todos los colaboradores que hemos tenido este año. La gran afluencia de público que tenemos ahora hasta el momento, estamos ahora a punto de llegar a los 700 inscritos a falta de 12 días. Cada vez las familias y las personas que nos conocen nos agradecen que se realice el evento, que no lo dejemos de hacer, porque es un día muy bonito donde las familias se unen y donde se da visibilidad al autismo. Es nuestro gran día y donde podemos celebrar que nuestros niños son personas que merecen tener una visibilidad muy importante dentro de la sociedad y que tengan su día y que puedan celebrarlo como se merece.
1: ISTEA destaca que any rere any la participació ha anat creixent de forma notable. A l'edició passada es van registrar prop de 1.400 inscripcions, una xifra que l'organització espera tornar a superar aquest 2026.
9: Que al final los niños con autismo les gusta ser libres, ¿no? Y el estar en un entorno tan bonito como el que tenemos, que es la playa, ¿por qué no hacerlo al aire libre, una actividad donde ellos, muchos de ellos, se autorregulan corriendo? Entonces, ¿por qué no hacerlo en un espacio al aire libre? Y decidimos hacer una cursa que empezamos con 100 participantes y el año pasado llegamos a 1.400 inscripciones, ya no solo de 5 y de 1 kilómetro, sino el dorsal cero. Dorsal cero, puedes aportar desde 5 euros un granito de arena, no vienes a correr porque no puedes, porque estás fuera y no puedes participar, pero sí haces tu aportación, ¿no? Que para nosotros es muy importante. El año pasado, a una semana, los 1.000 dorsales que podemos disponer se acabaron. Pero la gente fue colaborando y participando con el dorsal cero y se llegaron a los 1.400 inscritos. Entonces esperamos que este año poder llegar a los 1.600 con esa pequeña aportación que para nosotros es mucho.
1: Des de l'entitat expliquen que la cita va néixer amb la voluntat de crear un espai de convivència i participació obert tant a famílies vinculades a l'associació com a tota la ciutadania. L'objectiu és donar suport i visibilitat a infants, joves i adults diagnosticats amb autisme a través d'una activitat lúdica i esportiva. Recordem que serà aquest pròxim diumenge 17 de maig amb sortida des de la plaça de les Palmeres a les 10 del matí aquesta nova 12ª edició de la cursa Desconnecta per l'Autisme.

Amb aquesta notícia solidària encarem el tram final de l'informatiu. Abans d'acomiadar-nos, farem ara un repàs als principals titulars destacats de la jornada d'avui, dimecres 13 de maig, a Castelldefels. Arriba una nova edició del programa de suport a petites i mitjanes empreses Accelera el creixement. La 15a edició d'aquest projecte de Diputació de Barcelona té per objectiu contribuir al creixement potencial d'empreses a mitjà i llarg termini. Les empreses locals interessades a participar poden contactar amb el Centre de Promoció Econòmica de Castelldefels, La Guaita. La platja manté el reforç del dispositiu d'emergències als caps de setmana de maig. Després de la posada en marxa del servei per part de l'Ajuntament de Castelldefels el cap de setmana passat, el dispositiu especial continuarà operatiu fins al 31 de maig, dissabtes i diumenges, de 12 a 6 de la tarda. El servei ordinari de salvament i socorrisme començarà l'1 de juny. La gent gran mostra el seu talent fotogràfic a l'exposició Càmera en Mano. La sala Margarida Xirgo acull fins al 30 de maig aquesta selecció de 69 imatges realitzades pel grup de fotografia de l'Associació Gent Gran de Castelldefels, conegut com a Foto Seniors. La inauguració va ser ahir a la tarda. Amb aquest darrer recordatori dels temes que estan marcant l'actualitat informativa d'avui, ens acomiadem fins demà dijous. Gerard Carreras ha estat al control tècnic i us ha informat Estefania González. Gràcies per triar-nos un dia més. Tornem demà a la mateixa hora per compartir de nou tot el context informatiu local. Molt bona tarda i fins demà.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
1: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
2: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
3: Bienvenidas y bienvenidos a Castell de Beat, un espacio donde exploramos la música electrónica de ayer y de hoy. Comparte con nosotros este viaje en el universo de la música electrónica. Todos los viernes a las 11 en Radio Castelldefels.
4: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
5: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
6: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i-tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
7: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. Ràdio Castelldefels.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Castelldefels avui.
5: Bon dia, és el moment de repassar els titulars que centren l'atenció informativa a aquesta hora a Castelldefels. El renovat Parc del Xiprer serà una realitat aquest divendres. L'acte d'inauguració oficial té lloc a les 5 de la tarda. Les obres han transformat el parc, potenciat i reorganitzat l'àrea de jocs infantils i també s'ha incorporat un gran vaixell pirata i nous jocs 100% accessibles. Les tasques han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona. Vista Alegre celebra aquest dissabte la seva festa de primavera, organitzada per l'entitat veïnal Vista Alegre i amb moltes activitats també al Centre Cívic Vista Alegre de l'Ajuntament de Castelldefels. La celebració coincideix amb el primer aniversari del seu mercat primaveral i cinquena edició de la Primavera Market. Marc Fernández i Elena Espanyol són els protagonistes del Biodança, el Festival Internacional de Dansa de Castelldefels, aquest cap de setmana, amb Aleta a la plaça de l'Església. Serà dissabte a 12:45 del migdia i Dansa Itea a l'Escola Municipal de Dansa. Això serà el diumenge a 12:45 del matí. El Festival Internacional Biodança acull actuacions a diversos emplaçaments de la ciutat fins al 4 de juliol. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una actualització informativa. Fins aviat.
4: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente, un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid e-tech autorecargable de 160 cavalls, Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades, Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.

Castelldefels, així som. Castelldefels, així somos. Un espai on trobaràs informació d'aquí. Un espai per al debat i l'entreteniment. Un espai per saber les coses que passen a Castelldefels. I el que és més important, amb la teva participació. Castelldefels, així som.

0: Bon dia, Castelldefels. Buenos días, Castelldefels. Aquí ara comença Castelldefels. Així som. Sabrem què és el que presenta avui Marea Pensionista, un programa que arribarà en directe a les 8 del vespre després, Canciones Ilustrades, El crit a la terra i El poder de les cuerdas. Al nostre espai de tertúlia política Castelldefels Coffee, Movem en Comú Podem, com cada dimecres, en aquest cas, tindrem la presència del regidor Javi Martín. Pararem segona part d'aquest estudi que ha fet el Fòrum Empresarial del Baix Llobregat amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat sobre la conjuntura econòmica en el nostre territori. Avui parlarem d'un sector doncs, amb força presència a Castelldefels, el sector de l'aeronàutica. I anirem al Centre Frederic Mompou a saber com van les coses del concurs de rebosteria que organitza l'Associació de la Gent Gran, una activitat inclosa a les jornades de la Gent Gran que es desenvolupen aquests dies a Castelldefels. Gabriela Sotil, una veïna de Castelldefels, ens parlarà també d'un projecte solidari que té a veure amb Guinea Equatorial. I l'Associació de Veïns de Vista Alegre doncs, ens dirà els principals trets, les activitats amb motiu de la celebració de la festa de primavera que tornarà a lluir en el barri de Vista Alegre aquest cap de setmana. Comencem, welcome.
1: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Amb Anna López.

0: Així som. El magazín de ràdio Castelldefels. Ana López.
1: El programa del dia.
2: Habrá un día en que todos al levantar la vista.
3: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.
2: Mi mano será tuya mi frente.
3: Aquesta tarda, a partir de les 8, a la veu de la Marea Pensionista de Castelldefels parlarem amb Conxita Rivera, que és una ex-sindicalista jubilada i portaveu de la Marea Pensionista de Catalunya. Parlarem sobre el futur dels sindicats i com està el sindicalisme actual a Catalunya.
1: La veu de la Marea Pensionista de Castelldefels tots els dimecres de 8 a 9 del vespre aquí a Ràdio Castelldefels.

0: al programa del dia.
1: Així som, així som. El magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
3: Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
2: Dilluns esportiu.

0: A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català.
1: A tu no et passa que quan has d'obrir una porta no saps mai si l'has d'empènyer o estirar? Jo sempre ho faig al revés.
2: Què dius? En les botigues normalment t'ho indica. I posa, estireu o empenyeu?
1: Sí, sí, ja ho sé, però no sé què em passa que no l'encerto mai.
2: Doncs vigila que qualsevol dia te la menjaràs.
0: A Punt de Sal. En català, per expressar ordres afirmatives o donar instruccions, utilitzem l'imperatiu i no l'infinitiu. Per exemple, deixeu sortir abans d'entrar o empleneu aquest formulari. A Punt de Sal, espai ofert pel Servei Local de Català. castelldefels@cpnl.cat
3: castelldefels.org Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org

0: 爱惜上，
1: 爱惜上。
0: Al magazine de Radio Castelldefels.

0: Los aniversarios del 2026.
1: Ahí sí son. Al magazín de Radio Castelldefels. Ana López.
2: Castelldefels Coffee.
0: Doncs un espai que, com cada dimecres, està centrat en Movent en Comú Podem, protagonitzat per aquesta formació. Avui ens visita Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem, a l'Ajuntament de Castelldefels. Molt bon dia, senyor Martín.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Va tenir oportunitat de veure'ns en diferents inauguracions que van tenir lloc la setmana passada, una al Passeig de la Fama, on se li va donar una estrella a l'artista Lorenzo Quinn i al mateix temps inaugurava una escultura.
3: Sí, vull comentar una mica el cas de les recents inauguracions i el conveni que s'ha signat amb el senyor Quinn. Vam estar presents a totes les inauguracions i la veritat que és un tema que analitzat de manera individual doncs pot ser més o menys interessant. Hauria estat interessant també conèixer el programa i conèixer el protocol des del moment que el vam demanar, o fins i tot abans, ja no que ens comptessin amb l'oposició per veure com es planificava aquestes figures que es quedaran a la ciutat molts anys, sinó ja quan està decidit, com a mínim, i hem demanat reiteradament el protocol, el conveni, saber, haver-lo rebut per poder-lo analitzar. Per tant, aquí, per davant, que el govern no ha donat cap informació i, per tant, l'hem de demanar o per transparència o seguir insistint fins que ens el donin o acudir a la premsa, que sí que a vegades té sempre la línia directa més que la ciutadania o els seus representants, que és l'oposició. Dit això, el senyor Quinn doncs, és un senyor que té una trajectòria inqüestionable a nivell internacional, doncs que té diferents tipus de crítiques a nivell artístic, però això forma part de l'art i pot ser interessant, com és un artista que ha estat 40 anys visquent aquí, que té arrels aquí, doncs tingui un lloc com es mereix, com han tingut altres escultors i de més. Però nosaltres hem de dir que no estem d'acord amb com s'està executant aquestes exposicions sense comptar amb la ciutadania, sense cap mena de participació, sense transparència, i el que denunciem que forma tot part d'una estratègia, no, de donar bombo i platillo a totes les accions amb gent que dona una certa visibilitat internacional, que pot donar visibilitat a la premsa, que al final tot forma part d'una estratègia del pa i del circ que tapen, no, amb actuacions pomposes i amb esdeveniments grans, improvisats, sense un criteri de ciutat, doncs amaguen, no, doncs que no es fan les principals, no s'ataquen les principals necessitats de les qüestions estructurals que afecten a la vida i a la quotidianitat de la gent. Per tant, ara van començar amb una escultura aquí que feia una escultura de les mans aquí al carrer Primer de Maig. Ara després hem tingut una altra al Passeig de la Marina, a la Rotonda, i és que hi ha aquí, per si fos poc, no, ens anuncien una altra que ens costarà 50.000 euros, que és per una escultura a uns futbolistes, que no mateix s'anuncia com un tema de premsa i no sinó com un tema cultural de ciutat. Per tant, nosaltres no estem disposats a seguir tragant amb això sense que es passi sense cap filtre institucional. Estem exigint de manera reiterada i exigim que per fi s'obri el meló i pensem entre tots i totes el criteri de com s'otorguen aquestes medalles, aquestes estrelles, com es decora la ciutat, quan estem disposats a pagar això, i després doncs, les escultures del Queen segur que tindran un bon lloc a la ciutat i amb un criteri més harmònic, no? Per tant, i el que sí que vull dir també és que jo crec que el Ronaldinho i el Messi, amb tots els respectes, no, penso que no haurien d'estar reconeguts d'aquesta manera a la ciutat, i si es reconeixen haurien de rebre un reconeixement més global de la ciutat, no un reconeixement partidista que no és fruit de cap mena de consens. Recordem també que el senyor Ronaldinho Gaucho va fer campanya pel Bolsonaro a Brasil, després va fer campanya activa per el senyor Manuel Reyes a Castelldefels, i ara està rebent, no només va rebre l'honor de l'estrella de la fama sense cap mena de consulta prèvia, sense cap mena de jurat, sinó que ara, a més, tindrà una escultura a la ciutat que ens costarà 50.000 euros.
0: Doncs l'endemà es va inaugurar també molt a prop, on va haver aquesta inauguració, la pista de tres parts de bàsquet aquí a la plaça de les Palmeres, amb la presència del jugador Marc Gasol, perquè la seva fundació ha col·laborat directament en aquesta iniciativa.
3: Sí, primer, per la banda personal, doncs un gustazo, no? Tenia una pista mirada individualment molt maca, molt espectacular, tenir la presència d'una llegenda com el Marc Gasol aquí, però una mica tornem al mateix. Aquí no s'ha fet cap mena de debat, no hi ha cap mena de criteri per determinar com es realitza i amb quins criteris es realitza un honor, no? I després, per altra banda, és una mostra més d'aquesta política d'aparador. Aquesta política d'aparador i de no pensar més enllà del fons de la qüestió i anar a la superfície. Qualsevol persona que practiqui esport al carrer sap que una pista de bàsquet al carrer amb una sola cistella és totalment inoperativa. Quan es juga al carrer, totalment has de tenir la capacitat de compaginar que hi ha activitat de nens i nenes amb els seus pares, amb les mares, amb una exigència, amb una competitivitat baixa, només per passar l'estona, llançar una mica canasta, que no té per què ser defensa o atac, sinó simplement llançar cistella i passar una estona, amb una activitat on van nanos joves més d'adolescents o una mica més grans, que el que fan és competir, jugar 2x2, 3x3, 4x4, que per ser compatible han de tenir com a mínim dues cistelles, amb una es concentri un tipus d'activitat i amb l'altra l'altra. Ara tenim una pista individual maquíssima, que sí, és capaç de ficar-se a Instagram, que ha donat la possibilitat de fer un aconteixement on vingui moltíssima gent inaugurada per Marc Gasol i amb un envoltall molt bonic, però tenim una pista que no es podrà fer servir. S'ha de dir, clar, no es podrà fer servir perquè amb la quantitat d'afluència de persones que passen allà podem trobar qualsevol persona que vulgui anar allà a jugar a bàsquet 2x2, 3x3, 4x4, es trobarà sí o sí, no quedaran allà perquè sí o sí tenen moltes possibilitats de trobar-se gent jugant i no poder fer servir aquesta pista sota cap circumstància. Per tant, el que havíem de ser és complementar això amb, com a mínim, una cistella més i que en comptes de ser només un joc on fer-se una foto o anar a fer un post d'Instagram, doncs es pugui fer i jugar a fer l'activitat. I això doncs, també hem de recordar que això ve precedit, va ser un intent per part de l'equip del senyor Manu Reyes de complir una promesa personal amb una veïna de Can Bou que li va prometre que si li votava li trauria la cistella de Can Bou. Li va treure, el que li va passar és que no va ser una persona, sinó que més de dos centenars de persones van començar a queixar-se de manera molt activa, van recollir firmes, van arribar fins a les 600 firmes i van veure, no?, que la realitat era que un espai públic de joc col·lectiu no tenia res a veure amb els tipus de demandes i acusacions que es feien sobre aquella zona i les promeses personals a una persona. Per tant, la pressió ciutadana i la pressió política va fer claudicar. A més, les obres de la pista 3x3, que havia de callar les crítiques, es van retrasar i, per tant, tenim un altre cop les dues cistelles de Can Bou. No han arreglat la superfície de joc que es van comprometre. Han fet ara aquesta feina a mig fer a les Palmeres i tenim pendent encara recuperar la cistella de Can Bou, ja que és més necessària que mai, ja que les pistes de Can Vinader, que abans feia aquest servei de pista pública, estan en obres, quedaran tancades i ja deixaran de ser un espai de referència. Per tant, la feina a mig fer, una feina a mig fer que llueix molt a xarxes, que llueix molt per fer un Instagram i per fer-se unes notícies amb una foto de Marc Gasol al costat.
0: Canviant de tema, perquè el diari Ara publicava fa uns dies una investigació que està donant a terme al SOC, el Servei d'Ocupació de Catalunya, a l'Escola d'Hostaleria, investigant doncs, un tema de subvencions.
3: Sí, bueno, això, primer de tot, això volem deixar clara la postura de Movem. Estem molt preocupats, primer de tot, pel futur de l'escola. És un primer de tot, aclarir que és una empresa privada que col·labora estretament i té un consell assessor que sí que forma part del gremi d'hostaleria i que doncs, té molta vinculació, molts projectes entrelligats amb l'Ajuntament de Castelldefels, ja que l'escola ha donat servei, ha donat resposta doncs, a una necessitat de Castelldefels, que és tenir professionalitzar el sector, millorar el servei, es pot fer una feina de promoció, de donar un valor cultural, no? i un valor més enllà de l'econòmic al sector, i el Gremi estava molt involucrat amb això, però ara mateix hi ha sobre la taula doncs, unes acusacions gravíssimes de gestió, que tenen a veure amb la gestió, per una banda, dels fons públics, dels cursos, dels diners que reben per part del Servei d'Ocupació de Catalunya, del SOC, per fer aquests cursos. Hi ha investigacions en curs, investigacions, com dèiem, molt greus i que poden que tenen molt abast, i per tant hem de ser prudents ara mateix i veure i demanar doncs, tota la col·laboració per part de l'Ajuntament, com a part també possiblement no implicada sinó afectada, i per tant hauria de personar-se i tractar de demanar estar al dia tota la informació, compartir-ho amb l'oposició i convocar més sovint aquesta taula de turisme sempre que hi hagi qualsevol novetat, ja com, tal com es va convocar fa una setmana. I per altra banda, doncs ara, arrel de destapar totes aquestes acusacions més per part del SOP, que ve per denúncies d'alumnes, també s'estan destapant tota una mena de denúncies creuades entre per part de la direcció, alumnes i personal actual de l'escola, amb personal que ha sortit, i acusacions, com deien, també molt greus, també de relacions laborals, de maltractaments verbals, de mobbing, o també de fins i tot d'assetjament sexual. Per tant, raó de més per ser molt prudents. Ja hem exigit al govern que fins que s'aclarin totes les acusacions i totes les demandes es tallin totes les contractacions amb l'escola d'hostaleria. Estem parlant d'algunes possibles, de que presumptament en alguns dels esdeveniments contractats per l'Ajuntament a l'escola hi havia treballant personal sense contracte. Això seria també molt greu per part de l'escola, i l'Ajuntament, doncs, tenint aquestes sospites, doncs, hauria de ser prudent i deixar de contractar, apartar-se de l'escola. Ara tenim un esdeveniment on vindran xefs convocats per l'escola, pel gremi, un acte on l'Ajuntament col·laborava estretament. No ens agradaria veure l'alcalde de la ciutat, els regidors, ara mateix en aquesta situació doncs, fent-se fotos amb aquests esdeveniments i donant recolzament, ja que no sabem si tot això com o fins a on acabarà. Per tant, demanem prudència, demanem transparència i demanem doncs, que s'estigui a sobre i que pel bé i el futur d'aquesta escola, que ve amb els actuals i si demostren que està tot en ordre o amb uns nous, és un valor per la ciutat que ha de donar doncs, al gremi aquest servei que tan útil és i que tant de referència és per la ciutat.
0: Canviem d'assumpte radicalment, perquè aquesta tarda celebren un acte informatiu relacionat amb el tema de la regularització d'immigrants que ha promogut l'Estat espanyol.
3: Correcte. Com a conseqüència de l'inici de la regularització i també del curt temps que hi havia, doncs ja vam intentar que el govern municipal, diguem, més enllà de lo legalment requerit, no? Pues, doncs fes una mica més enllà de complir el paper i atendre com es pugui, no? A aquestes persones, o si reforcen els serveis a nivell intern, doncs fer-ho de manera discreta, sense dir res. Jo crec que és important en aquest procés que la ciutadania se senti acompanyada, que senti que el seu ajuntament on estan donant els serveis, que sàpiga que si es troba a cues, doncs l'Ajuntament està fent esforços per augmentar el personal que s'hi dedica. Vam intentar doncs, que es fessin més xerrades informatives per part de l'Ajuntament des de l'àrea de Nova Ciutadania, que s'ampliï l'horari de l'advocat. Doncs bé, de tot això no es van comprometre a fer res i públicament no estan fent res. Sí que sabem que s'estan atenent, evidentment, les persones que acudeixen amb normalitat, i ens asseguren que s'ha augmentat una administrativa que també està ajudant per gestionar les demandes que estan venint. Però no hem vist doncs, cap mena de xerrada informativa, no hem vist cap mena de comunicació a premsa, no s'ha augmentat l'horari de l'advocat d'estrangeria, no s'està fent una feina perquè aquests veïns i veïnes de Castelldefels puguin regularitzar la seva situació i puguin sortir de l'economia submergida, que puguin ser ciutadans i ciutadanes de ple dret. I, per tant, el que farem nosaltres és fer aquesta sessió informativa, una assemblea d'aquesta tarda a partir de les 6, amb un professional del sector, que intentarem resoldre dubtes. I dir també que hem obert una caixa de resistència per si fos necessari donar algun tipus de recolzament econòmic per demanar documentació.
0: Moltes gràcies, ens acaba ja el temps. Gràcies a Javi Martín, regidor de Movent en Comú Podem. Fins un altre moment. Bon dia.
3: Moltíssimes gràcies.
1: Castelldefels Coffee. Així som. Així som. El magazín de ràdio Castelldefels.

0: Castelldefels avui.
1: Bon dia, repassem ara els titulars locals d'actualitat. La gent gran ens mostra les seves millors fotografies a càmera en mano. L'exposició es pot visitar a la sala Margarida Xirgut de la Biblioteca fins al 30 de maig en el marc de les jornades de la gent gran. Es tracta d'una selecció d'imatges dels membres del grup de fotografia Fotosenior de l'Associació Gent Gran de Castelldefels i va quedar inaugurada aquesta exposició ahir a la tarda. La Festa de la Música al carrer de Castelldefels arriba enguany a la seva 7a edició. Tindrà lloc el diumenge 21 de juny a diferents espais de la ciutat. A partir del 13 de maig, avui, i fins al 27 de maig, es poden presentar aquells solistes i grups que vulguin formar-ne part de forma totalment voluntària i no remunerada a l'activitat que tindrà lloc el 21 de juny. La cita arriba a la seva 7a edició. I mirant l'agenda d'aquesta tarda, l'Àrea d'Igualtat organitza un taller d'art-teràpia per a joves LGTBI i persones aliades a Castelldefels. Aquest dimecres, 13 de maig, a 6:15, l'espai Montserrat Roig acollirà aquest taller d'art-teràpia adreçat a joves entre 12 i 30 anys en el marc del Dia contra la LGTBI-fòbia que es celebra aquest diumenge 17 de maig. Es tracta d'un espai segur per expressar-se, compartir i crear, obert també a amistats i familiars. I fins aquí el repàs informatiu als titulars destacats d'aquesta hora. Tornem en una hora amb una actualització informativa. Fins ara.
0: Castelldefels avui.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Si fem un bon ús dels contenidors, si respectem els parcs i jardins, si recollim els excrements dels gossos, si mantenim neta la ciutat, millorem la convivència. Ajuntament de Castelldefels. Si millorem la convivència, tothom guanya.
2: A Catalunya, més de 163.000 famílies no poden assumir el cost d'una vivenda. Per això, a la Fundació Habitat 3 convertim pisos buits en habitatges de lloguer social. Si tens un pis buit, te'l lloguem amb totes les garanties i junts facilitem una llar a una persona que no en té. Obrim portes. Fundació Habitat 3.
3: El tiempo pasa y pasa. ¿Necesitas un implante? ¿Tienes dudas? En Vitaldent tenemos la mejor opción para ti. Descubre nuestra implantología inteligente. Un método más preciso y mínimamente invasivo que hace la colocación del implante más sencilla. Ahora con 200 euros de descuento en implante más corona. Vitaldent, porque tu boca es todo. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Coneixes Clio des de fa 35 anys, però sabies que també ha estat la musa de la història des del principi dels temps? Avui a Renault estan a punt d'escriure en un nou capítol. Una nova motorització full hybrid i tech autorecargable de 160 cavalls. Open Air Running amb dues pantalles de 10 polzades. Google integrat amb més de 100 apps i fins a 29 sistemes avançats d'assistència a la conducció. Descobreix el nou Clio.
5: T'esperem a la Gret Auto, el teu concessionari Renault a Castelldefels.
6: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagine i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya.
0: Ràdio Castelldefels a la carta. On vulguis i quan vulguis, tots els programes de ràdio. radiocastelldefels.org.
6: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
7: Així som. Així som. I get a rush. El magazine. I get a rush. De Ràdio Castelldefels.

0: Doncs en parlarem ara, tornem a parlar del Fòrum Empresarial del Llobregat, que presenta el seu nou informe de conjuntura econòmica amb la col·laboració del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Fa uns dies vam parlar d'un dels eixos d'aquest informe relacionat amb l'habitatge i avui ho fem parlant de l'ecosistema aeronàutic i de l'espai a través d'Aeros, que té la seva seu en el Baix Llobregat, perquè l'aeronàutica i l'espai estan estretament relacionats amb les tecnologies duals i les capacitats i de la defensa de les regions europees aglutinen els seus ecosistemes al voltant de tres pilars, ACD, a través de l'Aeros, com deien, l'ecosistema aeronàutic de l'espai, que té la seva seu al Baix Llobregat, i va néixer iniciativa d'Eval, entre altres empreses i agents fundadors. Recordem que al Baix Llobregat el sector aeroespacial té un impacte creixent com a vector d'innovació, d'ocupació qualificada i de reindustrialització avançada amb Castelldefels com eix principal i Aeros com a marc d'articulació territorial. Doncs la persona que ha portat aquesta part de l'informe és l'especialista Lucía López. Què tal, Lucía? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: En què ha consistit la teva part en aquest informe?
1: Mira, nosaltres hem començat aquest any amb un conveni de col·laboració amb Aeval, on l'Observatori Comarcal analitza i juntament a Aeval triem quins són els sectors que poden ser tractors per l'economia de la comarca. Llavors, en cada informe trimestral, seleccionarem un d'aquests sectors per desenvolupar. O sigui, desenvolupar vol dir entrar al detall de per què són tractors i per què haurien de liderar l'economia de la comarca.
0: Mm-hmm. I en aquest sentit, quines són les conclusions? Perquè, com dèiem, resulta que el sector espacial cada vegada té major atractiu, però, a més, per exemple, és l'alta ocupabilitat de les persones que es dediquen a estudiar aquests estudis, i també que tenim un ecosistema aeronàutic molt potent, no?
1: Clar, un dels punts forts d'estar on estem, que això ja ho destaca molt bé en el monogràfic, quan parlem del sector també comptem amb la paraula de l'expert, de l'experta. I en aquest cas comptem amb l'Elisabet Jordà, que és una de les expertes i la directora de desenvolupament estratègic i innovació de la Politècnica, on ella molt bé diu que els nostres punts forts són les infraestructures estratègiques de connexió que comptem a la comarca. Gràcies que d'estar on estem podem desenvolupar un clúster com és Aeros i podem tenir un centre de recerca com és el Parc Mediterrani de la Tecnologia que justifiquen el per què estem parlant del que estem parlant i per què hauríem de potenciar molt més aquest sector a la comarca.
0: Quin paper jugues, com des que t'acabes ara, al Parc Mediterrani de la Tecnologia en la recerca d'aquest sector?
1: Bé, no només, suposo que més o menys coneixeu què és el Parc Mediterrani de la Tecnologia, que és un parc científic i tecnològic impulsat per la Generalitat, el Consell Comarcal, l'Ajuntament de Castelldefels i la Universitat Politècnica, on sota un mateix model s'integra, interconnecta i genera sinergies entre centres docents, centres de recerca, empreses i institucions de caire tecnològic. I és un àmbit on formació, recerca, innovació i transferència tecnològica i la promoció d'iniciatives empresarials es donen la mà. Aquí, sobretot, destaquem dos grans projectes, que és l'ESAVIC i el Drone Lab, que estan molt lligats amb el que desenvolupem en el monogràfic, amb el sector aeronàutic i de l'espai, i sobretot a les entitats del parc que destaquem, com l'Institut de Ciències Fotòniques, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya o l'Escola d'Enginyeria i Telecomunicació Aeroespacial de Castelldefels. Tots aquests ens treballen entre ells per desenvolupar iniciatives de recerca i econòmiques que fan que aquest sector estigui en desenvolupament constant i, de fet, moltes de les empreses sortides de l'incubadora ESAVIC són referents a nivell estatal i europeu.
0: Justament l'objectiu d'aquest nou enfocament, d'aquest informe de conjuntura econòmica, és que es posi en valor el territori i contribueixi a treure inversió. Com estem en aquest sentit o què destaca l'informe?
1: Bueno, el que destaquem és que la conjuntura i el que són les estratègies, tant al marc general com tu has comentat a la introducció, ens empenyen cap aquí. A nivell català tenim l'estratègia Catalunya Espai 2030, que està molt ben dotada econòmicament i que es preveu que aquesta dotació sigui progressiva. I després tenim l'estratègia espanyola de seguretat aeroespacial, que també, o sigui, va cap a posicionar-nos i cap a desenvolupar més a aquest sector. També el que darrerament s'escolta molt pels mitjans, el tema de les tecnologies duals, que aquí és

altres països, sobretot, i ara el que és el context mundial i internacional, doncs també ens hem pès, també a nivell europeu, que hem de protegir-nos nosaltres mateixos. Si comencem de protegir nosaltres mateixos, també has de desenvolupar

0: 爱之声，
1: 爱之声，爱之声，
0: el magazín de Ràdio Castelldefels.
2: Sabíeu que Jackie Chan va estar rodant una pel·lícula a Castelldefels?
3: Bocins d'història.
2: Los supercamorristes va ser una pel·lícula amb Jackie Chan i Sammo Hung que es va rodar íntegrament a Catalunya el 1984. La filmació d'aquesta comèdia d'acció va portar a tot l'equip de rodatge a localitats com La Roca del Vallès, el Monestir de Montserrat, Gavà, Vegas o Castelldefels.
4: Ah, la Vía Layetana. Allí. Vaya hasta el final y luego doble a la izquierda. Al llegar a la altura de la calle Mallorca.
5: ¿Mallorca, dice?
4: Yo diría que se ha perdido.
2: Una de les escenes d'acció més impressionants del film es va rodar a la nostra ciutat, quan es veu els protagonistes saltar a 140 km per hora amb una furgoneta per sobre de l'autovia de Castelldefels al carrer Estrella de Mar, per acabar aterrant sobre un camió ple de caixes. L'inici de la pel·lícula té lloc al passeig de l'església de Vegas, amb l'església al fons i on apareix un cotxe de la Guàrdia Urbana de Gavà. Encara que hi ha moltes escenes rodades als voltants de Barcelona, la major part del film té lloc a la ciutat comtal, on es poden veure llocs tan representatius com el laberint d'Horta, el poble espanyol, l'Arc de Triomf o la Sagrada Família, on té lloc el final de la pel·lícula.
3: Bocins d'història.

0: Dilluns esportiu. Tot l'esport local a Ràdio Castelldefels.
1: El programa de Ràdio Castelldefels que repassa l'actualitat esportiva de la ciutat. Resultats, classificacions i entrevistes amb les persones protagonistes de l'esport local. Cada dilluns a Ràdio Castelldefels.
0: Dilluns esportiu.

Bon dia, fem ara un repàs ràpid a l'actualitat més pròxima. En marxa un dispositiu especial de seguretat i salvament a les platges durant els caps de setmana de maig per reforçar la resposta davant emergències. La mesura respon a l'increment d'afluència de banyistes abans de l'inici oficial de la temporada d'estiu, afavorit per la millora de les condicions meteorològiques i busca prevenir riscos com els ofegaments. Aquest serà el proper cap de setmana, serà el segon d'aquest dispositiu. Accelera el creixement torna per impulsar 50 pimes amb suport personalitzat. El programa Accelera el creixement arriba a la seva 14a edició per ajudar a les pimes a impulsar el seu desenvolupament i millorar la seva competitivitat a través d'un acompanyament personalitzat. A Castelldefels, la Guaita, el centre de suport a l'economia de la ciutat, és el responsable de la seva implementació i acompanyament a les empreses locals. I el barri de Vistalegre es vesteix de celebració aquest dissabte de 10 a 8 del vespre amb la celebració de la seva festa de primavera. Organitzada per l'Associació Veïnal de Vistalegre, compta amb diverses activitats al llarg de tota la jornada, a partir de les 10 del matí, organitzades pel Centre Cívic Vistalegre, a carrer Mansió número 31, qui acollirà una jornada lúdica i festiva amb la finalitat de fer barri, aplegar les persones participants dels diversos projectes i entitats que fan activitats de l'equipament, a més de tots els veïns i veïnes que es vulguin apropar.